Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Tots els dimarts a les 10 de la nit, el Club del Jazz està amb tots vosaltres des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. Avui el programa està pensat i dedicat al saxofonista americà de Humboldt, Carolina del Nord, John Coltrane, nascut el 26 de setembre del 1926, músic vanguardista amb tendències del jazz, el swing, blues, hard bop i més estils. En Coltrane va canviar de residència de Humboldt a Filadèlfia i és on va desenvolupar-se com a músic, compositor i productor. El 1945 va adquirir les tendències dels estils jazzístics del bebop i hard bop i, a més, va dirigir 50 gravacions de jazz amb diferents artistes, músics, cantants diferenciats. També es va implicar amb el jazz espiritual per estar durant molts anys seguint la tradició. En John va col·laborar i compartir escenaris amb molts músics de l'estil jazzístic i és així com es va consolidar als Estats Units, amb què va tindre més bona relació i química professional va ser amb el saxofonista Charlie Parker. En quant a la seva discografia, des del 1957 al 1967 va enregistrar 24 temes, la majoria composicions pròpies. Va ser una llàstima que als 40 ens va deixar d'assistir. I després d'aquest resum d'en Joan Coltrane de la seva trajectòria professional, iniciarem la nova versió del Club del Jazz amb un clàssic que en John Coltrane aixeca al taló del Club del Jazz per ser artista escollit per aquest programa, programa especial jazzístic, al que li escoltarem aquest clàssic com és Passos de Gegant.

Aquest segon tema d'en John Coltrane té essència i ADN Coltrane, so tremendament inconfundible o únic amb la molta claretat que transmet a la improvisació d'aquest tren blanc.

El trompetista Wynton Marsalis, amb la seva banda, va acompanyar a John Coltrane amb el tema màgic i original dels clàssics del jazz, el que li escoltarem les meves coses preferides.

Tots els dimarts, a 10 de la nit, el Club del Jazz el podràs escoltar des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

En Coltrane sabia escollir els temes a interpretar el seu repertori. Tots tenien el seu sello personal, que la majoria de seguidors de John, que eren moltíssims, el club del jazz té la satisfacció de poder oferir aquest programa dedicat a ell, a John Coltrane, el qual escoltarem un clàssic més, Un amor suprem.

Com podeu comprovar, els temes interpretats i escollits pel Club del Jazz són inèdits i primícies d'en John Coltrane, que li donem al programa molta riquesa jazzística per escoltar aquest blues, digues, oh!

El club de jazz té el plaer i la satisfacció d'oferir aquest nou format de programes dedicats a músics de l'elit jazzística universal, el que escoltarem amb en Coltrane, aquest blues Equinox.

Tots els dimarts a les 10 de la nit podràs escoltar i gaudir del Club del Jazz que s'estarà transmitint des de la 98.0 de Ràdio Passeig de Ferro.

John Coltrane i un altre gran saxofonista com era Stan Getz, estadounidens els dos de l'Elit, és una gran satisfacció tindre'ls junts en aquest club del jazz. Per favor, gaudiu del moment per escoltar aquest blues tardor a New York.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha aplegat 20.000 persones a Madrid. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, mentre la Xina critica amb fermesa a l'ONU que Washington no respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà. Pequín i Moscou han instat els Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i han demanat que li aixequin el bloqueig. El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. I el diari The Washington Post revela una entesa recent entre Washington i Moscou per no limitar l'ús militar de la IA. Bany de masses de Lleó XIV a París. El papa ha oficiat una missa a l'aire lliure a la plaça de la Concòrdia de París davant 700.000 fidels. Durant l'homilia ha demanat construir nacions renovades a partir de les arrels cristianes. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
3: Esports.
4: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Eric García ha estat baixat d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Coruña 101. Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. Aquest diumenge torn per la penya al Girona i al Lleida. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 contra el Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí després de la seva greu lesió. Derrota del Badalona per 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
2: Pel que fa al temps, matinada més humida, amb boirines a les valls i alguna boira baixa al prelitoral. Aquest diumenge començarà mitja nuvolat a la costa i amb més clarianes a l'interior, Lleida i el Pirineu. Cap al migdia arribaran més núvols prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants.
3: 3CAT Info.
2: Salutacions, us informa Carola Gil. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
5: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge.
6: No,
5: prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
6: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
5: També li ha reclamat des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
7: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
5: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
2: A tot plegat, Sumar amenaça de no participar dimarts a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova un decret d'habitatge amb mesures per pal·liar la crisi residencial. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, creu que calen solucions urgents.
8: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
2: Això mentre el PSOE negocia contra el rellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Óscar López.
9: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
2: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals, mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Óscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut detalles.
9: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
2: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
10: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
11: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
2: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Les associacions de víctimes de la Dana, altres entitats socials i sindicats, han cridat consignes com Mazón a presó i han exhibit cartells amb el missatge com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de Mazón vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
12: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
2: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge "és alert".
3: 3CAT Info.
2: Obrim plana internacional. Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies, a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
13: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
2: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington.
14: La Xina sosté que s'han de respectar la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà, incloent-hi els del Golf. Els països principals assumeixen responsabilitats especials a l'hora de salvaguardar la pau i la seguretat internacionals i han de prendre la iniciativa a l'hora de complir les normes, defensar l'estat de dret i fer el que és correcte.
2: El vicepresident xinès també ha instat els Estats Units, sense esmentar-los, a deixar d'amenaçar Cuba i d'aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov. També ha advertit que assoliran els objectius de la seva operació militar a Ucraïna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
15: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
2: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control públic. Per la seva banda, l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI ha reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. Segons The Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Això ho ha dit a 3CAT Info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
16: Hi ha organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
2: Sobre l'ús correcte que les tecnològiques han de fer de les nostres dades, Ganyet es mostra molt desconfiat.
16: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta. Si utilitzeu els plans de pagament, les dades no es fan servir per entrenar ulteriors versions dels models, però també un acte de fe.
2: I de la plana cultural destaca que Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a competició. Entre les pel·lícules triomfadores també hi ha la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
17: La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns dels altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per l'actriu Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La maldició de Widow's Bay, i també el de millor guió. El director de 83 anys que ha anunciat que aquesta serà la seva última pel·lícula ha enviat un missatge gravat d'agraïment.
18: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
13: Hola, Sant Sebastià. Salutacions des de Nova York. Em sap molt de greu no poder ser amb vosaltres. Quin gran honor i moltes gràcies pels diversos premis per a Tender Loving Care, la nostra pel·lícula, però sobretot per la Conxa d'Or. Moltíssimes gràcies i una abraçada a tothom.
17: El premi de millor actriu és ex aequo, amb la noruega Astakama August, per Markens Grude, Com creix la terra, que també s'endú el premi de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong, del cineasta A. Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat, perquè era la cinta amb menys opcions, segons la crítica. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia, amb paisatges bellíssims, i finalment l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
19: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis. Quiero compartir este premio, evidentemente, con el escritor y actor brillantísimo que es Berto Romero, con el director increíble, talentosísimo y brillante que es Javier Ruiz Caldera, y con una excelente compañera, Belén Cuesta, que está maravillosa en la película. Sin ellos esto sería imposible.
17: Feia referència a Javier Cámara, a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els directors de La Bola Negra, que, més enllà del palmarès de la secció oficial, s'han dut el premi del públic de la secció Perles. Tots dos han agraït no només el premi, sinó que els espectadors estiguin també omplint les sales a tot el país des que es va estrenar ahir.
20: Y nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
21: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
17: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el Premi del Públic al millor film europeu.
3: El temps.
2: Dani Ramírez.
22: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però en general ja li costaria passar dels 30 graus, però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i per tant canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica d'aixafogó, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
3: 3CAT Info.
2: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
23: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armer s'ha omplert de catòlics, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el papa mòbil pels Camps Elisis, d'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost, per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i al món ho reclama.
24: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
23: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
0: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
15: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
23: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
2: Els alemanys trien finalment Múnich, al davant de Colònia, com a ciutat candidata per postular-se davant el Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o les convocatòries posteriors del 2040 o fins i tot del 2044. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per part d'un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la derrota electoral diumenge passat de l'alcalde actual de la CDU va fer descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegner, ha preferit retirar ell la candidatura.
1: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Heralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això, vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
2: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Heralp, l'advocada alemanya d'origen turc, que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
4: La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
1: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
4: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
6: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
4: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Heralp.
7: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
4: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
2: La reconstrucció del Nepal trigarà anys després de l'arribada mortífera. Així ho ha vaticinat a 3CAT Info la presidenta de l'ONG Amics del Nepal, Cristina Morales. Aquest dissabte fa un mes de la gran riuada causada per la caiguda d'una glacera sobre un llac. La responsable de l'ONG Amics del Nepal també destaca el gran nombre d'infants afectats i alhora l'èxit de les vacunacions d'emergència, que han evitat epidèmies.
25: La recuperació tot just comença i estem parlant encara de més de 4.000 persones desaparegudes i més de 84.000 persones afectades, més de 32.000 nens afectats. Han pogut vacunar contra el còlera més de 50.000 persones en aquestes setmanes, vigilant que no hi hagi contagis de malalties, epidèmies.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
13: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo no ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y, obviamente, todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
13: Pel que fa a la lesió d'Mbappé, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça. 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
8: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
13: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva greu lesió de peroné.
9: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
13: El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
3: 3CAT Info.
13: A la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 1 a Balaïdos contra el filial del Celta. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
10: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
13: I a la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge, l'Europa rep el Majadahonda a les 4. I en bàsquet, a la primera jornada de la Lliga ACB, victòria del Barça al Palau per 119-101 contra l'Eima Corunya. Malgrat aquesta victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerowski, ha estat crític.
11: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
13: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. Sentim l'entrenador manresà Diego Ocampo parlant d'aquesta derrota.
12: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de dos años. Es que la posición es cada dos días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
13: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen, segon, i Isaac Hadjar, tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició, després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix el líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell. A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant per 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge, partit contra el Zamalek egipci. En ciclisme, el Mundial que s'està disputant a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
14: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera que més m'il·lusiona des de que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat i poder estar ja sent com està complint un somni.
13: I acabem dient que en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà aquest diumenge a la una la pista del Manzanares.
3: Són 7:15.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La resposta política s'espera a partir de dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. També us hem explicat que el govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta. Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. A partir d'ara us explicarem que la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectat pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. I anirem a Lleida, on uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic en el marc de la trobada nacional infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
13: Doncs la victòria de les

0: prims i el sol quedarà enterbolit. Tarda i vespre, amb núvols més abundants. Centenars de persones amb desenes de tendes de campanya passen la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys veïna de la ciutat. L'acampada, que pretén recordar el simbolisme del 15M, l'ha precedit una manifestació multitudinària aquest dissabte a la tarda, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid i que ha avançat pels carrers del centre de la ciutat. Hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants han exigit al govern espanyol l'aprovació el proper dimarts del decret d'habitatge que impedeix qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Madrid, Alba Gil.
1: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Que es prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està a l'alçada dels esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
1: També li ha reclamat des de l'Hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid.
3: Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
1: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
0: Paral·lelament, el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts y tampoco no ha volgut donar detalls.
4: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
0: Aquest dissabte la dreta i l'extrema dreta han fet un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola amb el suport del PP i Vox i, segons la delegació del govern espanyol, hi han participat 20.000 persones. Sentim Miguel Tellado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox.
5: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
6: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
0: Durant la manifestació s'han sentit insults contra el president espanyol i s'hi han pogut veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre les quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Més coses. La Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions. El president ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà.
7: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En 2 anys dubto que m'hagin fet una notícia bona.

0: i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
1: La visita de Trump a Tennessee il·lustra el repte electoral del seu partit republicà de cara a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Tennessee és un estat dominat pels republicans, però el partit creu que ha de defensar dies després que una enquesta advertís que la popularitat de Trump s'ha estimbat. Només el 30% dels entrevistats en té una opinió positiva. Tornem a casa nostra, perquè ha estat rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat després que la víctima hagués iniciat una relació sentimental fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona, també d'origen pakistanès, i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no hauria estat acceptada per la família de la dona. Aquest home també hauria patit, per part dels detinguts, un intent d'homicidi amb una arma blanca. La coordinació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer al juliol. L'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos de l'interior de l'immoble. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies de el Servei d'Emergències Mèdiques. I aquest dissabte el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat ha rescatat 5 persones que s'han trobat amb problemes mentre feien excursions per la muntanya. Han evacuat una parella francesa que es trobava malament d'un refugi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. També han rescatat una noia que s'ha accidentat mentre circulava en bicicleta per una zona de difícil accés de Vallromanes, al Vallès Oriental. A Capolat, al Berguedà, han evacuat una persona que volava en parapent i ha tingut un accident que li ha provocat una lesió a l'esquena. I, finalment, a Caralps, al Ripollès, els bombers han rescatat un excursionista que s'ha lesionat al canell quan feia una ruta per la zona. Els bombers de la Generalitat recorden que una bona prevenció és clau per gaudir de la muntanya amb seguretat. Demanen consultar la previsió meteorològica, adaptar la ruta al nivell físic i tècnic de les persones que la facin i portar roba adequada, aigua i menjar. I també un telèfon mòbil amb bateria carregada. Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir 2 agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan els agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial, de manera que 2 agents van acabar ferits lleus.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, de la ramaderia i també la pesca. Són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures estan provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi, amb participació catalana i publicat a la revista Science, demostra que en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i al Caucas. Pau Carnicero n'és un dels autors.
3: Demostrem que l'augment de temperatura té una relació directa, i per tant podem dir causal, que s'estiguin perdent aquestes espècies. O sigui, per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
1: L'augment de la temperatura també provoca que les espècies que fins ara no podien viure a les cotes altes ara estiguin pujant i ocupant els espais on només hi havia plantes d'alta muntanya. De totes les serralades europees estudiades, els Pirineus és on s'han extingit més plantes d'alta muntanya. Precisament la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això, cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Joaquim Albalate.
4: Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes, que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
5: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
4: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fred i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Cadino que es vendran l'any que ve.
1: El jaciment de Boella, a la Canonja, celebra 20 anys de campanyes arqueològiques. L'equip de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social ha trobat indicis del que podria ser un os de rinoceront, una dent d'hipopòtam i més peces de la indústria lítica. La Canonja, Ariadna Escoda.
6: Es tracta d'unes troballes que se sumen a unes 300 peces més. Si bé la codirectora de les excavacions a la Boella, Palmira Saladier, no descarta que en pròximes edicions trobin restes humanes. Ara bé, en aquest jaciment saben del cert que en aquesta zona els homínids no hi vivien.
7: Aquí l'ésser humà no hi viu. El que fa és venir a buscar tot tipus de recursos. Una manera molt senzilla d'entendre què era el barranc de la Boella, si us comparem a les societats actuals, el barranc de la Boella és el supermercat, però és una gran superfície, perquè el que hi troben és l'aliment, tant els recursos animals, és a dir, la carn o qualsevol altre tipus de recurs animal, poden trobar ous, troben recursos vegetals, tant per fer eines, les llances per a matar i apressar aquests animals i per a defensar-se, o també aliments.
6: Cada any, a les acaballes de la campanya anual d'excavació, es fa una jornada de portes obertes per al públic en general. En Francesc, la Gemma i la Pilar són veïns que no s'han perdut l'oportunitat de veure el jaciment de prop.
8: Home, jo crec que és molt interessant, que és això, que això no es pari, que segueixi buscant-se.
9: Vull dir que les troballes ens aporten d'on venim i qui som i què han fet els nostres ancestros, no?
10: Bueno, jo crec que és molt important, no?, que el nostre jovent i les nostres generacions, no?, posteriors vegin com va evolucionant tot, no?
6: Segons els investigadors, a la Boella encara hi ha feina per una altra generació d'arqueòlegs que seguirà excavant i escrivint la història dels homínids d'un milió d'anys enrere.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
11: La temperatura baixarà lleugerament de dia, llevat de la Vall d'Aran. Aquí pot pujar apropant-se als 28, 29 o 30 graus cap a la zona nord de la vall, cap a la part de Bossòst i Les, aproximadament. Viella pot arribar a uns 28, 29 graus. En general, la temperatura puja un grau o dos, o baixa un grau o dos. Grau amunt, grau avall. Però, en general, ja li costaria passar dels 30 graus. Però veiem valors de 30, 31 graus en punts de ponent, potser a l'interior de l'Ebre, però cal dir que avui en conjunt tindrem menys hores de sol, més hores de cel ennuvolat o variable, i, per tant, canvia una mica el temps. L'anticicló marxa cap al centre d'Europa i dilluns i dimarts se'n va cap a l'est, cap a Polònia i Rússia. Això enviarà una mica de vent de sud i progressivament, a mesura que avanci la setmana, potser llevant. En definitiva, anirà canviant el temps. Avui una mica més de núvols, dia variable, alguna boira al prelitoral, molta humitat, la temperatura, tot i estar al voltant de 25, 27, 28, notarem una mica de xafogor, hi ha més humitat, hi haurà més humitat. I bé, a l'interior i al nord, núvols i clarianes, núvols prims, a la tarda més gruixuts, més espessos, acabarem el dia amb algun plogim, potser, cap a la Costa Brava. I demà dilluns pot ploure en punts de la costa i prelitoral sud, entre Barcelona, Tarragona, Costa Daurada. No ho descartem, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, però és que dimarts, dimecres i també dijous, sobretot, hi haurà més ruixats i més tempestes.
2: 3CAT Info.
1: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té a punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fontàs.
12: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
13: La gent que arriba doncs, per la zona de la Vall d'en Bas, Les Preses, doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
12: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
13: No estan en funcionament, estem acabant de fer la reglamentació dels aparcaments i estem acabant d'adequar diferents coses, però estan ja a punt per estar en funcionament i perquè hem també anat a la Generalitat a demanar aquesta línia una línia de Rumbus. La petició està feta.
12: Danés confia que el nou servei permeti als visitants anar més enllà de la visita als espais naturals i afavoreixi que també es desplacin a altres municipis de la comarca per dinar, passar la tarda o ampliar la visita.
1: Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi als nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
14: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que, a més, puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
1: Helena Guardans i Cambó és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Liceu en tota la història de la institució. Uns 120 bastoners d'arreu de Catalunya han apropat la cultura popular al públic de Lleida en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons. L'esdeveniment s'ha programat en el marc de les festes de tardor i ha servit per commemorar els més de 300 anys de manifestació d'aquesta dansa a la ciutat. Alba Amor.
15: La primera referència del Vall de Bastons a la ciutat de Lleida es va documentar el 24 de setembre de 1701 amb motiu d'una visita del rei Felip V. Després de 325 anys, la colla bastonera del Pla de l'Aigua commemora en el marc de la trobada aquesta efemèride per posar en valor la història i la continuïtat d'aquesta dansa. Ho explica el president dels bastoners de Lleida, Xavier Ramon.
16: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
15: L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també ha previst espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
1: L'alta gastronomia peruana té ambaixada culinària a Barcelona amb el restaurant Mai Manta, que Omar Malpartida va obrir fa 2 anys a la terrassa de l'hotel Gran Hyatt. El xef divulga la diversitat dels fogons del seu país en festes temàtiques. Òscar Callau.
17: Visitem el Mai Manta el cap de setmana que dedica la seva revetlla mensual a les carns a la brasa tradicionals dels Andes, com la Pachamanca, en què embolica diferents tipus de carn i verdures amb fulles de plàtan o panís i les cou sota terra amb brases i pedres roents. Una tècnica prehispànica que la terrassa de l'hotel es reprodueix amb una gran barbacoa especial.
18: Maimanta significa origen y nosotros lo que intentamos es acercar el Perú de la manera más sincera, con productos 100% peruanos, productos frescos que traemos de Perú. Lo que hacemos es mostrar las tres regiones del Perú efectivamente, porque nosotros somos un restaurante 100% peruano en todo aspecto. Es un lujo apto para todo el mundo. Aquí vienes a pasártelo bien.
17: El Maimanta, doncs, afegeix a la seva carta regular una festa mensual amb plats Nikkei, amb peix de la costa pacífica peruana, carns andines d'alta muntanya i elaboracions amb productes exòtics de la selva. Des de croquetes limenyes fins a ceviches, tiraditos, udon uchucuta o tamalitos. La gastronomia peruana va entrar als circuits internacionals amb el xef Gastón Acurio als anys 90 i ha excel·lit en restaurants com Maido, actual millor restaurant del món, segons la llista 50 Best, o Central, que ho va ser el 2023. Entre els xefs convidats de l'última festa al Maimanta trobem Eduardo Navarro, el xef format al Bulli i al celler de Can Roca, que comanda el restaurant de brases Xacres, situat a la vall agrícola de Pachacama.
19: Muchos países quieren ser como el Perú, en realidad, ¿no? Que ha logrado embajadas en casi todo el mundo. Nuestro insumo es súper fresco, nuestro insumo de calidad. En Perú tenemos unos microclimas impresionantes en los cuales tenemos ingredientes que no llegamos a encontrar en muchos lugares. Por eso es que Omar logra traer mucho de esos ingredientes aquí a Maimanta, ¿no?
17: O Mayra Flores, del restaurant Xizen de Lima, que acaba d'entrar a la llista 50 Best de l'Amèrica Llatina.
20: Es mi primera vez acá en Barcelona. Nosotros hacemos cocina Nikkei, esta mezcla de cocina japonesa con peruana. Entonces hemos traído un poco de tiraditos, mucho pescado fresco, mariscos. Hemos traído udon, que es una pasta japonesa tradicional. Hemos traído yosas, muchos insumos peruanos, para que el sabor no cambie, ¿no?
17: La festa mensual Verbena del Maimanta es completa amb danses i música criolla en directe. Mambo, mambo,
1: esports. Amb Alfons Gurí, no?
0: A la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugranes Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts. Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat ni un minut. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i aquest diumenge li faran proves, com ha comentat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
21: Eric tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y, obviamente, todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
0: Pel que fa a la lesió d'Mbappé en França, el davanter del Madrid pateix una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Aquest diumenge també juguen a la Lliga de les Nacions el Dinamarca-Gales, el Sèrbia-Països Baixos, Alemanya-Grècia i Noruega-Portugal. A la Lliga F, victòria del Barça per 0-2 al Camp del Logroño amb gols de Patrick Guijarro i Maisa Baja, jugadora més jove en fer un gol amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
22: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
0: Un partit on ha tornat Aitana Bonmatí després de mesos d'absència per la seva lesió al peroné.
23: Personalment, contenta de poder participar en els primers minuts de la temporada. Al final, una jugadora necessita confiança, necessita tornar-se a sentir futbolista i això només passa per jugar a partits i bé, molt contenta a seguir sumant i poder ajudar l'equip amb tot el que necessiti.
0: El Barça suma la cinquena victòria en 5 partits i segueix 2 punts per sobre d'un Madrid que ha patit per guanyar la Real Societat per 3-5. El Badalona, per la seva banda, ha perdut per 0-1 contra el Granada. La jornada de la Lliga F la tancarà aquest diumenge a les 6 de la tarda l'Espanyol, que visitarà el camp del Depor.
3: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha lamentat que el gol local hagi arribat després d'una errada.
4: Més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: A la primera ref, el Sant Andreu s'ha imposat per 1-2 al Nàstic en el duel català jugat al nou estadi. Aquest diumenge l'Europa rep el Majadahonda a les 4.
3: 3CAT Info.
0: A la primera jornada de la Lliga CB de bàsquet, Barça 119, Lima Corunya 101. Malgrat la victòria, el pivot del Barça, Oleg Balcerovski, ha estat crític.
5: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
0: Per altra banda, derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107-92. L'entrenador manresà Diego Ocampo ha valorat aquesta derrota.
7: Pero aquí no hay tiempo. Esto no es preparar una posición para dentro de 2 años. Es que la posición es cada 2 días en nuestro caso, con lo cual tenemos que poner las pilas y, como siempre digo, primero yo, para que los jugadores aprendan y compitan muy bien cada día.
0: Aquest diumenge jugaran la resta d'equips catalans. Breogán Penya a les 12, Girona Múrcia a les 5 i València Lleida a les 6.
3: 3CAT Info.
0: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer. Amb aquesta victòria, Russell, que segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat cinquè. L'italià, que ha sortit des de la 16a posició després de tenir un accident ahir, ha remuntat 11 posicions. Antonelli segueix líder de la classificació amb 302 punts, 66 més que Russell.
3: 3CAT Info.
0: A la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Granollers a la pista de l'Alacant 31-41. El Barça, recordem-ho, és a Egipte disputant el Mundial de Clubs. Aquest diumenge a 2:45, partit contra el Zamalek egipci. Al Mundial de Ciclisme que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Diumenge 27 de setembre del 2026, posem-nos al cap d'algú que sent això. Són els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades pels concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure'ls en directe, estarà convençut que hi ha més talent a la pandereta de Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton compli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que no pas en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que amb l'experiència irrepetible i també veurà que si es troba amb 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert, li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, posem-nos al cap d'algú que sent això altre. Aquí són els primers acords de piano del Don't Look Back in Anger. I aquest algú, més que no pas emocionar-se, va d'alla. Aquesta persona està seguríssima que el retorn d'Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, i que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de l'agenda. Aquest algú, a més, està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Les dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si als 90 els haguessin dit que 3 dècades després estarien esprement deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit a ells mateixos. Ara bé, que aixequi la maqui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure, o si els en cau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Els titulars del diumenge. Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
2: Sí, centenes de persones hi han passat la nit amb unes 150 tendes de campanya. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge. Dimarts, el govern espanyol preveu aprovar un paquet de mesures.
1: De seguida anem cap a Madrid a veure com ha passat aquesta nit a la Puerta del Sol amb aquests centenars, gairebé un miler de persones acampades, 15 anys després del 15M. Avui, Eva Compte, també ens fixem amb el govern espanyol que prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
2: Sí, ahir al matí milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i l'extrema dreta a Madrid, també contra Pedro Sánchez, per la crisi a Ceuta.
1: Bany de masses del papa Lleó XIV a París.
2: Ha estat una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que han assistit 700.000 persones. Macron, però, no hi era.
1: Mike Lee guanya la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care.
2: Javier Cámara ha aconseguit el Premi a Millor Intèrpret de Repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
1: Lamine Yamal lidera la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Roger Nau.
3: Partit explosiu amb intercanvi de cops i amb la participació de 6 jugadors del Barça. 5 com a titulars van marcar Lamine i Gordon, un gol a cada banda, mentre que Eric García no va jugar per molestes al genoll. Avui li faran proves.
1: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió d'Mbappé en França és lleu.
3: El davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Mbappé, per tant, podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estar a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
1: No es podia saber que Mbappé es recuperaria pel clàssic. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
1: Avui suau la cosa, oi?
4: Avui hi ha cel menys serè, eh? Ja tenim molts de núvols baixos i això serà una tònica que anirà més al llarg de la jornada, sobretot a la costa i prelitoral. Encara hi ha algunes escletxes, en algunes zones de la costa, doncs poden haver-hi estones de sol, però fins i tot no descartem algun petit plogim, sobretot cap a la costa nord, cap a l'Empordà, potser tarda vespre també cap al Camp de Tarragona, i és el preludi una mica d'aquest canvi de temps que ens ha de dur pluja en aquesta primera setmana de tardor. Demà al matí i dimarts al matí tindrem doncades de precipitacions, sobretot a tota la façana litoral i prelitoral, i a més localment, doncs, amb certa intensitat. De fet, amb alguns avisos d'intensitat de pluja que tindrem, doncs, en aquest parell de dies. Això farà que parlem de tendència que les màximes baixin. De fet, avui es pot assolir encara els 30 graus a ponent, perquè aquí encara hi haurà bastantes estones de sol. A la tarda els núvols també hi arribaran. De fet, en el Pirineu Occidental, a l'Alpineu també hi podria haver algun petit ruixat a la tarda. I de cara a demà ja no s'espera que s'arribi als 30. Les matinades molt suaus, les mínimes sí que pugen, però en tot cas a partir de dimecres doncs ja també anirien a la baixa amb un ambient més de tardor amb l'arribada d'octubre. De fet, sembla que continuaria el risc de precipitació gairebé tota la setmana.
0: Avui el suplement.
1: Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. Avui posant ciència, economia i política a un dels clàssics d'aquesta època de l'any. Per què les parelles se separen més al mes de setembre? Just després, a partir de 11:15, cara a cara sobre el retorn d'Oasis amb Luis Hidalgo i Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, amb sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena, i arrufen el nas amb aquest retorn, tot i que alguns, doncs, hem intentat fer cua i comprar entrades. A les 11, cartes de l'Empar, el consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes a suplement@catradio.cat i també a Diagonal 614, si és que ho voleu fer en format físic. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I a les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui. Passen 7 minuts de les 7.
0: L'informatiu del suplement.
1: Centenars de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge. Us recorda alguna cosa? Doncs fa 15 anys del 15M. Han plantat unes 150 tendes de campanya a la mateixa plaça on va començar aquest 15M, això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, la dona de 87 anys veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid convocada pel sindicat de llogateres.
2: La mobilització va plegar prop de 300.000 persones segons els organitzadors, 25.000 segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Ha estat una marxa multitudinària que ha recorregut el centre de Madrid fins al Congrés dels Diputats a crits de Mari Carmen es queda per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge, que es prorroguin els contractes, es congelin els preus i que es prohibeixin tots els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
6: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
5: També ho reclamava des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid. La marxa incrementa la pressió sobre el PSOE perquè porti al Consell de Ministres de dimarts el decret d'habitatge, un paquet de mesures que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també Junts, i amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Gràcies, Alba. Enmig d'aquesta agitació social per la qüestió de l'habitatge, Sumar ha amenaçat a plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial.
2: Sí, la formació diu que no acceptarà més respostes parcials ni mesures descafeïnades davant dels desnonaments i davant un problema urgent com és la crisi de l'habitatge. El ministre de Drets Socials, Pablo Bostundi, considera que calen solucions urgents.
7: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
2: El PSOE, mentrestant, negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Òscar López.
8: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
2: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Per cert, que avui sentirem Pedro Sánchez, que participarà al costat precisament d'Òscar López en l'acte de presentació de candidatures del PSOE de Madrid per a les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.
1: El govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients.
2: El ministre Òscar López ahir no en va voler donar detalls ni tampoc va confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts.
8: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
2: Mentrestant, ahir la dreta i l'extrema dreta es van manifestar a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola i el PP i Vox hi van donar suport. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
9: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
10: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
2: Durant la manifestació es van sentir insults contra Pedro Sánchez i es van veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals, per exemple, una pancarta que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos».
1: Parlant de nostàlgiques, avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics d'aquests últims anys, Juan Carlos Peinado. El BOE n'ha publicat la jubilació forçosa a complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, a qui va enviar judici dilluns passat acusada de tràfic d'influències i malversació, Maria Costa.
11: La instrucció d'aquest cas va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias, ha durat 2 anys i mig i sempre ha estat envoltada de polèmica. L'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. entre d'altres en assegurar que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, on suggerir que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
1: A París, tercer dia de la visita del Papa a França, avui es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església i oficiarà una missa al santuari de Lourdes. Ahir, Lleó XIV va rebre un bany de masses al seu pas en Papa Mòbil pel Camps Elisis de París. En la seva homilia, el Sant Pare va demanar als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
12: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Dermès ha omplert de catòlics 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Parlé a Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo. El moment social a França i al món ho reclama.
13: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
12: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
14: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
12: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Gràcies, Isabel. Un quart de vuit del matí. Més qüestions. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual.
2: La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.
15: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
2: Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg obert per resoldre la crisi.
1: El País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Consignes com ni oblit ni perdó o Mazón a la presó es van tornar a sentir ahir en una concentració que es va fer davant la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant.
2: I a la qual van participar centenars de persones quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Va ser la primera vegada que la mobilització mensual de les víctimes es feia fora de la província de València. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, va retreure Mazón que es blindi amb la condició de forat.
16: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
2: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
1: A la crònica de successos parlem d'un cas d'una resident a Barcelona que ha estat rescatada al Pakistan víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. L'operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
2: La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí, tot plegat arran de la relació sentimental que ella havia iniciat casat ara fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no va ser acceptada per la família de la dona. L'home, que va patir un intent d'homicidi amb arma blanca per part dels detinguts, va ser qui va alertar la policia, que va engegar la investigació. L'operació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer el juliol.
1: 3 ferits en l'esfondrament ahir d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental.
2: Una persona ferida greu va ser traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Els altres 2 ferits els van atendre a l'Hospital de Granollers. En el moment de l'esfondrament, a l'immoble també hi havia un menor que va resultar il·lès i un gos que els bombers van rescatar sa i estalvi.
1: I a Girona ha detingut un jove de 19 anys després d'una persecució amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va topar contra un vehicle policial i va ferir 2 agents.
2: L'Ajuntament de Girona va confirmar ahir a través d'un comunicat que els fets van passar divendres quan agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei. A la moto ja anaven 2 ocupants i circulava sense claus posades i l'indici que podia ser robada. Els ocupants, alertats per la presència policial, van deixar la moto a terra, un va marxar corrents i l'altre va recuperar el vehicle i va emprendre la fugida. Després de la persecució, els agents van poder detenir el noi, al qual se li atribueixen 6 delictes. Entre ells, atemptat contra els agents de l'autoritat, també furts de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i també lesions per imprudència. La propietària de la moto, robada aquella mateixa tarda, va poder recuperar el vehicle.
1: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets i clars i informació veraç que estigui documentada i certificada.
2: Sí, l'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. La gerent de Sostenibilitat de la ECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples del que es regulen declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
2: I el portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca a aquesta emissora l'avenç que suposa aquesta normativa.
18: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
2: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
1: L'Ajuntament de Salt, al Gironès, ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, de supermercats i d'altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns, Pau Bertrulli.
19: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
20: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat, i, per tant, aquí el que varen decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
19: La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. Barceló també obre la porta a regular l'obertura de botigues per pintar ungles o botigues 24 hores, com ja han fet altres municipis.
20: És un tema que està sobre la taula i s'està treballant, però no formaria part d'una modificació de l'ordenança pròpiament, sinó d'una directiva de servei, més o menys de dirigir activitats. Per tant, el tràmit no és el mateix i ara havíem de fer aquest que és de regulació horària.
19: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir de 10 de la nit a 7 del matí durant l'estiu i de 9 a 6 del matí durant l'hivern. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare al davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés a aquesta emissora, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom patern, Laia Framis.
21: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
22: Deixaria de tenir preponderància la família paterna
3: i es faria un reconeixement de la família materna, des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal.
21: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
3: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar.
21: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
1: Anem al cine. El director anglès Mike Leigh s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cine de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Tender Loving Care, a banda de la Concha d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Concha de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garratt Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
22: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
4: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
23: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
24: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
4: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
1: I ara anem cap a la Mercè. Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert aquesta nit per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat una de les actuacions de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada bastant indefinida. Barcelona, Marc Ruiz.
25: Santi Balmes avisava.
26: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
25: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandad i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez de Remei de Galafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
1: Aquest matí se celebra a Torredembarra la primera sessió del 30è concurs de castells. De fet, diumenge que ve us saludarem des de Tarragona per la gran final del concurs i participen avui a Torredembarra 12 colles amb protagonisme dels castells de gamma alta de 7. Josep Almirall.
27: La Torre de 7 o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí a les 10 a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de 7, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8, com els castellers de Berga, els castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tarraco Arena, i que culminarà diumenge, dia 4 d'octubre, amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se al podi absolut del certamen. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Torredembarra.
0: L'informatiu del suplement.
5: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.
7: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
0: L'informatiu del suplement.
1: Els esports de selecció espanyola debuta a la Nations League amb victòria contra Anglaterra 2-3 a Wembley. Va ser un partit d'alternatives i amb un alt protagonisme blaugrana. Roger Nau, bon dia.
9: Bon dia, va brillar sobretot Lamine Yamal, que va liderar l'atac de la selecció espanyola. El davanter de Mataró va fer el primer gol del partit. Al minut 2 també va marcar Gordon, en aquest cas, per fer l'1-1 per Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu. Pel que fa als jugadors del Barça, Lamine, Comerci i Robri van jugar els 90 minuts, Olmo en va jugar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts del partit. Fermín no va jugar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre. Avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
10: He dit que tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
9: Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. El defensa de l'Atlètic destaca el bon partit de Lamine.
11: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
9: I ahir també es van disputar altres partits de seleccions en presència de jugadors d'equips catalans. República Txeca 1, Croàcia 2, amb l'Ivakovic del Barça, que va jugar tot el partit. També l'Eslovènia 0, Escòcia 0, amb el blanquiblau Derkusic, que va sortir titular, però va ser substituït per problemes físics. El Sud-àfrica 2, Guinea 1, amb l'as del Girona, l'equip titular. I mentrestant, a la classificació de l'Europeu Sub-21, Ucraïna 2, Turquia 2. Pixur del Girona va jugar tot el partit, mentre que Krapichov, també del Girona, es va quedar a la banqueta. D'altra banda, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Madrid ha comunicat que el davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà a punt per jugar el clàssic del Camp Nou el 25 d'octubre. Mentrestant, a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i de Maísa Baja.
13: Pilota el primer pal, pentina el Barça i gol. Doncs és gol de Maísa Baja.
9: Maísa Baja, la jugadora més jove a fer un gol amb l'equip blaugrana amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
28: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt a poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
9: Amb el Barça va reaparèixer i tant a bon matí després de deixar enrere les molèsties derivades a la greu lesió al peroné de la temporada passada. Mentrestant, a segona masculina, empat a un del Sabadell a Baleidos contra el Celta, mentre que la primera federació, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic 1-2 en el duel català jugat al nou estadi. Aquesta tarda a les 4 l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Joan Anton Català, bon dia.
29: Bon dia, Roger.
30: 3, 2, 1, seganya!
31: One small step for man.

0: L'última pel·lícula de l'Steven Spielberg es titula El dia de la revelació. Sona d'aquesta manera. Spielberg ha tornat al cine d'alienígenes, que ha explorat tantes vegades al llarg de la seva carrera. E.T., els encontres a la tercera fase, i també amb aquesta nova pel·lícula, des d'una òptica doncs, que no se centra tant en el primer contacte amb els aliens, sinó en què passa quan tenim informació sobre aquest primer contacte. Qui té dret a tenir-la ha de ser compartida, qui l'ha de compartir? Doncs amb l'excusa d'aquesta nova pel·lícula, que per cert ja la podeu trobar també a les plataformes, avui el Joan Anton Català s'imagina com seria aquest dia de la revelació. Joan Anton, tu quan vas al cine a mirar una pel·li de ciència-ficció o que té a veure amb l'espai, la pots arribar a gaudir o estàs pensant... Aquí és una llicència del director, no, aquí no han tingut, sí, en compte...
1: Escolta'm una cosa, és que estem parlant de l'Spielberg, això és John Williams, el que sona.
0: Sí,
1: és que és brutal.
0: És que van de la mà, no, normalment.
1: Però és que és increïble.
0: Sí, jo aquesta no la trobo tant de les més espectaculars.
1: No, no és de les més.
0: Puja una mica més, Víctor.

0: Home, Roger, imagina-te-la...
1: N'hi ha de millors, què vols
0: sí,
1: que et digui?
0: Sí, evidentment, sí. Però que
1: tu allà... dir, crec que aquesta melodia...
0: No et diu res?
1: No, no és que no em digui res, bonica, però no la recordaré.
0: Val, potser perquè no té... Potser al començament sí que té una...
1: El loop
0: potser el té més al començament, sí. No, però és preciosa. Bueno, és igual, la qüestió. Què em preguntaves?
1: Per quina ser? Música creus que escolten els alienígenes?
0: No, això no m'ho preguntaves. Mira, pues,
1: No, és a dir, el que et vull preguntar és si tu quan vas al cine a veure una pel·li d'alienígenes no. Ets capaç de gaudir-la o estàs dient quina fumada que han fet.
0: Mira, quan vaig a veure en una molt de contingut científic, reconec que no em puc concentrar, perquè estic pendent de les errades. Aquesta no té contingut, apenas en té de contingut científic. És deixar volar la imaginació i pensar això, no? Què passaria el dia que ens expliquessin que ja han estat aquí els alienígenes i que tenim confirmació de que això fos així. Per tant, és absolutament absoluta ciència-ficció. Sí, em va agradar, em vaig deixar anar. Per cert, Roger, tu has vist mai un objecte volant no identificat?
1: Jo no he tingut aquesta sort.
0: Ah, perquè qualsevol cosa que veiem al cel ho podem catalogar com a objecte volant no identificat. T'haig de dir que jo de jove em vaig dedicar bastant. Jo, bueno, ho hem explicat algun cop, a mi m'agradava experimentar, tocar les coses, vaig ser bastant friqui en moltes coses, i una d'elles va ser aquesta, em vaig dedicar...
1: A buscar-los. Mira, una anècdota que he anat explicant les últimes setmanes és que el moment més àlgid de l'eclipsi que vam passar plegats aquest 12 d'agost, quan hi va haver la totalitat, que érem a les Terres de l'Ebre, al Trabucador, hi va haver un moment que vaig apartar la mirada del sol, que estava tapat per la lluna, i vaig dir, mira, Joan Anton, allà passa un avió.
0: Un
1: avió que ens espatlla aquest eclipsi tan bonic. I em vas dir, no, mira, allò és Venus.
0: Exacte. Vas veure un objecte volant no identificat fins que el vàrem identificar, fins que et vaig dir que era Venus. Bueno, no, però això està bé, perquè mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra em ve un senyor i em diu, molt seriós, i em diu, escolta'm, jo fa temps vaig veure un ovni. I jo, ah, molt bé. No, però una nau, i tenia aquesta forma d'un plat volador, no, típica de les pel·lícules, no? Una cosa increïble, que et digui. I li vaig dir, sí, disculpi, vostè va veure simplement un ovni, un objecte volant no identificat, però no em faci creure que això eren humanets verds. Ho dic perquè aquí, ara en parlarem, tot es basa en la hipòtesi que ja ens han visitat i que, de fet, els tenim aquí i hem tingut cadàvers i hem tingut naus. I és el dia de la revelació. Spielberg ens diu, què passaria, com seria el dia en què això s'escapi i se sàpiga que...
1: Efectivament. Aquesta pel·lícula, aquesta última pel·lícula de l'Steven Spielberg, parteix d'aquesta idea que ja hem certificat i tenim proves del contacte extraterrestre i a partir d'aquí què?
0: Exacte.
1: És a dir, el punt de la ficció de la pel·lícula és que ja sabem que existeixen, a partir d'aquí, com ens hi comportem?
0: Cosa que no ha passat, és el que dèiem, cosa que no ha passat. Recordem aquella frase de Carl Sagan, que ho hem dit molts cops, no? Afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries i no en tenim cap ni una de proves d'aquestes. A més, les dimensions del cosmos ja et fan sospitar, Roger, que no els detectarem perquè hauran vingut i perquè aterraran aquí i perquè tindrem un cos, sinó si mai detectem vida intel·ligent allà fora, ho farem perquè rebrem un senyal, una missió que de manera volguda o involuntària aquella civilització hagi enviat a l'espai i que un dia nosaltres, els nostres radiotelescopis, puguin rebre, perquè això viatja a la velocitat de la llum i n'hi podria haver molts de senyals viatjant per l'univers en aquest moment, no? Però no serà

0: Ah, perquè ens aterri una nau i amb un ET dins, cosa que no ha passat.
1: Escolta'm, Joan Anton, encara no ha passat, però com més avancem en aquesta exploració espacial, més probable és que acabem trobant vida allà fora. Per tant,
0: això
1: és un escenari...
0: Clar, no, però això és el que jo deia. És cert el que dius, però no serà perquè descobrirem una nau soterrada a l'Antàrtida amb un cos dins. No serà aquesta la mà. O perquè ens aterri aquí al davant, no?, dels estudis, una nau i surtin dos individus allargats amb un ull al cap. No és aquesta la manera. La manera més probable és perquè detectarem un senyal, una emissió. Perquè així la nostra tecnologia, sí, cert, cada cop és més afinada, és més bona per poder reconèixer aquests senyals.
1: Va, fem l'exercici, ens posem en el lloc d'aquests protagonistes. Jo és una pel·lícula que no he vist, per tant m'has d'anar guiant, eh?
0: Va.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg. Què passarà el dia que hi hagi aquest primer contacte? Estem preparats? Hi ha una pauta a seguir? Hi ha un protocol escrit?
0: Hi ha un protocol a seguir, que és un protocol que té escrit la NASA, que algun cop també ho hem comentat... Ai, la NASA, perdó, les Nacions Unides, que és més elevat que la NASA, que és un protocol que n'hem parlat algun cop, que té algunes coses escrites, que no sé si estarem a l'altura. A la pel·lícula no es compleixen, clarament no es compleixen aquestes coses, perquè el dia de la revelació de Spielberg és ho hem estat amagant durant molt de temps i ara se'ns escapa, no? Perquè el que diu aquest protocol de les Nacions Unides és que el dia que detectem un senyal, i es parla d'un senyal, fixa't que no es parla d'una nau, perquè no és així com els descobrirem, que es tingui origen alienígena, doncs es guardarà transparència, es mantindrà el compromís de transparència mitjans de comunicació amb el públic en general. No sé si estarem a l'altura d'això, i menys amb els lideratges que tenim en aquest moment del món. Però aquest, entre moltes altres coses, això és el que diu el protocol, no s'ha complert en el cas de la pel·lícula de Spielberg, ja juga ell amb això, no? Que ho hem estat mentint, hem estat amagant això durant molts anys.
1: Escolta'm, aquests últims anys, Joan Anton, la Casa Blanca també ha començat a desclassificar documents i imatges científiques sobre avistaments d'ovnis, perquè Donald Trump també està obsessionat com a negacionista que és amb totes aquestes teories conspiratives. Per tant, més carn, més peix pels taurons.
0: Sí, de fet ja s'havien començat a classificar fa uns anys, també en varen parlar molt. Es van en aquell moment muntar grups de científics independents, la NASA va muntar un grup de científic independent de la NASA a nivell internacional que analitzessin aquests fenòmens. El resultat no va agradar a molts conspiranois perquè el resultat va ser no trobem amb aquests avistaments res que ens faci sospitar que hem estat visitats. Es van començar a classificar, i encara avui s'està fent, aquests avistaments, que tenen molt valor, t'haig de dir, perquè no és com si jo vaig pel carrer i dic he vist un ovni, l'he fotografiat, això no té cap mena de valor. Per mi pot tenir molt valor, a nivell personal, no? Però a nivell científic això no té cap mena de valor. No? Com comprovo, com he fet la foto, en quina velocitat es movia aquest objecte, en quina direcció anava, saps? Hi ha moltes dades científiques que sí que hi sonen aquí, sí que hi sonen aquests avistaments, per tant es poden fer anàlisi a partir. I s'han fet i s'han classificat, s'estan classificant. Per exemple, hi ha una categoria que és objectes a fenòmens atmosfèrics, una altra que és globus sondes, una altra que és ferralla espacial que reentra a l'atmosfera de manera incontrolada i que té moviments incontrolats. Una altra que s'ha creat la categoria però no s'ha classificat encara res aquí dins i que preocupa especialment són proves de tecnologia avançada que en països rivals o indústries puguin estar fent. I això als Estats Units es preocupa, òbviament, especialment. De manera que hem creat aquestes categories i s'estan classificant. I els científics ens recorden que no perquè algun d'aquests avistaments no pugui ser classificat, això ja comprova o valida la hipòtesi tan extraordinària com és una nau amb homenets verds, que és la darrera de les explicacions que hauríem de guardar abans no haguem descartat totes les explicacions més avorrides o més mundanes que puguem tenir.
1: Escolta'm, aquesta gran conspiranoia sobre el tema alienígena, Joan Anton, gira entorn de l'àrea 51 nord-americana i també té un protagonisme especial a la pel·lícula de Spielberg. Què hi ha de cert en tot el que es diu i s'ha dit sobre aquesta àrea 51?
0: És molt interessant.
1: Explica'ns primer què és l'àrea 51 i després què es diu sobre ella.
0: És molt interessant. Mira, és una àrea reservada, militarment protegida, a l'estat de Nevada, als Estats Units, al mig del desert, que durant molt de temps, i ara veurem per què, s'ha creat allà la història de que és el lloc on els Estats Units tenen naus i cossos d'alienígenes congelats i allà s'hi estan fent estudis. L'àrea 51 s'ha convertit en la meca de la conspiranoia alienígena. És on hi va gent, no poden entrar, lògicament és un territori militar, és un terreny militar que està protegit, però acampen a fora. acampen. Hi ha la tira de gent allà, estan convençuts que allà s'estan fent proves, i hi ha gent que va allà a passar dies, acampats, a veure si veuen alguna cosa en el cel de Nevada. I això s'ha mantingut així durant molts anys, aquesta cosa. És allà, a l'àrea 51. I a més es diu, si vas a l'àrea 51, coneixem gent que ha anat i que no ha tornat. Saps? S'han creat historietes col·laterals de tot això. Què hi ha del cert? Doncs mira, crec que va ser l'any passat, o fa dos anys, crec que va ser l'any passat, dos periodistes del Wall Street Journal publiquen un estudi d'aquests que fan els periodistes, que investiguen molt i que estan anys investigant això, que demostren que tot això ha estat, sí, una conspiranoia provocada, creada artificialment pel govern nord-americà. Quan la Guerra Freda, dècada dels 70, sobretot dècada dels 80, els Estats Units van començar a difondre informació falsa sobre el que s'estava fent realment en aquesta base, que s'estaven fent proves militars, s'estaven provant un nou avió de combat. Per despistar els espies soviètics, es va crear tota aquesta cosa dels CTs. I un coronel de les Forces Aèries Nord-Americanes va passar a mà fotografies falses d'objectes i de cossos als restaurants i als bars de la zona per crear aquesta bombolla d'il·lusió que fes que els espies soviètics diguessin saps què? Anem a espiar a un altre lloc, que aquí no en traurem res. Això va ser una bomba quan va sortir aquest article. Va ser una bomba, donen noms, donen testimonis, de manera que, bueno, un podria dir, ai, per què ens hem de creure aquests periodistes? Bueno, podríem canviar la frase també, no? I per què ens hem de creure una cosa que encara és molt més extraordinària, que és que hi hagi alienígens congelats? És molt més extraordinari això, perquè ens ho creiem, no? Molt més fàcil creure les coses més mundanes que tenen proves. És a dir, testimonis i proves i gent que diu com es van filtrar aquestes informacions.
1: Realment és un tema fascinant i que alimenta també tantes teories, no?
0: Sí que ho és.
1: Malauradament, no?
0: Sí.
1: Malauradament, la ciència també està utilitzada, sí, d'una manera negligent aquí.
0: Totalment. La ciència, jo penso, hem comès molts pecats, també n'hem parlat molts cops, no? Un estat que aquest tema, que està com estigmatitzat, és com molt friqui, la ciència no s'hi ha volgut posar mai. És com, rebrem, i com que no volem rebre, doncs mirem a un altre costat i no ens hi posem. Això ha estat un error, perquè ha fet que la bèstia es vagi fent cada cop més grossa. Avui, afortunadament, la cosa ha canviat. La posició de la ciència, Roger, és om, que no ens pugi l'adrenalina. Tranquils. Qui vulgui certificar una cosa d'aquestes, cap problema, que porti proves. I nosaltres analitzarem les proves.
1: Recordo la història fa 3 anys d'aquelles famoses declaracions sota jurament d'un exagent d'intel·ligència davant, sí, d'una comissió d'investigació del Congrés dels Estats Units, on el que explicava és que el país, els Estats Units, tenien naus i cossos d'extraterrestres. Sense proves, evidentment, cap això que dius, però sí sota jurament d'un exagent d'intel·ligència,
0: sí,
1: que evidentment anava a rebentar el sistema.
0: Exacte, és a dir, perquè molta gent diu, és que estava sota jurament. Ja, sí, i? A veure, no serà el primer cop, no?, d'una història d'un procés judicial o de testimoni en què el testimoni menteix directament. David Grange, aquest exoficial de la intel·ligència nord-americana, que és el que va declarar això, no va poder aportar cap prova, se li van demanar. Jo vaig assistir, amb telemàtic, evidentment, connectat per internet, vaig assistir a la comissió i se li demanaven proves que no va poder portar-ne ni una, ni cap fotografia, ni cap document, tot i que va dir que hi havia molta gent que els tenia, però ell no en va poder aportar cap. Però la cosa és quan poc temps després se sap que aquest mateix home, aquest que ha declarat sota jurament, va fer unes declaracions dient que durant la Segona Guerra Mundial, aguanta, el Mussolini va capturar un ovni, una nau extraterrestre tripulada, i que va ser gràcies a la intervenció del Vaticà que els Estats Units varen poder recuperar, abans que caigués en mans de Mussolini, aquesta nau. I un diu, a veure, per favor, saps? Quina credibilitat pot tenir després la declaració sota jurament d'aquest home en una comissió d'investigació dels Estats Units, on, a més, no pot aportar proves? Què pretenia aquest home? No ho sé. Òbviament hi ha uns objectius aquí, desconec quins són.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg, que ha fet un ús de la ficció per donar dramatisme també a aquesta situació, i per això imagina, doncs, aquest món regnat per una gran conspiració mundial. Bé,
0: en fi,
1: veurem si pot existir una conspiració i una teranyina d'aquesta mida.
0: Escolta'm, Roger, jo, mira, per acabar de provocar aquí al final, perquè sempre em trobo gent que no hi ha manera de convèncer-la. De fet, mira, també una senyora em va dir...
1: Els convençuts, però de la teoria fosca.
0: Clar, em diuen, els científics sempre enganyeu. I li vaig dir, senyora, doncs aquí acaba la discussió. Perquè, clar, tot el que jo li digui, vostè em dirà que menteixo. Per tant, ja s'ha acabat, no? Mira, per provocar, Tant de bo existís aquesta conspiració universal, perquè per un cop ens hauríem posat d'acord tots els països, rivals tots ells, per una cosa, que és enganyar a la resta del món. Tant de bo ens poguéssim posar d'acord amb altres coses molt més importants, saps? Sí. Què vols que et digui?
1: Joan Anton Català, ens quedem també amb el cine avui, amb aquesta pel·lícula de Spielberg. Deures, veure-la.
0: És interessant, sí, jo la recomano.
1: Una abraçada ben forta.
0: Igualment,
1: fins aviat.
0: Roger.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
7: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
6: 6 dies per viure les lletres.
7: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
6: Programa complet a horitzons2050.org.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: A mi m'ha fascinat sempre intentar entendre com funcionen les coses i el cos humà és potser la cosa més complexa que tenim aquí al costat per entendre.
8: Aquest diumenge, Salvador Massip, metge investigador i escriptor.
9: Els autistes potser que no són tan funcionals, que no poden comunicar-se, o els que com jo ens en sortim força
10: però
9: bé.
10: Però molt bé.
9: Amb les dificultats, però ens en sortim. És una peculiaritat en la manera com les nostres neurones s'han desenvolupat. Llavors això ens porta cap a certes limitacions socials, per exemple.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: Jo a Catalunya m'agradaria molt que pogués prendre les seves pròpies decisions. Crec que Catalunya és un país que pot fer moltes més coses de les que fa si no tingués un estat en contra.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
11: Bon dia.
1: Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
11: Centenars de persones ja han passat la nit amb tendes de campanya i a aquesta hora hi continuen. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge i dimarts el govern espanyol preveu aprovar un decret de mesures.
1: De seguida hi connectem amb l'Alba Gil. Tot això la setmana que de Colau ha preparat el terreny per tornar a la primera línia política. Casualitat o no, que ho interpreti cadascú. El govern espanyol prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
11: Ahir milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i extrema dreta a Madrid contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta.
1: Avui a Barcelona és dia de piro musical.
11: L'últim plat fort de la Festa Major, aquest any a càrrec de Josep Montero, el líder d'Oques Grasses. Aquesta nit passada, la de dissabte, Love of Lesbian ha emocionat el públic de la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert de gom a gom.
1: Tender Loving Care s'endú la Conxa d'Or al Festival de Cine de Sant Sebastià.
11: I el seu director, Mike Lee, confirma que aquesta és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más de Berto Romero.
1: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado.
11: Avui, justament avui, fa 72 anys l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya i al final de la seva trajectòria ha estat marcat, evidentment, per la investigació a Begoña Gómez.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
11: Que ha fet una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que hi han assistit 700.000 persones. Macron no hi ha anat.
1: Al Pakistan han rescatat una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família.
11: Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans.
1: Avui tenim un ull posat a Torredembarra. Se celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells, que viurem en directe diumenge que ve des de Tarragona al suplement.
11: Sí, avui a Torredembarra, com deies, hi participen 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gamma alta de 7.
1: Els esports, la mínima el brilla amb la selecció espanyola en la victòria contra Anglaterra a Wembley.
11: El de Rocafonda va fer el primer gol del partit al minut 2, també va marcar Gordon, en aquest cas per fer l'1-1 per Anglaterra. Resultat final, Anglaterra 2, Espanya 3.
1: Portades dels diaris, diari Ara, Marina Alaminos, sobre salut mental, titulen desbordats.
12: Sí, és el titular sobre una fotografia que ocupa pràcticament tota la plana d'una noia d'esquena dins d'una habitació amb tot força fosc. Testimonis de professionals i pacients mostren les mancances del tensionat sistema públic de salut mental. El periòdico avui fixa la mirada en el futur del jurat popular. L'Hora de la Veritat destaquen després que el judici a Begoña Gómez hagi reobert el debat amb aquest tipus de tribunal. A La Vanguardia, fotografia de la manifestació al centre de Madrid contra el desnonament de Mari Carmen i titular: Sumar boicotejarà el Consell de Ministres si no hi ha decret d'habitatge. I al Punt Avui, dades segures, un núvol sobirà català per a una independència tecnològica de la Unió Europea.
1: A aquesta hora també ens fixem amb la premsa editada a Madrid, fotografies centrals per la manifestació.
12: Sí, El País al carrer eleva la pressió per un pacte urgent en habitatge. El Mundo, si bé el titular principal és sobre les relacions entre Venezuela i Aldama, i veiem també una imatge dels acampats i un destacat: la indignació per l'habitatge desemboca en una temptativa de 15M. A l'ABC, en canvi, la fotografia és de la manifestació, en aquest cas convocada per Societat Civil Espanyola en Defensa de Ceuta. I a La Razón, també sobre la crisi migratòria, entrevistant el líder de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, que deixa aquest titular, diu: s'han de trencar relacions amb el Marroc després del que ha passat a Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils, avui bufarà 78 espelmes, Joan Pera.
4: Perquè la gent té una expectativa de mi que jo em veig impossible de decebre.
10: Un home que ha fet del teatre l'escenari de la seva vida, que va tocar el cim amb Paco Morán fent L'estranya parella, i a qui potser ho confós alguna vegada amb Woody Allen.
1: Avui també és l'aniversari per molts anys del Joan Pera. 68 espelmes, Quique Setién.
13: Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo, y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona.
10: La seva vida va fer un tomb en 24 hores, però la seva història amb el Barça va tenir un final abrupte. Va ser destituït 3 dies després del 2-8 contra el Bayern a la Champions i actualment està sense equip.
1: 54 espelmes, com ho he de dir, Albert?
10: Gwyneth Paltrow.
14: At a dinner party, comes to me after, and I was like, he should work for the CIA. Like, in 10 minutes, I told him everything I've ever, you know...
10: Va guanyar un Òscar i un Globus d'Or per la seva interpretació a Shakespeare in Love, i en els últims anys s'ha fet mundialment coneguda per ser una de les grans figures de l'univers cinematogràfic de Marvel. Al passeig de la fama de Hollywood hi ha una estrella amb el seu nom.
1: Vida social.
15: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que arriba...
1: Aquest és Manu Guix. Avui Marta Ferrer serà a Castellfollit del Boix.
16: El cantautor acaba de publicar el seu nou treball, Galàxies, i avui el presentarà en un concert íntim i proper entre les vinyes del celler Entrebosc. Una experiència única, en què també es podrà gaudir d'una experiència gastronòmica amb show cooking. Serà a 1:15 del migdia. L'entrada sense dinar costa 29 euros i amb dinar 67,5.
1: I atenció, perquè a Montserrat hi sonarà la novena sinfonia de Beethoven.
16: L'Orquestra Simfònica del Vallès n'interpretarà la versió catalana de Joan Maragall en homenatge a Pau Casals, amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Serà un concert emmarcat en el Festival de Música de Montserrat, justament a l'Abadia de Montserrat, i es farà a les 8 del vespre. Les entrades són gratuïtes, però cal reservar-les prèviament a través d'internet.
1: El Maldà, consulta familiar.
16: La dramaturga mallorquina Marga Rom estrena per primer cop en un teatre barceloní i ho fa amb aquest text que parla de les relacions de parella en etapes diferents de la vida. Tot a través de la història d'una mare, una filla i la seva terapeuta. Avui a funció a les 12 del migdia i les entrades es poden comprar per 20 euros.
1: I a la sala Flyhard tornaran... passaran coses fantàstiques.
16: Escrita i dirigida per Jordi Casado i Silvia Navarro, l'obra és la història de l'Artur, un podcaster de True Crime obsessionat des de fa setmanes amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és un suposat nebot i no descansarà fins que ho pugui demostrar. La funció d'avui és a les 7 de la tarda, les entrades a partir de 19 euros.
1: I avui és l'últim dia per passejar per la Setmana del Llibre en Català.
16: En la seva 44a edició, la Gran Trobada Literària reuneix editorials, llibreries, autors i lectors en un espai de venda i presentació d'obres al passeig Lluís Companys de Barcelona. Avui s'hi pot passejar fins a 2:15 de la tarda.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Drets Laborals.
17: El Sol no estava satisfet amb les seves condicions laborals. Se sentia estafat. Treballava totes les hores del dia. Portava la puntualitat per bandera, tant a l'hora de sortir com de pondre's, i no li havien apujat mai el sou, ni tan sols li havien donat les gràcies, per aquests milers d'anys de servei impecable. En definitiva, sentia que tothom el donava per descomptat, fins que un dia va dir prou i va amenaçar de desaparèixer per sempre més. Per comunicar-ho als humans, va emetre una sèrie de senyals que admetien una interpretació inequívoca per part dels astrònoms. Si no hi posem remei, el Sol s'acabarà més aviat del que ens pensem. La humanitat no es va sentir interpel·lada per l'advertència. Devia considerar que els afers del cosmos li quedaven massa lluny. I això només va fer que carregar d'arguments al Sol per cremar-ho tot. Però a l'hora d'ordir el seu pla, el Sol va pecar d'innocència. Va demanar a la Lluna de teixir una aliança, però la Lluna només estava disposada a conjurar-se per fer un eclipsi que espantés els humans una estoneta.
1: Música. Vam topar.

0: animals.
1: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger.
1: Aquest és el Guillem Gisbert, oi?
2: Així és. L'artista barceloní va publicar divendres Les coses anaven bé, el segon senzill del seu nou àlbum, que arribarà el 13 de novembre. El tema compta amb la veu de Julieta Vidal, de l'Osa, en un duet melancòlic sobre la dificultat de reconèixer la felicitat mentre l'estem vivint.
1: Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 27 de setembre del 2026. Fem un exercici, va. Ens posem al cap d'algú que sent aquesta cançó. Algú que sent els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades per als concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure'ls en directe. By now you should have somehow realized what you gotta do. Estarà convençut que hi ha més talent en la pandereta del Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton que ompli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons, aquest algú sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que l'experiència és irrepetible i que si veu més de 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert, li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, canviem d'exercici. Ens posem al cap d'algú que sent això... els primers acords del piano del Don't Look Back in Anger, i aquest algú, més que emocionar-se, badalla. Aquesta persona està seguríssim que el retorn dels Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de la llegenda, i aquest algú, a més, també està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Les dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si als 90 els haguessin dit que 3 dècades després estarien esprement deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit ells mateixos. Ara bé, que aixequi la mà qui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure o si els en cau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Pluja de tardor, pluja de saó. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, i bona hora. Doncs aquesta setmana, per cert, tens l'entrada ja o no?
1: Doncs mira, sí. Gràcies
2: a la aconseguit?
1: Gràcies a la meva dona. Jo vaig... A veure, et feien la pregunta de quin disc van treure el 95 i la intel·ligència artificial em va jugar una mala passada i vaig respondre malament.
2: Què dius, ara?
1: Sí, fatal. O sigui, no la mereixo, l'entrada, realment.
2: Doncs jo ho vaig fer exactament igual i em va anar bé.
1: I, per tant, amb el meu correu no em van enviar el codi, però la meva dona va tenir aquesta sort i ens hem gratat la butxaca i, si tot va bé, hi anirem. O sigui que sí, en tinc dues.
2: Crec
1: que
2: hem pagat avui.
1: 205 hem pagat. No està malament, eh? No és la més barata, també et dic que no és la més cara ni de bon tros. Ara, avui no et perdis a 2:15 perquè farem un cara a cara al Luis Hidalgo i el Nando Cruz. Són dos crítics musicals amb molts anys de concerts a les esquenes i no ho veuen gens clar. Vull dir, ells són partidaris de que això és una operació de màrqueting i de blanquejament i de jubilació daurada i, per tant, serem bastant crítics amb la cosa. Malgrat que hi ha personatges que segurament poden ser despreciables com un servidor que han fet la cua i han pagat la morterada.
2: Bé, bueno, esperem que vagi bé.
1: Escolta'm, si la meva dona es posa malalta o el que passi falta, ja et faré una oferta.
2: Bé, jo hi vaig molt per la meva filla, eh?
1: Ah,
2: vull dir,
1: toca... Però si, escolta'm, si la teva filla als Oasis no sap què són...
2: Ja, però mira, m'ho ha demanat, no ho sé. Mm-hmm. És... Més val això que altres coses. Jo avui ho intentaré, a veure si tinc sort.
1: Molt bé, a veure... Avui és l'últim dia, molta sort.
2: Sí.
1: Bé, pluja de saó vol dir que el terra comença a ser més fèrtil a la que plou, també, per aquesta època de l'any.
2: Esperem que sigui així, perquè ara mateix la terra està força seca i malgrat que ha anat plovent alguns dies a l'estiu, poc en general, i tenim un terreny molt sec. I el que anunciem de cara a aquesta primera setmana de tardor és precisament que deixem enrere per fi ja aquest ambient tan estiuenc. Avui tindrem un tast amb un augment de núvols baixos a tota la costa una mica més general. Fins i tot no descartem alguna gota a l'Empordà o també alguns sectors del Pirineu a la tarda, amb l'augment d'aquesta nuvolositat que insinua doncs, uns vents humits que van associats a una perturbació. De fet, hi ha un parell de perturbacions que ens afecten ara aquesta primera setmana de tardor. De fet, demà al matí i dimarts al matí tindrem uns episodis de pluja a la façana litoral, sobretot al sud del país, amb certa intensitat, i no acabarà de fer net. Al llarg de la setmana, amb intermitències, els núvols i els ruixats ens acompanyaran i això ajudarà, en definitiva, que les temperatures lentament es vagin normalitzant. Sobretot cap a finals de setmana tindrem un ambient ja més de plena tardor.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Desenes de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid, convocada pel sindicat de llogateres. La mobilització va plegar prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, en canvi 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments. Anem en directe cap a Madrid. Alba Gil, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Alba, primer una fotografia d'aquesta Plaça del Sol amb aquestes desenes de persones acampades.
3: A aquesta hora hi ha vora un centenar de tendes acampades. Estan just davant la façana de la seu de la Comunitat de Madrid. Pels que coneguin la Puerta del Sol, us feu una idea, és allà on hi ha el quilòmetre zero. Ara mateix la gent està, algunes persones fora de les tendes, bàsicament són els que han passat aquí la nit, i ja s'han anat llevant, també hi ha alguns curiosos, alguns periodistes, i gent de passada que encara no ha acabat la nit, però que no tenen res a veure amb aquesta acampada. Podem sentir alguns dels testimonis.
4: Yo creo que la vibra, o lo que parece, es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
5: Es una desgracia que haya, que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen, de una persona de casi 90 años, que haya tenido que pasar esto para que por fin despertemos.
6: para que se pueda reivindicar y que el gobierno nos escuche. Escucha a una sociedad que está cansada de la especulación, cansada de la corrupción.
3: En aquests moments en què l'acampada ja comença a despertar, l'ambient és absolutament tranquil, no s'hi veu tampoc policia. Veurem què passa durant el matí i quins són els pròxims passos, perquè, com deies, la idea és fer pressió al govern espanyol perquè porti aquest mateix dimarts al Consell de Ministres el decret d'habitatges. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
7: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
1: Alba, ara aquesta és justament la complicació a nivell polític, perquè els socis del govern de Pedro Sánchez, Sumar, han amenaçat de plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova un decret d'habitatge que a la vegada s'està acabant de negociar amb aquesta fina línia que deia l'Alba. El que demana Junts pot fer saltar Sumar i a l'inrevés. Per tant, està clar que aquest clima electoral s'ensuma a cada maniobra. Aquesta setmana sentíem Ada Colau fent un vídeo demanant a Sumar sortir del govern arran del desnonament de la Mari Carmen. També moltes interpretacions que Ada Colau faci un pas per preparar el terreny per tornar a primera línia política la setmana que es produeix una acampada a la plaça del Sol de Madrid, tenint en compte d'on va sortir Ada Colau amb aquell 15M ara fa quasi 15 anys. Com estan les posicions del partit dels partits de cara a aquest dimarts amb aquest Consell de Ministres i aquest decret, Alba?
3: Doncs, com bé deies, l'últim moviment va arribar ahir de la mà de Sumar, que va voler marcar perfil, també entenent que portar el debat polític cap a l'habitatge creuen que els beneficia especialment en comparació amb, per exemple, el tema de Ceuta, no? Que parla d'immigració o que parla de seguretat, perdoneu. Per tant, ahir Sumar que amenaça de no anar al Consell de Ministres, recordem que això ja ho va fer al març, per si el PSOE no porta aquest decret d'habitatge. Ho deixava ben clar Pablo Agustindui, que és ministre de Drets Socials.
8: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
3: Els socialistes no recullen el guant, insisteixen que treballen a marxes forçades per enllestir la bateria de mesures. De fet, negocien ja amb tots els socis, fins i tot amb Junts, per donar-hi resposta, però recorden que, més que portar-lo al Consell de Ministres, l'important és que el Congrés li doni el vistiplau.
9: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: Aquest és el panorama en aquest despertar de diumenge amb una Puerta del Sol a Madrid que es desperta plena de tendes de campanya. Veurem quin recorregut té això, perquè és evident que tots tenim el record també del que va passar fa 15 anys. Han canviat moltes coses i el país també ha canviat moltes coses i el clima preelectoral el anem ensumant. Alba, moltes gràcies. Tornem a connectar d'aquí una estona, a partir de les 9 amb tu, també a la tertúlia, i veiem com evoluciona també aquesta acampada. Fins ara, gràcies.
3: Perfecte, bon dia.
1: La crisi de l'habitatge va, per tant, al focus de Ceuta, tot i que el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients. Tot i així, el govern espanyol no en dona detalls ni confirma si s'aprovarà el Consell de Ministres d'aquest dimarts. I mentre l'esquerra es mobilitza pel dret a l'habitatge, la dreta es va mobilitzar ahir per Ceuta, concretament per la mala gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. A la marxa, convocada per la plataforma Societat Civil Espanyola, s'hi va afegir també el PP i Vox. Sentim Miguel Tellado, dels Populars, i Santiago Abascal, de Vox.
10: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
11: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació també es van poder veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Cric, cric. I també peticions per jutjar Pedro Sánchez per traïció. D'això en parla avui a La Vanguardia la directora adjunta Lola García, que titula l'article d'aquest diumenge «Espanya es trenca per un altre cantó», Núria Pujades.
12: Sí, aquesta vegada diu no és per Catalunya, sinó per dins del mateix estat. Diu que Ceuta traça un enllaç directe amb l'acusació de traïció que ahir reclamava als carrers de Madrid. De fet, comencen a circular invocacions a aquest famós article 102 de la Constitució, pel qual una majoria absoluta del Congrés pot acusar de traïció el president del govern espanyol davant de la sala segona del Tribunal Suprem. Un globus sonda que exerceix pressió sobre el PP, però que ara per ara no es planteja aquesta possibilitat. Sobre Ceuta també hi ha la via judicial oberta a l'Audiència Nacional perquè s'investigui el delegat del govern a la ciutat autònoma per un delicte contra la seguretat de l'Estat per no haver atès els avisos del CNI. Però els experts apunten que per aquesta via és difícil arribar a Sánchez. Mentrestant, la dreta també atia l'hipotètic frau electoral per la suposada alteració del cens provocada per la llei de nets. I amb aquest ambient de tensió, diu Lola García, Carles Puigdemont podria tornar en qüestió de setmanes quan se li apliqui l'amnistia. Per tot plegat, diu, hi ha sectors judicials i polítics que consideren que Espanya es torna a trencar, però aquesta vegada per dins.
1: Ha estat una nit de dissabte ben llarga a Barcelona per les festes de la Mercè. Som-hi, Barcelona! Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert de gom a gom per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat un dels últims shows de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada indefinida, Marc Ruiz.
13: Santi Balmes avisava.
14: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
13: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandad i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Calafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
1: Gràcies, Marc. Aquest vespre, últim plat fort de la Mercè, la ciutat posa punt final a la seva festa major amb el tradicional piromusical que aquest any va a càrrec del Josep Montero, líder dels Oques Grasses. Entre altres coses perquè el grup està a les portes d'acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb tot venudíssim, evidentment, pràcticament des que es va anunciar. Això serà aquest mes d'octubre, un piromusical que, per cert, aquest any estrena en una nova ubicació. Es farà a la platja de la Nova Icària, en lloc de l'Avinguda Maria Cristina. Si no us podeu desplaçar fins allà, no patiu, perquè a partir de les 10 del vespre el podreu seguir també per TV3 en un programa especial que presentarà la Dulceida. Hello, Pops, you're right. Ara anem fins al cine perquè el director anglès Mike Leigh s'ha acomiadat com a cineasta amb la Conxa d'Or del Festival de Cine de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más de Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, a Marc Garriga.
15: Tender Loving Care, a banda de la Conxa d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markensgrude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimo, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
16: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
15: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
17: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
18: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
15: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu. Mira.
1: Parlant dels Javis, La Bola Negra triomfa el cap de setmana de la seva estrena. Només en el primer dia a les sales ha venut unes 175.000 entrades i s'ha convertit en el segon millor estrena del cine espanyol en una dècada, just per sota de Torrente Presidente i per sobre de Un monstruo viene a verme del Juan Antonio Bayona. La previsió és que en aquest cap de setmana pugui arribar a recaptar uns 5 milions d'euros, cosa que no és del tot estranya si tenim en compte les cues que s'han vist a les sales de cine plenes a vessar per veure aquesta esperadíssima nova pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que aquestes últimes hores també s'han dut el premi a millor film internacional al Festival de Cine de Sydney. Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, és Juan Carlos Peinado. El BOE ja en va publicar ahir la jubilació forçosa, quan va fer 72 anys, avui és el seu aniversari, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació a Begoña Gómez, a qui ha enviat finalment a judici dilluns passat, acusada de tràfic d'influències i de malversació. Maria Costa.
19: La instrucció d'aquest cas va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias, ha durat 2 anys i mig i sempre ha estat envoltada de polèmica. L'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, en assegurar que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o en suggerir que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
1: I a París, bany de masses del papa. Aquest era el moment en què Lleó XIV passejava amb el papamòbil pels Camps Elisis, on hi havia, atenció, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament. Això sí, no hi era Emmanuel Macron, el papa va fer una missa multitudinària en el tercer dia de la seva visita a França. París, Isabel Galí.
20: En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
21: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
20: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
22: Jesús revela l'amor incondicional de Déu.
23: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
20: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Avui, gràcies Isabel, el papa oficiarà una missa al santuari de Lourdes i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins l'església, unes trobades que vol fer en privat. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual. La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.
24: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
1: La proposta iraniana, recordem-ho, passa per reobrir l'estret tan bon punt Trump accepti el pla. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Per la seva banda, Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg obert per resoldre la crisi. Mentrestant, Rússia assegura que complirà els objectius que es van marcar quan va envair Ucraïna ara fa gairebé 5 anys i que eliminarà qualsevol amenaça contra la seva seguretat. Des de la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha criticat amb duresa Europa per donar suport al règim d'Ucraïna, l'acusa també de sabotejar els esforços de Trump per aconseguir un alto el foc.
0: Amb l'objectiu utòpic de contenir Rússia, Occident ha destruït el sistema de seguretat europeu i ha fomentat un règim russofòbic a Kiev. Europa està fent tot el possible per obstaculitzar una solució pacífica i frustrar les perspectives de negociació en les quals molts, inclosa l'administració Trump, hi tenen interès.
1: Lavrov també ha carregat contra l'actual direcció de l'ONU i ha reclamat que el proper secretari general, que s'ha d'escollir abans de finals d'any, actuï d'acord amb els principis d'imparcialitat de l'organització. De la crònica de successos, al Pakistan han rescatat una dona resident de Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar aquesta dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans. La dona havia anat al Pakistan enganyada per la família i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Més coses, perquè a Canovelles, al Vallès Oriental, l'esfondrament del sostre d'un pis ha ferit 3 persones, una d'elles de gravetat, traslladada a l'Hospital de Sant Pau. Dos homes han resultat també ferits, lleus, i un menor n'ha sortit il·lès. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del SEM. A Girona han detingut un noi de 19 anys després de fugir amb una moto robada, xocar contra un cotxe de la policia i ferir dos agents. Va passar divendres i la investigació apunta que havia robat la moto aquella mateixa tarda al barri de Sant Narcís. Tot plegat en un cap de setmana en què 5 persones han hagut de ser rescatades de la muntanya. El cos dels GRAE dels bombers han evacuat un home que feia parapent, una parella francesa que es trobava malament, una noia accidentada mentre circulava en bici i un excursionista lesionat al canell. Els bombers recorden que cal preparar-se bé per poder gaudir de la muntanya amb seguretat. Alacant, al País Valencià. Continua la cantarella. Centenars de persones s'han tornat a manifestar per demanar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir més de 200 persones. La portaveu de l'entitat de víctimes, Mariló Gradulí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
2: Carlos Mazón es indigne de continuar de diputat, continuar en la política y que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge de les alert. La intel·ligència artificial torna a estar al centre del debat públic després que Bill Gates, el fundador de Microsoft, hagi alertat que un mal ús d'aquesta tecnologia pot proporcionar la mort de 1.000 milions de persones. Després també que l'empresa OpenAI hagi reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense que els seus creadors en fossin conscients. En aquest context, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial, assegura que els advertiments busquen esperonar la intervenció dels poders públics. Declaracions a aquesta casa.
4: D'haver organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és amb el cas de l'energia nuclear o el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnologies fan d'aquestes nostres dades, que fan les tecnològiques, Ganyet es mostra desconfiat.
4: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per a algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar, hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, com aneu-vos a la moreneta.
1: Segons el Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. Avui entra en vigor una directiva europea que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar punt final a l'anomenat blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i, de retruc, incrementar les vendes. La gerent de sostenibilitat de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples a 3cat Info.
5: si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
1: El portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca aquesta emissora l'avenç que suposa la norma.
6: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: Aquesta normativa s'ha aprovat en el marc de la Unió Europea i ara s'haurà d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. I parlant de consum, en 5 anys el preu dels ous s'ha disparat més d'un 80%, un increment que s'explica per dos motius, perquè se'n mengen més i també perquè n'ha baixat la producció. D'una banda, es calcula que cada català menja de mitjana 150 ous l'any, déu-n'hi-do. Des del 2023 el consum d'ous s'ha incrementat un 15%, entre altres coses pel boom de les dietes proteiques i també pels missatges a les xarxes. D'altra banda, també l'encariment dels ous es deu a una caiguda de l'oferta, una caiguda marcada per la grip aviària als Estats Units i Europa i també per l'encariment dels costos de producció per la guerra a Ucraïna i l'Iran i pels canvis normatius a les granges. Aquest any, però, els preus s'han començat a frenar. Sentim Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana, en declaracions a TV3.
7: En aquest moment està estabilitzat el preu, sembla ser que properament no ho estarà, no es pot assegurar res, perquè vull dir, depèn de moltes qüestions.
1: Rafecas diu que no hi ha hagut problemes de desabastiment i que la producció d'ous a casa nostra està preparada per afrontar el creixement sostingut de la demanda. Pràcticament 8:45 del matí, de seguida sentirem els senyals horaris. Inscriure els nadons amb el cognom del pare al davant del de la mare encara és l'opció preferent de les famílies catalanes. Tot i que els últims anys hi ha hagut un increment de nadons que porten primer el cognom de la mare, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya van ser inscrites al registre amb el cognom patern al davant. Són dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora i que ens desgrana la Laia Framis.
19: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
8: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna, des d'una perspectiva equitativa.
19: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
8: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament.
19: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
1: Avui estarem pendents de tot el que passi a Torredembarra perquè s'hi celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells, que viurem en directe diumenge que ve. Aquí el suplement el farem des de Tarragona, des de la Tarracorena, plaça de Tarragona, un programa que sempre celebrem, que arrenca a les 6 del matí i que acaba a 4:45 de la tarda o fins que faci falta. Ben amunt i nervis a flor de pell i un programa molt emocionat, amb gent molt suada, també s'ha de dir, en aquella plaça. Som 6.000 persones allà dins durant tantes hores. Molta humanitat, però una història que ve molt de gust explicar-nos, perquè al final és un concurs que només es fa cada 2 anys i que també ens defineix com a país. Hi participen avui ja 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gamma alta de Set, Torredembarra, Josep Almirall.
9: La Torre de Set o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí, a les 10, a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de Set, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8, com els castellers de Berga, els castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tarraco Arena, i que culminarà diumenge, dia 4 d'octubre, amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se el podi absolut del certamen.
1: Efectivament. Veure què passa diumenge que ve. Evidentment, els verds dels grans favorits. I serem amb el Josep Almirall, amb el David Prats, tota la gent del Tres Rondes, la gent de la delegació de Tarragona, la Colla Ballester, etcètera, etcètera. Un programa especial des de les 6 del matí i fins que s'enlairin tots els castells. Passen dos minuts de 8:45 del matí. Ara anem fins a Montserrat. Avui sonarà això. L'Orquestra Simfònica del Vallès omplirà l'Abadia de Montserrat per interpretar la novena sinfonia de Beethoven. En aquest cas serà la versió catalana de Joan Maragall, tot plegat per homenatjar Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. El concert està emmarcat en el Festival de Música de Montserrat. És gratuït.

0: a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
4: L'Estefan.
3: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
5: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
3: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
6: S'anaven apagant màquines ràpidament.
7: Era literalment una batalla existencial.
3: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
9: Esto promete, Manu.
8: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza aquí, Kitaka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesito una oferta ganadora.
9: Huele a compra, Manu.
8: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
9: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
8: Venga.
10: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 6 minuts de 9:15, la Lamine Yamal brilla en la victòria d'Espanya contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Es reivindica sobre el terreny de joc en plena cursa per la pilota d'or. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, sí. El davanter del Barça va liderar l'atac de la selecció espanyola en el primer partit de la Lliga de les Nacions. Lamine, de fet, va fer el primer gol del partit al minut 2. També va marcar el blaugrana Gordon, en aquest cas, per fer un gran gol, l'1-1 d'Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu.
0: El partit va tenir un alt protagonisme blaugrana. Van jugar 6 futbolistes del Barça.
1: 5 van sortir de titular. Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts. Olmo va jugar 82, Gordon 70, amb Anglaterra en el seu cas, i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts de partit. També van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. De fet, el defensa de l'Atlètic de Madrid destaca el bon partit de Lamine.
2: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
0: Fermín no va jugar ni un minut i Eric García va ser baixa d'última hora.
1: Per molèsties al genoll esquerre, durant l'escalfament, avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
3: He dit que tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos 3 partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
0: Ahir també va jugar Livakovic amb Croàcia.
1: El porter del Barça va jugar 90 minuts. Del República Txeca 1, Croàcia 2. També va ser titular el blanquiblau Derkusic en l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista de l'Espanyol, això sí, va ser substituït al 64 per problemes físics.
0: Els partits de la Nations League continuen. Avui serà el torn una altra vegada de Adeyemi i de Cancelo.
1: A 9:15, Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i Cancelo a la mateixa hora pot jugar al Noruega-Portugal. Un partit on veurem el duel Haaland-Cristiano a les àrees. Avui a les 6 també juga el Dinamarca-Gales, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández s'enfrontaran a Sèrbia-Belgrat.
0: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió de Kylian Mbappé en França és lleu.
1: El davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i, segons el comunicat del Madrid, estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé es perdrà els 3 pròxims partits de França, però podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions. El Madrid respira perquè estarà a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
0: A la Lliga F...
4: Pilota el primer pal, pentina el Barça, gol! Doncs és gol de Maísa Baja.
0: La victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i aquesta que sentim, joveníssima, Maísa Baja.
1: S'ha convertit en la jugadora més jove a fer un gol amb

0: l'equip de Blaugrana, amb l'equip Blaugrana, amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic Pere Romeu lloa les seves qualitats, però recorda que és molt jove i ha de millorar.
1: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
2: Amb el Barça ahir també va reaparèixer Aitana Bonmatí.
0: Després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada, són declaracions al Tot Gira.
3: Puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans em costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no?
0: El Barça ara suma la cinquena victòria en 5 partits, continua 2 punts per sobre del Madrid, que ahir va suar de valent per guanyar la Real Societat 3-5. També la Lliga F, el Badalona va perdre 1-0 contra el Granada. Aquesta tarda a les 6, l'Espanyol visita el camp del Depor.
2: A segona, el Sabadell suma un punt a Balaïdos.
0: Empat a 1 contra el filial del Celta, el tècnic vallesà Ferran Costa, orgullós de l'equip.
4: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia. Són jugadors que tenen la determinació de créixer. El bloc sembla que portin molts partits a la categoria, quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
0: El Sabadell ara suma 12 punts i és 6è quan encara falten diversos partits per tancar aquesta jornada.
2: I el Sant Andreu s'ha endut el duel català de la Primera Federació.
0: Victòria contra el Nàstic per 1-2 al nou estadi de Tarragona. Aquesta tarda a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
2: A l'ACB, el Barça de bàsquet exhibeix poder ofensiu en la seva estrena.
0: El festival de punts en la victòria contra el Corunya, 119-101 al Palau Laugrana. Ahir també va jugar el Manresa, va caure Bilbao 107-92, mentre que avui juguen els altres 3 equips catalans. Breogán Joventut a les 12, Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
2: Fórmula 1. George Russell guanya el Gran Premi de l'Azerbaijan.
0: El pilot britànic de Mercedes va imposar-se a Max Verstappen segon i a Isaac Hadjar tercer, tots dos de Red Bull. Amb aquesta victòria, Russell, ara és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Ahir va acabar cinquè, Antonelli, l'italià, ara té 302 punts, són 66 més que Russell.
2: Joan Anton Català, bon dia de nou.
5: Bon dia.
2: Com veurem la lluna aquesta setmana?
5: Ahir dissabte va ser plena i, per tant, ara minva fins al quart minvant de dissabte vinent. I demà dilluns se situarà visualment al costadet de Saturn.
2: Fantàstic. A quina hora ha sortit el sol avui a Mollerussa, al Pla d'Urgell?
5: A les 7:48.
2: I a quina hora es pondrà?
5: A les 19:45.
2: Salut, Joan Anton.
5: Per tu també, Roger.
2: Temperatura a Mollerussa a aquesta hora, Jofre Genuer?
6: Bon dia, doncs la mateixa que ahir, al voltant dels 16 graus, ara hi ha gairebé 17, i avui doncs el que es notarà és que la temperatura màxima ja no arriba gairebé als 30, o com a molt, al voltant d'aquesta xifra, que seran els valors més alts de la jornada. Fa un parell de dies s'arribava als 34, 35, per tant, la temperatura màxima que va reculant, lentament les constants de tardor que es van imposant, però en quant a temperatures ho notarem al llarg de la setmana, sobretot ja amb l'arribada de l'octubre. En quant al temps, no, avui ja ho podem començar a notar amb un cel més ennuvolat, sobretot a la costa, núvols baixos que van anar en augment. Fins i tot podrien donar alguna gotellada, algun petit plogim, sobretot cap a la costa nord. No es descarten els altres indrets. A la tarda potser també cap al Prepirineu, amb més núvols, o a l'Alt Pirineu també algun ruixadet. I bé, si bé les matinades doncs es mantindran suaus per més presència de nuvolositat, com dèiem, les màximes una mica a la baixa i la pluja com a protagonista al llarg d'aquesta primera setmana de tardor. No pas a totes hores i tots els dies, però sí que tindrem un temps dominat pels núvols i pels ruixats. Ara com ara, s'entreu una tongada de ruixats al litoral i prelitoral, des de la zona del Delta de l'Ebre fins a la costa central, sobretot els matins de demà i demà passat. Posteriorment no acabarà de fer net i sembla que els ruixats podran continuar fins i tot incrementar-se de nou a finals de setmana.
2: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
7: Ja sabeu que sóc des de fa anys secretari d'organització del partit rafinyista, però això està fora de tota predicció,
2: I que feliços que sou sense Frenkie de Jong,
8: Home. Qui és Frenkie de Jong?
2: El sexe, a partir del 40è any de relació, quin paper té en els matrimonis idíl·lics que defenses, Pep?
9: Menys freqüència, millor qualitat.
2: Sí? Estàs en millor qualitat que quan vas començar?
9: Molt millor.
2: Carai.
9: Home, sabem...
2: Quina sort, tu ja m'explicaràs com tu fos.
9: Ja en parlarem.
10: Jo estic centrat en una altra batalla, que és tenir entrades pels concerts d'Oasis. M'he registrat.
2: Doncs mira, jo et diré una cosa, que és que per culpa de la intel·ligència artificial vaig respondre malament...
10: No fotis.
2: Vaig respondre malament... O sigui, jo no mereixo...
10: Va respondre malament la pregunta de...
2: La pregunta de quin disc va sortir el 95. També t'he de dir, i ho denuncio públicament, per si m'estàs sentint, va ser culpa de la meva dona.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 27 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer continua sent Mari Carmen.
1: El cas del seu desnonament aquesta setmana ha acabat amb una acampada que es manté hores d'ara a la Puerta del Sol a Madrid després de la manifestació d'ahir per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. La protesta redobla la pressió als partits i al govern espanyol per un pacte en aquesta matèria.
0: Juan Carlos Peinado.
2: No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber...
1: Avui es jubila el que ha estat un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys i ha tancat la seva carrera enviant justament Begoña Gómez a judici. Es jubila perquè avui fa 72 anys, que és l'edat màxima per exercir a la carrera judicial.
0: Mike Lee.
3: Hello, Pops, you're right.
1: El director anglès s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera són 700.000.
1: Persones, les que s'han aglutinat al voltant dels Camps Elisis de París per escoltar l'homilia del Papa Lleó XIV en un autèntic bany de masses aquest cap de setmana. Avui oficiarà una missa al Santuari de Lourdes i es reuniran víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
0: El 30.
1: Minuts, el que durarà aproximadament avui a les 10 del vespre al Piromusical de la Mercè, signat per Josep Montero, líder d'Oques Grasses. Aquest any el Piromusical no es farà a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, sinó a la platja de la Nova Icària.
0: El 30.
1: L'edició del concurs de castells, que comença avui amb l'avantsala de la gran final que viurem la setmana que ve a Tarragona, també des del suplement. Avui la primera sessió és a Torredembarra i participen 12 colles.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguirot, la Núria Oriols, la Marta Monforte i l'Eduard Voltes. Un mateix 27 de setembre, en aquest cas de l'any 1984, el primer ministre de Suècia, Olof Palme, va dinar amb els reis d'Espanya i amb el president espanyol, aleshores Felipe González, durant la seva visita a l'Estat.
4: El primer ministre de Suècia, Olof Palme, que visita oficialment Espanya, ja ha tingut diverses entrevistes amb el president espanyol Felipe González, amb qui, segons fonts pròximes a tots dos mandataris, ha tractat temes com les relacions bilaterals, l'entrada d'Espanya a la CEE i la influència que aquest fet podria tenir...
0: Olof Palme va ser primer ministre de Suècia des de l'octubre del 82 fins al febrer del 1986, quan el van assassinar mentre sortia del cine. L'any 2020, la Fiscalia de Suècia va concloure que l'assassí d'Olof Palme va ser l'anomenat home d'Escàndia, Stig Engström. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'Estocolm, des de Göteborg o des del restaurant d'un Ikea, on avui el plat estrella són les patates d'Olof.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Cop d'ull a l'opinió dels diaris. Marina Araminos, el Toni Soler escriu al diari Ara sobre l'estratègia del PSC i de Salvador Illa per aconseguir que Catalunya sigui Espanya i Espanya sigui Catalunya.
6: Sí, és una estratègia que ve de lluny, ja del pensament polític de Pasqual Maragall i d'aquella Barcelona olímpica, però que havia quedat ensorrada després d'un procés que va deixar el PSC molt mal parat. Llavors, els seus dirigents es van prometre que mai més permetrien que una sobredosi de catalanisme posés en perill la seva relació amb el PSOE. I així, efectivament, ha estat. El president de la Generalitat treballa perquè, a ulls dels catalans, escriu Soler, Estat i Generalitat siguin dues extensions d'un mateix cos i, de fet, Illa afegeix, ha estat prou hàbil per tirar endavant aquesta política malgrat dependre dels vots independentistes. L'empresa mixta de Rodalies, per exemple, n'és només una mostra més. Ara bé, la qüestió rellevant aquí és la que llença l'aire Toni Soler, diu així: si el PP arriba al poder, tindrà dues opcions amb Catalunya: seguir els seus instints i els de Vox, o bé, en un rapte de lucidesa, mantenir aquesta relació consorciada amb el govern català, que és la millor via per fortificar la presència de l'Estat a Catalunya, diu literalment, sin que se note el cuidado.
0: El Nació, el corresponsal a Madrid, Roger Pi de Cabanyes, fa la seva lectura de les manifestacions per l'habitatge a Madrid i de les conseqüències polítiques del desnonament de Mari Carmen. Cap dels grans partits en surt beneficiat, defensa.
6: El cas Mari Carmen dibuixa un escenari perillós per al PP, sobretot perquè ens deixa una Isabel Díaz Ayuso i el seu àtic del costat dels fons voltors i aliena el patiment de la ciutadania. Però alhora també és letal per al PSOE, perquè en el fons són qui porten 8 anys governant i encara no han pogut fer res per resoldre la crisi d'habitatge. Sánchez ara obre la porta a les desgravacions fiscals que demana Junts per aprovar el decret contra els desnonaments, i aquí dona a les tot plegat. Doncs bàsicament diu a Sumar i Podem, que denuncien la inacció dels socialistes, i alerta, pista també per a Vox, que viu del descrèdit de les institucions. Però el cert és que en aquest context, esquitxat també per la crisi de Ceuta, ningú, excepte Sánchez, sap la data de les eleccions i les enquestes privades li pronostiquen un revés a les urnes. Un dirigent socialista afirma que tot plegat es decidirà en un penal i que Sánchez, diu, té les ganes i la convicció de xutar-lo. Ara bé, remata, els socialistes esperen que la cridòria de la dreta ajudi a despertar els seus i empenya la pilota al fons de la xarxa.
0: A La Vanguardia, John Carlin es pregunta si l'anticrist camina per la Terra, tal com va afirmar J.D. Vance, i intenta esbrinar qui seria aquest anticrist.
6: Sí, amb força ironia, eh? Començant per l'opció més òbvia, diu Donald Trump. Doncs no podria ser ell, bàsicament perquè la subtilesa de la serp és un dels trets d'identitat del missatger del diable i no pas les trompades d'un elefant ancià fora de si. Putin tampoc podria ser-ho, massa evident. Pedro Sánchez, l'anticrist per aclamació de la dreta espanyola, seria massa local. Potser podria ser, afegeix algun mega milionari inversor en tecnologia, Peter Thiel, Mark Zuckerberg o Elon Musk, però no tenen la discreció, ironitza Carlin, que li exigim a un anticrist amb pretensions de fer bé la seva feina. Més enllà del món de la política, podria ser, per exemple, Mourinho, però tampoc no dissimula la seva maldat. Fixem-nos en algunes dones, Ayuso o Kirchner, massa locals, diu. Potser Taylor Swift, que ha endimoniat, li etziba Carlin, milions de nenes adolescents de tots els continents amb la seva mediocritat arrasadora. Però la seva opció preferida és, alerta, Rosalia. Aparenta ser dolça i simpàtica, diu, però també és intel·ligent, molt, i astuta, i espavilada, i sap igual de bé que Taylor Swift, però amb un infinitament més talent musical com utilitzar les diabòliques eines de les xarxes socials per guanyar fidels.
0: A Le Monde diuen que la Xina ha enviat dos ossos panda als Estats Units com a gest diplomàtic. Albert Postils.
7: Els pandas s'anomenen Ping Ping i Fu Shuang i aquest cap de setmana han sortit d'un aeroport del sud de la Xina rumb a Atlanta, als Estats Units, on passaran els propers 10 anys en un zoològic de Geòrgia. El trasllat es va acordar aquesta setmana durant la visita del president xinès Xi Jinping a Washington per reunir-se amb Donald Trump i el gest forma part de l'anomenada diplomàcia del panda que Pequín ha utilitzat al llarg de la seva història per cultivar les seves relacions amb altres països, tot i que els pandes també poden ser retirats per expressar un descontentament. Sense anar més lluny, aquest any la Xina va repatriar dos pandes des del Japó després que la primera ministra del país, Sanae Takaichi, digués que una crisi a Taiwan justificaria la intervenció japonesa.
0: Els diaris esportius, avui el triomf de la selecció espanyola contra Anglaterra és el denominador comú a totes les portades.
7: Espanya conquereix Wembley, titula Mundo Deportivo, que ho acompanya amb una imatge de la mitja mà, l'autor del primer gol del partit. A l'esport, festival a Wembley, imatge també del geni de Rocafonda. Lamine va marcar el minut 2 i va fer un recital ofensiu que l'impulsa a la pilota d'or. A Madrid van amb joc de paraules, bona estrella, llegim a l'as. Espanya estrena la samarreta de bicampiona del món amb una remuntada a Wembley. I el marca Estelar, amb la lletra A adornada amb dues estrelles. Les dues capçaleres, per cert, respiren alleujades a Mbappé, que finalment només estarà 10 dies de baixa.
0: 3:15 de 9 del matí. Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
8: Soc un autònom d'or, soc un desgraciat d'or. És tan heavy com que si a mi el dia 20 que em passen els impostos em falten 20 cèntims de la compte, m'embarguen. Però hi ha gent en aquest país que està en un exili perquè s'ho ha gastat en bolquetes de putes, de cocaïna i de comissions amb una vela meca.
9: Estoy muy sorprendido de cómo ha bajado Florentino el nivel de sus enemigos. Cuando tú eres presidente de una entidad como el Real Madrid, estás preocupado de Juanma Castaño y del partidazo, quiere decir que has bajado un poco el nivel de tus batallas, seguramente porque has perdido las grandes batallas. El problema del Madrid no soy yo, no voy a cambiar. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad.
10: Je suis triste de voir ce grand parti de gouvernement devenir un petit parti de contestation. C'est ça ma réalité, donc je n'ai pas regardé.
5: El suplement amb Roger Escapa.
11: Avui, el suplement.
0: 6 minuts per les 9 del matí, de seguida obrim tertúlia. Avui amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, posant ciència, posant economia i posant política a un dels clàssics d'aquesta època, i és perquè les parelles se separen més al setembre, i posarem dades. I després

Pràcticament no s'ha comentat que els Oasis fan parada a Barcelona aquest estiu. Tampoc hi ha gens de cua per aconseguir entrades. Avui intentarem entendre com funciona la indústria musical i el perquè d'aquesta falera enorme per viure en directe un concert amb cançons de fa 30 anys.

0: Ens visitaran en aquest estudi el Luis Hidalgo i el Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, periodistes i companys musicals amb sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena. A les 11, cartes a l'Empar, al consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes i suggeriments a suplement@catradio.cat o bé a Diagonal 614 de Barcelona en format físic, i també les llegirem. Just després, les Amigues de les Arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals de tota mena. A les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. 4 minuts per les 9, just abans d'arribar a les 9, cada dissabte i cada diumenge aquesta temporada, arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les respostes més originals sortejarem avui un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. El franctirador tenia l'encàrrec d'eliminar el primer ministre del Japó, però va acabar matant per error el president de l'Uzbekistan, que era just al costat. Què ha passat?
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: El franctirador tenia l'encàrrec d'eliminar el primer ministre del Japó, però va acabar matant per error el president de l'Uzbekistan, que era just al seu costat. Què ha passat? Respostes a suplement@catradio.cat. La més original, 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Ho resoldrem més endavant.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real... Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
7: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
8: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
9: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser... un dos estrelles Michelin, eh?
7: La història del restaurant que ho va canviar tot.
8: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? Al lío.
7: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Tu l'ho has de creure cegament, vale? Si tu vols Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
12: Ens hem begut l'enteniment o què?
13: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
14: Nosaltres també.
15: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
16: Per mi, la sèrie té un efecte retòtil, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part discut.
17: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
18: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona el bulli.
19: S'ha aviat per el final, en aquell moment.
20: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Són les 9.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 9.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Tu parròquia.
2: El programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.

glob de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

glob de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

Club de Música Marinera. A la Taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa una campanya per difondre la nova normativa que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat. L'ordenança de mobilitat, aprovada el juliol, fixa per on poden circular aquests vehicles, a quina velocitat ho poden fer i quines conductes estan prohibides, amb sancions que poden arribar als 1.000 euros. David Soler és tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Donar a conèixer a tothom que tenim una ordenança aprovada de fa pocs mesos i que ja està en vigor i que posa una mica d'ordre en aquest desgavell que teníem a la ciutat de Castelldefels amb els vehicles de mobilitat personal o, doncs, col·loquialment parlant, els patinets, que porten un enrenou important als carrers peatonals i sobretot als peatons que els afecta de forma directa i sobretot a aquelles persones que són més vulnerables a la via pública, sobretot als nens i a les persones grans.
1: La campanya arriba després d'un estiu amb 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, un d'ells molt greu. Ha hagut també més de 200 denúncies i 60 patinets els ha retirat la policia local. El tinent d'alcaldia recorda que les sancions ara poden arribar fins als 1.000 euros.
2: Ja van començar aquestes setmanes a fer petites campanyes, però iniciem una de ciutat, una campanya de ciutat en la qual el que es vol posar de manifest és que hi ha noves regles pels patinets i que a partir d'ara les sancions són força elevades. Són força elevades, sobretot en aquells patinets que hagin estat trucats, que tinguin excés de velocitat i, per tant, estiguin circulant fora de norma. També ara hi haurà l'obligatorietat de l'assegurança i, a més, exigirem el tema del casc. I, per tant, són tota una sèrie d'elements que són importants a Castelldefels i que nosaltres volíem ser un dels municipis pioners en posar en marxa aquesta nova ordenança.
1: D'aquesta manera, aquestes properes setmanes, la policia local intensificarà els controls als BMP, els vehicles de mobilitat personal. Es busca, diu el tinent d'alcaldia, un grau més alt de convivència.
2: I el que volem és que es respecti la norma, que es respecti la norma, que es respectin els vianants, que són les persones més vulnerables a la via pública, i sobretot que hi hagi una convivència pacífica entre els vehicles, els peatons i també amb altres elements de mobilitat, com pot ser també la bicicleta, i per tant hem d'intentar respectar l'espai públic i intentar entre tots ser conscients de que circulem moltes més persones per la via pública. Per tant, iniciarem aquesta campanya, a la qual s'iniciaran molts controls a la ciutat per part de la policia local i, evidentment, ens posarem ferms amb aquestes conductes irregulars a la via pública.
1: Quan el Departament de Salut delimiti definitivament la tercera àrea bàsica de Castelldefels, ho comunicarà per carta a tothom. En aquell moment, l'Ajuntament crearà punts d'atenció als usuaris, als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el Castell i Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar el veïnat davant els canvis que comportarà la futura entrada en servei del nou centre de la Muntanyeta. La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professional mèdic de referència ni de centre. El projecte de la tercera ABS ara es troba en període d'estudi de les al·legacions. Encara no s'ha definit, per tant, quins sectors de la ciutat canviaran de centre. L'Ajuntament vol que els punts d'atenció que pensa crear serveixin per explicar els canvis i ajudar el veïnat a fer les gestions que siguin necessàries. La regidora de Salut, Paquita Cruz, ha explicat que els punts d'atenció es crearan després o tan bon punt, el CatSalut enviï una comunicació per carta a aquelles persones i famílies que canviaran de centre i passaran al nou CAP la Muntanyeta. Paquita Cruz.
3: Y a mí me gustaría dar más información, más fidedigna y más verídica. Sabemos lo que sabe toda la población. Se ha creado la nueva área básica de salud, la Castelldefels 3. Esta nueva área reorganiza la atención primaria en el municipio y delimita la zona que incluye parte del centro de Castelldefels y otros sectores del municipio. Sabemos que la creación de esta tercera área básica supone una distribución de lo que es el territorio de Castelldefels entre la Castelldefels 1 y la Castelldefels 2, que es el Castell y Can Bou. Mientras no se ponga en funcionamiento el nuevo equipo de atención primaria, los vecinos que estén afectados por el cambio de área seguirán yendo a su médico y a su CAP. Así que hasta que esto no esté abierto. Entonces, hoy he recibido un mail de la directora del CatSalut, que es Sonia Sevilla, que invitándome a tener una reunión para ponerme al día de todo, cómo va todo, de la carta que van a enviar a los ciudadanos que tengan que realizar el cambio de CAP y en este caso de médico, que ya sabemos que esto es elección libre. Si a alguna persona le cambian de CAP porque le toca en su área básica, pero no quiere cambiar de médico, y hay totalmente libertad para quedarse con su médico. Y bueno, esto ya se irá viendo, pero mandarán una carta. A partir de aquí nos tenemos que reunir porque ellos mandarán la carta y nosotros tenemos que hacer una comunicación previa a nuestros ciudadanos, pues mediante los medios de comunicación que tenemos, tanto la radio como la publicidad, como las pantallas, como el bulletí al castell, como lo que, ¿vale? Y entonces abrir un par de oficinas, no oficinas, sino de puntos de atención al usuario que haya estado en un CAP y tenga que ir a otro, pues habrá un punto de atención en el castell y un punto de atención en Cambou. Estos usuarios se dirigirán allá y fantásticamente les atenderán y les informarán del cambio de CAP una vez llegada la carta. O sea, hasta que no, el CatSalut no envíe las cartas a las personas que tienen que cambiar de CAP, nosotros no podemos abrir este punto de atención, pero es nuestra intención abrir este punto de atención.
1: Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins diumenge vinent funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda dissabte i diumenge. El servei és a càrrec de Proactiva. Inclou la vigilància, la prevenció d'accidents i l'atenció i salvament de les persones usuàries a la platja. També es mantenen els punts de bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, tot això fins diumenge. L'Ajuntament recorda als banyistes que cal respectar en tot moment les indicacions dels socorristes i el color de les banderes. Atenció amb el color. I que davant qualsevol emergència cal trucar al 112. Els atractius turístics de Castelldefels tenen una reputació en línia de 8,21 sobre 10, lleugerament per sobre de la nota mitjana de la comarca. Són dades del laboratori de la Diputació que analitza aquestes dades turístiques. La reputació d'enguany s'ha quantificat en funció de les més de 100.000 opinions sobre serveis turístics de la ciutat registrades a diferents portals, com ara Booking o TripAdvisor. Són dades que formen part del monitor de reputació turística online 2026 de la Diputació, que situa en 8,18 la valoració mitjana dels recursos turístics al Baix Llobregat. A Castelldefels és, dèiem, lleugerament superior, un 8,21. Són les millors notes des de l'any 2020. La cap de l'App Turisme de la Diputació, que és aquest servei que analitza dades sobre l'activitat turística, és Montse Giró.
4: Aquest és un informe, l'informe de reputació turística online de la regió de Barcelona, que analitza la satisfacció dels visitants en relació a l'oferta turística, no? del nostre territori, que està present en els portals, els principals portals turístics online. I hem recollit més de 2,2 milions d'opinions en aquests portals, no? Portals tan importants com Booking, TripAdvisor o Google Maps. Hem analitzat 678 recursos del propi municipi de Castelldefels. I aquests 678 recursos han obtingut 113.000 opinions generades. ¿Vale? Són les que hem analitzat i ens han donat un índex de reputació turística online del municipi d'un 8,21 sobre 10. No? Lleugerament, doncs, per sobre de la mitjana, de la nota mitjana de la comarca.
1: Per categories, l'enogastronomia, és a dir, la gastronomia relacionada amb el vi, és l'oferta més ben valorada entre els turistes que visiten les comarques de Barcelona amb un 9,34. A continuació figuren els equipaments culturals, les activitats de natura i el turisme actiu, que obtenen un 9. Les platges també reben una valoració notable entre els visitants de les platges de Barcelona. És un 8,64 sobre 10. L'Ajuntament està satisfet per l'ús que es fa del WhatsApp de la neteja, que recull incidències que comunica el veïnat i mira de resoldre-les. Només cal enviar una fotografia de la incidència i indicar-ne l'ubicació. El número és aquest, 670 66 90 20. El WhatsApp és una via directa per informar de problemes de neteja i altres incidències a l'espai públic. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de neteja, David Soler.
2: La resolució de les incidències és quasi immediata. Diem que totes les incidències generals estan resoltes abans de que acabi el dia i moltes d'elles en les primeres 2-3 hores ja queden resoltes. Tenim equips específics d'atenció a el que seria el WhatsApp de la neteja i la veritat és que hem intentat també millorar molt la comunicació i també l'efectivitat en quant a explicar al veí que allò ja ha quedat resolt. Ja sigui enviant una fotografia amb l'element o la problemàtica resolta, o comunicant-li que això ha sigut ja retirat i, per tant, doncs, agrair-li també doncs, aquesta col·laboració. I és un servei que funciona extraordinàriament bé.
1: El responsable polític de la neteja municipal ha convidat la població a fer encara més ús d'aquesta via de comunicació d'incidències.
2: Per tant, doncs, jo recomano a tothom que si veu quelcom a la via pública que no està bé, algú que està brut, algú que està trencat, algun contenidor que no funciona, algun element doncs, que s'ha de retirar, una paperera que estigui plena, ja sigui que tingui també brutícia o excrements dels animals al voltant de la porta de casa seva o en algun carrer doncs, que sigui doncs, complicat de travessar, que ens enviï una fotografia i una ubicació d'aquesta qüestió i, evidentment, doncs, com ja li dic, molt ràpidament s'atendrà aquesta petició i s'arreglarà doncs, el que s'hagi d'arreglar. Per tant, doncs jo convido tothom a participar.
1: L'Ajuntament també recorda que ofereix un servei que és gratuït de neteja de pintades. David Soler.
2: Igual que el tema de les pintades, tenim un servei gratuït a tots els particulars i comerços de la ciutat de Castelldefels. Només han d'omplir un formulari que està a la pàgina web de l'Ajuntament i que en la revista El Castell estan tant el número del WhatsApp de la neteja com també l'enllaç i el QR per accedir a aquest doncs, formulari per poder retirar les pintades. L'únic que ens han de donar és autorització per poder doncs, treballar en aquesta propietat privada, com podria ser la façana d'un establiment o d'una vivenda. Però la voluntat de l'Ajuntament és retirar doncs, tots aquests elements que embruten, que degraden la ciutat com són els grafitis i, per tant, el que volem és la màxima col·laboració de tothom. I, a més, repeteixo, és un servei gratuït.
1: El número per contactar amb aquest WhatsApp de la neteja és aquest, 670 66 90 20. El repetim, 670 66 90 20. Ja és en marxa una nova edició, la segona, es presentava la setmana passada, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local On Acceleradora Startup. Han estat seleccionats 28 projectes d'emprenedoria d'entre les 38 candidatures que s'hi han presentat. Santi Amaro, cap de promoció econòmica municipal, ha fet un balanç positiu de l'inici d'aquesta segona edició.
5: Doncs molt contents. Mira, efectivament el dimarts passat vam donar inici a la segona edició de l'acceleradora. Es van presentar 38 projectes i van ser 28 els seleccionats, finalment, els que entraran, els han començat a fer, diguem, el procés, a rebre els serveis. A la jornada, doncs, va ser una jornada, la veritat, molt pedagògica i molt creativa. Van venir al voltant eren unes 70 persones, aproximadament. La van fer en el On Startup, el CIEC On Startup, a l'edifici Lògic, a l'espai que l'Ajuntament ha posat en marxa per incubar i ajudar a crear startups i empreses vinculades amb la innovació. I, bueno, doncs en aquella jornada vam tenir l'ocasió de presentar el projecte, el seu contingut, fer una mica de balanç del curs anterior, de la primera edició. El vam explicar com un, diguem, com una segona edició, com un nou màster, diguem, que repeteix i replica la metodologia que vam fer servir durant la primera edició. I, a més, doncs, la jornada també doncs, va servir per fer una mica de networking al final i parlar una mica d'una forma més distesa amb totes les persones que van voler acompanyar-nos.
1: L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
6: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant a l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs, contra la meva salut, i en la meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
6: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La meva salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, ja l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, que se't posa el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La meva salut amb tota normalitat.
1: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La meva salut, també als canals d'informació del Sistema Públic de Salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, els usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori.
7: Este primer semestre ha sido, como se esperaba, en la línea de años anteriores, creciendo en cuanto a lo que es la atención.
1: És la veu del coordinador de l'entitat Càritas a Castelldefels. Es tracta de Javier Naval. És que Càritas ha distribuït el primer semestre de 2026 gairebé 23.000 quilos d'aliments, roba i productes d'higiene. És una de les iniciatives parroquials més conegudes, però no l'única. Càritas vol potenciar l'acollida, el reforç escolar y la atención psicológica. Escoltem Javier Naval.
7: Son las dos áreas tradicionales importantes y de primera necesidad. En alimentos, por ejemplo, en el primer semestre hemos excedido lo que sería la mitad de lo que dimos el año pasado. El año pasado repartimos 32 toneladas de alimento y este año ya llevamos casi 23 en el primer semestre con valores superiores. ¿Qué quiere decir? Pues que en la medida de lo posible, además de aumentar la atención, hemos intentado, conforme íbamos haciendo con más suministro de alimentos, pues enriquecer el lote, ¿no? Y eso nos permite llegar a cifras más altas, no necesariamente gastando más. Piensa que esto compramos nosotros, nos gastamos 17, 18 mil euros en el primer semestre comprando comida, además de lo que nos da el Banco de Alimentos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la ropa, que veníamos a dar unas 950, casi 1.000 el año pasado, lotes de ropa, y este año ya llevamos en junio, al terminar junio, 578, es decir, estamos dando de más. Y en la ropa también se entrega kits de higiene, canastillas para bebés, pañales para niños, set de ropa de cama, sillas para niños, es decir, elementos de higiene.
1: Hay otras que han venido en los últimos tiempos también, pues eso, a ayudar a las personas, entre ellas acogida y orientación sociolaboral.
7: Sí, mira, acogida es un tema muy importante, más importante de lo que quizá tradicionalmente le dábamos en Cáritas, pero nosotros mismos hemos ido corrigiendo y aumentando nuestra atención, porque acogida quiere decir que es la primera vez que recibes a alguien que en muchos de los casos viene totalmente desorientado, no sabe dónde ir, le han citado o conoce Cáritas, no han pasado por servicios sociales. Entonces, claro, hay que perder tiempo, hay que invertir tiempo en estas personas, porque su nivel de desorientación, de falta de recursos informativos también, es importante. Mucha gente no tiene dónde vivir, ha venido con el dinero muy justo, creía que era otra cosa, que aquí era fácil vivir y encontrar alojamiento y empezar a trabajar. Claro, y es el grado de desinformación es importante y, por lo tanto, el grado de atención y los minutos o la media hora que estás con una persona es importantísimo para, de alguna manera, establecer esa base a partir de lo cual ellos se van a poder mover, ¿no? Por lo tanto, eso que para nosotros era un trámite anteriormente, era simplemente registrar lo que nos venía derivado, lo estamos convirtiendo en una actividad social. Mira, yo animo a la gente a que venga a Cáritas a ver, entonces a que venga la gente a ser voluntario cuando pueda, no hay restricción. Entonces eso es importante, tenemos un grupo extraordinario, lo digo dos veces, de voluntarios, pero yo creo que debemos ir renovando generacionalmente. Entonces animo a la gente a que acuda a Cáritas, que pregunte en la iglesia, que venga a Cáritas y que se informe. Y en segundo lugar me vas a permitir, mira, tenemos, nunca pido dinero, porque creo que eso debe ser la consecuencia de una vinculación y un compromiso, ¿no? Pero como veo que cuesta, realmente cuesta, hemos tenido más éxito con entidades a las que hemos contactado de forma profesional que con personas. Y eso yo creo que es simplemente pues por un desconocimiento, o a lo mejor es que yo no lo he forzado demasiado. Pero tenemos un programa de ser corazones de Cáritas y tenemos el objetivo de tener 100 corazones de Cáritas. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en dos cosas básicas. Básicamente, que te comprometes al menos durante un año a aportar 20 euros al mes, que tampoco es tanto, pero hay gente que le supone mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, cuidado, que de esto soy consciente. Tenemos 40 corazones, a mí me gustaría llegar a los 100, porque eso nos da una estabilidad financiera, frente a ayudas, como te he dicho, la de Ibercajo, la de otros, que hay que renovarlas cada año, o las del ayuntamiento, ¿no?
1: ¿La sede en la calle Doctor Marañón?
7: Sí, está debajo, en los bajos de la iglesia de Montserrat, de Vista Alegre. Pues ahí estamos de martes a jueves, para quien quiera venir a enterarse o tal.
1: ...78.000 alumnes de secundària de 149 municipis de la demarcació de Barcelona, entre ells Castelldefels, comencen el curs amb l'agenda escolar per a la transició ecològica que ha distribuït la Diputació. És una iniciativa que enguany posa el focus en l'energia i en la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i participatiu, diu la Diputació. Anabel Subies és tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelldefels.
8: Doncs mira, Castelldefels, per aquest curs escolar s'han repartit concretament 1.830 agendes entre l'alumnat de secundària i 107 calendaris, que els calendaris estan dirigits, diguem, als centres educatius de primària. Hem de dir que tots els instituts públics de la ciutat estan oferint aquestes agendes a l'alumnat. O sigui, si tenen algun conegut, algun alumne d'un institut públic de la ciutat, segurament ja tindrà a les seves mans aquesta agenda.
1: Tot just comença un nou curs a l'Escola Municipal de Dansa de Castelldefels. En parlem amb la directora Míriam Martínez. Bon dia.
9: Bon dia a tothom.
1: Com es presenta el nou curs a l'Escola Municipal de Dansa?
9: Pues mira, se presenta como siempre, con retos nuevos, manteniendo la calidad de la enseñanza y con la intención de participar en todo lo que normalmente participamos de actividades municipales y nuestras propias y allá donde nos llamen, manteniendo el nivel, vamos.
1: Subrayabas, Miriam, el concepto calidad.
9: Sí.
1: ¿Por qué?
9: Subrayo el concepto calidad porque es una escuela con mucha solera y es una escuela que sobre todo tiene un profesorado altamente cualificado, altamente titulado y con una larga experiencia pedagógica, artística y profesional, contrastable a todos los niveles. Y claro, esto al final pues es lo que se nota cuando el alumnado va recibiendo las clases semana a semana. Por otro lado, pues la calidad también estamos intentando mantener que las clases tengan un horario adecuado para poder prosperar 2 días por semana mínimo, etcétera. Cosas que que por la marcha de hoy en día a veces se cambian los horarios, un día por semana, dos, un ratito, pues no, hay que, si queremos aprender hay que dedicarle un poquito de tiempo, ya sabéis.
1: Además estábamos hablando de edades diferentes en cuanto a los alumnos y las alumnas, me imagino que la parrilla de horarios presentará su complicación.
9: Pues un poquito sí, pero poco a poco lo hemos ido encajando desde siempre y seguimos en ello, porque además desde hace unos años la escuela atiende a niños desde un año, niños, niñas con papás o mamás, desde un año a tres en Danza en Familia, que era una franja de edad un poquito olvidada, bueno, y tuvo mucho éxito y seguimos ampliando grupos y con lista de espera. Y luego a partir de ahí, pues grupos de todo tipo, de todas las edades, de cuatro en adelante, pues ya tienen lenguaje musical y expresión corporal, danza, iniciación a la danza, danza creativa clásica, contemporánea y española, hip hop y calais flamenc, y bueno, y es un poco la misma oferta que se tiene para adultos casi. O sea que estamos un poquito ahí, hemos sido muy pioneras en este sentido, en el de la danza en familia y en el de la danza para adultos.
1: ¿Y más chicas que chicos o como sea, o eso es un cliché que ya tenemos que ir abandonando?
9: No, hay más chicas que chicos, desgraciadamente todavía es un cliché. De hecho, el otro día oí a alguien decirle, ah, tú vienes a danza, pues eres mariquita, pues no. Venía a acompañar a su hermana y pude escoger danza o no, pero de hecho, afortunadamente, los grupos de peques vuelve a haber chicos, vuelve a haber ya, a ver, no es un porcentaje altísimo, pero sí empieza a ser un porcentaje un poquito más importante que otros años atrás. Pero sigue siendo muy mayoritario de mujeres.
1: Este año, ¿en qué fechas podremos acercarnos al trabajo de la Escuela de Danza en el escenario, en el Plaza?
9: En el escenario. Pues mira, empezaremos con... es muy posible que el día de 11 de octubre, que es el Festival Estels per la Pau, que organiza Pau y Solidaritat, siempre tenemos algún grupo de gente medianita bailando. Luego ya la actividad más importante de este trimestre es el Festival de Navidad de la Escuela Municipal de Danza, que es 19 y 20 este año, y luego solemos participar pues, en el Día de la Dona, si hay premis al Día de los Premis, no siempre, pero casi siempre. Y en el Día de la Danza, que la organizamos nosotros en conjunto con las demás escuelas, pero se organiza desde Cultura y en todo lo que nos avisan para poder participar en la cluenda del Pla Educatiu d'Entorn, porque nos sentimos parte de los centros educativos del municipio. Y como somos parte, nos hacen sentir parte y ahí estamos. O sea que intentamos que hayan actividades en las que participar que pueda ser diversa la edad en la que se participa. Luego siempre cerramos con el festival de fin de curso, que también será 19-20 de junio. Y luego actuamos normalmente en las NIT entre palmeres, que también es una cosa diferente, muy bonita, porque claro, bailar al aire libre por la noche en verano es muy chulo. Y la verdad es que parar, no paramos. No paramos y no queremos.
1: La Escuela Municipal de Danza, que ha sido protagonista esos dos últimos minutos, al inicio del curso queríamos conocer cuál es la oferta formativa, cómo se organizan las clases y todos los detalles que nos ha compartido la directora, Miriam Martínez. Muchas gracias, Miriam.
9: Pues muchas gracias a vosotros.

0: El proper 3 d'octubre, Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar.
0: I en el teu cas, Eva?
2: Jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són els motors. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells.
0: Sembla que l'àmbit, però tampoc.
1: Sempre l'autoritat ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
1: Això els hi deixo amb ells, a veure què diuen, que es mullin, que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
1: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és, si es pot fer tot en 3 rondes, millor, i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent desmuntat del castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part de la colla dels castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Bon dia.

0: El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Voli i Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades amb dos guardons cadascuna a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia va ser divendres, dia 18, al Poliesportiu de Can Roca. Entre les entitats que van ser homenatjades com a destacades de l'any, el Castelldefels Hockey Club va figurar entre els millors gràcies al seu equip masculí de divisió d'honor i al tècnic Miqui Delàs, que diumenge atenia la trucada de la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels. Miqui Delàs.
1: La veritat és que és un bon reconeixement a la feina feta. Cert, doncs, que a nivell individual molt content, però sí, m'he de quedar amb una cosa, sobretot és amb la feina que està fent el club, amb la feina que està fent l'equip, i bé, doncs, sempre està bé reconèixer coses individuals, però la veritat és que el conjunt i l'equip és el que està per sobre tot, i en definitiva, doncs, molt satisfets del que estem fent i la trajectòria que estem portant com a club, i tot és cert, doncs, que ens van quedar a les portes d'aquest segon un ascens consecutiu, però bueno, doncs mirar les coses ara amb una mica més de perspectiva, la veritat és que tots molt contents i satisfets de la feina que estem fent.
0: Per la seva banda, l'equip sènior femení i l'entrenadora Mònica Lázaro van obtenir els reconeixements per

0: de la nena, l'horari del col·le, l'horari de la feina, tal, quan queden petits forats, llavors és quan vas entrenant i no et pots mesurar com amb altres persones que tenen uns horaris marcats d'entrenament, com amb més disponibilitat horària, més regularitat, i doncs, això per mi és el doble d'orgull, de no poder entrenar com altres persones i poder aconseguir doncs, uns bons resultats.
1: Juan Antonio Martín, Juanito, per la seva banda, l'excapità de la Unió Esportiva Castelldefels, va rebre un reconeixement per la seva trajectòria al món del futbol local a les files del Club Mariner. Així ho valorava a la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels.
2: Bueno, pues la verdad que para mí, lo que te he dicho, es un orgullo, más que nada porque hacer el equipo de mi ciudad, siempre un reconocimiento así, pues la verdad que hace estar contento y estar bien. Un poco triste, porque como ya no formo parte del equipo, pues la verdad que se me está haciendo un poquito raro ahora en estos tramos, pero la verdad que muy bien, la verdad. O sea, me hizo mucha ilusión y estoy muy contento de haberlo recibido.
1: Altres protagonistes d'aquesta nit de l'esport 2026 van ser Alba Vázquez, del Club Tenis Andrés Jimeno, com a millor esportista sènior. També van resultar reconeguts Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, i Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme Castelldefels. La principal novetat d'aquesta edició va ser la incorporació de la categoria màster per a majors de 45 anys. Els primers guanyadors han estat Carlos Avelló, de l'Embol Esportiu Castelldefels, i Natàlia Prosbirnina, del Club Tenis Taula Castelldefels. Rocío Ríos, del Club d'Atletisme Sedentaris.cat, va rebre el premi a la millor esportista en esport adaptat.
3: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies, bon dia.
3: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
4: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar. I nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga, perquè puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
3: I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
5: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels. L'objectiu és que, diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa poder accedir a la pràctica de l'esport.
3: Precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
4: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de

0: cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona no? o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
1: Per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora de poder fer projectes d'aquest estil que, insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina. Que al final està regida per gent doncs com jo, no? que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
2: Amb això, agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Pilar García, directora de l'Associació Estea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz, moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
1: Moltes gràcies.
3: Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell aquest estiu ha permès localitzar noves restes d'època romana. Entre les troballes hi ha una sepultura que correspondria a una dona adulta i que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II. Per conèixer millor què s'ha trobat, quin és el context d'aquestes restes i què ens expliquen sobre el passat romà de Castelldefels, parlem tot seguit amb Alfons López, que és president del grup de recerques històriques de Castelldefels i a més és un dels responsables d'aquesta troballa. Va ser una troballa accidental, a càrrec del mateix president del GREI quan passejava pels vols del castell. Bon dia, Alfons.
4: Molt bon dia.
3: Va anar així, això? Qui ho va trobar? Com va anar?
4: Sí, més o menys va anar així. Jo estava amb un amic, que és el Xavier Esteve, que és l'arqueòleg territorial de Catalunya, que és el que s'encarrega una mica de controlar tot el tema arqueològic de la comarca del Baix Llobregat. Estàvem passejant per la zona del castell i en un moment donat tots dos ens fixem en que hi ha una peça de ceràmica que s'entreveu per la terra, hi ha hagut pluies els dies abans i que havia quedat al descobert. I més o menys tots dos la veiem i diem, cony, la prova cony. Bueno, però sí, però literalment certa.
3: Va
4: sí,
3: ser així, no?
4: Literalment certa, sí. Això sembla una teula romana. I així va ser. Truquem per en Lluís Artigas, que era una persona que té molta experiència en recerca arqueològica. Llavors parlo amb els companys del GREIC i els companys del GREIC, també Pere, Jan i tot la resta, doncs sí, volen donar suport sense cap mena de dubte. Bueno, doncs fem l'excavació. Llavors comencem a excavar l'espai, comencem a baixar sempre d'una forma metòdica. Llavors trobem per la superfície, a sobre de les teules, unes restes de ceràmiques romanes, molt típiques. Segurament, i era el que pensàvem en principi, vam fer nou la finca, i en lloc d'anar a la deixalleria romana de l'època...
3: Perquè, esclar, aquestes teules podrien pertanyar a la casa.
4: Pertanyen
3: per tant, la... això dels límits...
4: Havien pertanyat...
3: Sí, en parlarem,
4: sí,
3: no?
4: Sí, ja, no, sí, ara
3: de la surt. Ciutat romana.
4: Havien format part segur de la casa. Vull dir, no tenia cap altre sentit. Llavors, el que feia, com tota la vida del senyor, tothom ha fet, els escombros, sí. La runa la llança al costat de la casa. Vull dir, hi ha llocs més nets que ho fan una mica més lluny, però aquests no van ser gaire curosos i van tirar-ho i vam suposar nosaltres que ho tiraven al costat de la casa. I això ja em semblava correcte perquè per l'experiència que tenim la gent hem estat una mica guarros des de sempre, des del principi dels temps, des de l'Australopithecus. Bueno, pues el cas és que... seguim excavant i baixant i de cop i volta trobem un os de braç humà. I... caramba. Clar,
3: això no ho llencen de qualsevol...
4: No es llença.
3: Una necròpoli, això no es llença. Una tomba...
4: Llavors el que trobem és que la persona aquesta, la persona morta que trobem aquí, estava orientada cap al sol que neixia, cap a l'est. comencem a desenterrar-la i finalment comença a surt mig cap, només tenia mig cap, no tenia de genolls cap a baix, no tenia res, tenia les mans completament mogudes. I llavors, bueno, la hipòtesi és que el castell ha estat molt mogut durant 2.000 anys. Aquesta pobra persona la van enterrar fa 2.000 anys tranquil·lament allà, en aquell espai, pensant que seria el lloc definitiu, però definitiu no hi ha nada, i la van enterrar fora dels límits de la vila. O sigui, nosaltres, a la vila romana que estava el castell, tenim algunes restes, però no sabem on estaven els límits de la mateixa. Això no s'ha trobat, perquè precisament hi ha hagut molts canvis en tot el lloc, hi ha hagut muralles medievals, hi ha hagut no sé què, no sé quantos, de manera que s'han carregat molta de la part d'allò. Llavors el que trobem és que el que sí que sabem ara és que on era la morta, la persona morta, sí. no havia vila romana, perquè els romans no enterraven dintre de les cases ni enterraven a la llet en l'interior de la ciutat. Això no ho feien. Hi ha coses que sí que és segur. Era una dona, això sí que segur. És... Del cap només s'ha conservat la part inferior del cap i només la mandíbula inferior, vull dir, no tenim la mandíbula superior. En les dents de la mandíbula inferior, en els molars, té un desgast que és molt típic de dona que feia cestos de mimbre. Llavors, si és això que treballava amb la boca, no era la senyora de la casa, entre cometes, sinó que probablement era una serva. I si era una serva, igual era esclava.
3: Alfons López, president del GRIIC, el grup de recerques històriques de Castelldefels, hem parlat d'aquesta troballa d'una tomba de l'època romana, segle II aproximadament. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres per interès.
5: Este domingo, de nuevo, encuentro con los vehículos clásicos. Para hablar del tema, nuestro compañero José Ramón Díaz, hasta hace muy poco, y organizador de este evento. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Buenos días.
5: ¿Cuántas ediciones lleva?
6: Esta es la cuarta. Segunda desde la Montañeda y las dos primeras se hicieron en el castillo hasta que se nos quedó pequeño.
5: ¿Y se vuelve a hacer en el castillo este año?
6: No, se vuelve a hacer en la Montañeda. Y de momento llevamos ya más que el año pasado. Llevamos 180. Bueno, cuando llegué a casa que llevo en el móvil, llevo 3 o 4 más de hoy, unos 180. Y tenemos que echar el freno ya, porque tampoco no queremos una sobreocupación. Queremos que se luzcan los coches y los pegas, mucho no se ven.
5: Bueno, son vehículos clásicos. ¿Qué podemos definir un vehículo clásico? ¿Qué es?
6: Mira, un vehículo clásico es el que tiene a partir de 30 años, ¿vale? Y luego está el histórico que es a partir de los 50 años. Y la mayor parte de los que vienen están ahí en medio, entre lo clásico y lo... Viene algún histórico también, sí.
5: Hemos hablado de vehículos, eso quiere decir que vienen motos, furgonetas, coches, explícanos.
6: Y un camión.
5: ¿Y un camión?
6: Yo para ser feliz con un camión. ¿Quién cantaba eso? No me acuerdo.
5: Loquillo.
6: Pues sí, viene un camión también
5: Loquillo
6: clásico.
5: Alaska, sí.
6: Sí, correcto. Tienes razón. Sí. Hay mucha radio en las espaldas. Y viene una furgoneta de la policía, cuando le llamaban los grises. ¿Te acuerdas? Después, sí. Una DKV. Vienen bastante este año, vienen más. Y la verdad es que se lucen bastante. Las vamos a poner en un sitio todas juntitas y va a quedar muy bien. Pero que sigue rozando los 180. Alguna furgonetilla también así un poco especial. Viene un chico que es de aquí de Castelldefels, que tiene una Chevy del año 78, de aquellas que salen en las películas americanas. Una Chevrolet, le llaman Chevy. Típica, salen en infinidad de películas norteamericanas, un montón, sí.
5: ¿Y cómo lo organizáis? ¿Por años los vehículos?
6: No, lo organizamos por marcas. Por ejemplo, hay muchos Seat 600, muchos Seat 124, todos irán en la zona. De esto se encarga, de hecho somos cuatro, yo hago algunas cosas y los demás hacen otras. Sebas está haciendo lo de la agrupación por marcas. Y quedó muy bonito el año pasado, no se pudo completar porque al final llegó mucha gente de fuera. Como no llenamos del todo, faltaban igual 15 o 20 coches, dejamos entrar los que no estaban inscritos. Y entonces ya se desmadró un poco, pero este año no lo queremos hacer bien. Seat, Renault, que también es jugando, viene un Renault, un Turbo 2, que son, bueno, un maquinón de los que hay poquísimos en el mundo. Por cierto, decir, los que aficionados que me estáis escuchando del motor, que ya sabéis que no estamos locos, porque una vez me dijeron, yo dije, sí, los que nos gustan estas cosas estamos locos, y la persona que estaba delante me dijo, no, estáis enfermos. Lo bordo. Muchas gracias, Ana.
5: Muchas gracias a ti. Éxito de nuevo este domingo entre las 9 y las 2 de la tarde en el Parque de la Montañeta. Un nuevo encuentro de exposición de vehículos clásicos, música, animación, sorteos, bla, bla, bla.
6: Bueno,
5: a pasar una buena mañana.
6: Muchas gracias.
5: A ti, que vaya muy bien.
7: I fins aquí aquesta edició de la setmana. Tornem amb la següent amb moltes més notícies. Que vagi molt bé.

0: L'acampada que s'està fent a la Puerta del Sol de Madrid s'allargarà com a mínim fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret de l'habitatge, que vol evitar pròxims desnonaments. Centenars de persones continuen a aquesta hora acampades al centre de Madrid i tenen previst de fer avui mateix activitats reivindicatives i culturals. Avui es jubila el jutge Juan Carlos Peinado. És una jubilació forçosa perquè avui fa 72 anys, que és l'edat màxima dels jutges per estar en actiu a l'estat espanyol. L'etapa final de la seva carrera ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a qui va enviar a judici dilluns mateix. Tercer dia de la visita del papa Lleó XIV a França després del bany de masses d'ahir a París. Avui el pontífex es tornarà a reunir a Lourdes amb víctimes d'abusos sexuals. Entre els anys 1950 i el 2020, com a mínim, 330.000 menors van patir abusos en institucions religioses a França. Un 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat porten el cognom de la mare. Tot i que la llei permet des de fa anys posar primer el cognom matern, encara molt poques famílies trien aquesta opció. Els experts ho atribueixen, sobretot, al pes de la tradició. La Unió Europea posa fi als falsos missatges de sostenibilitat i de cura del medi ambient que fan algunes empreses i avui entra en vigor una directiva que d'aquí a uns mesos s'adaptarà a la legislació espanyola i que obliga a certificar, amb base sempre científica i demostrable, les virtuts ecològiques que té un producte. El director anglès Mike Leigh s'acomiada del cinema guanyant la Conxa d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ho ha fet amb la pel·lícula Tender Loving Care. L'actor Javier Cámara s'ha emportat el guardó a millor interpretació de repartiment pel seu paper a la producció catalana Cinco Minutos Más. Avui s'acaben les festes de la Mercè a Barcelona, marcades per una jornada amb actes de cultura popular i pel Piro Musical, que aquest any canvia d'ubicació. Es fa a la platja de la Nova Icària a partir de les 10 de la nit. Ahir milers de persones van gaudir, sobretot, dels concerts de Love of Lesbian, Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana, a la platja del Bogarell.
1: Esports.
0: Lamine Yamal lidera la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra, 2-3, a Wembley. Gordon també va aparcar i Eric García va ser baixa per molestes al genoll. Avui li faran proves. A la Lliga F, victòria del Barça 0-2 contra el Logroño en el retorn d'Aitana Bonmatí a l'equip. La migcampista, en una entrevista al Tot Gira, reconeix que es torna a sentir futbolista. I en bàsquet, victòria del Barça contra el Coruña i derrota del Manresa a la pista del Bilbao a la primera jornada de l'ACB. Avui a les 12 serà el torn de la Penya i a la tarda jugaran el Girona i el Lleida. En handbol, el Barça disputa avui al migdia, a 2:45, el segon partit del Mundial de Clubs al Caire. L'equip blaugrana s'enfronta al Zamalek egipci.

0: La matinada esportiva.
1: Molt bon dia, passant 4 minuts de les 11 del matí d'aquest diumenge 27 de setembre del 2026. Benvinguts a una nova edició de la Matinal Esportiva, un programa d'esports de Ràdio Castelldefels on repassem l'activitat esportiva d'ahir i d'avui a la nostra ciutat. Us estava parlant Sheila Lirio i m'acompanya un dia més aquí a l'estudi el David Okereke. Bon dia, David, com estàs?
2: Hola, Sheila, bon dia. Molt content. Content de tornar a l'estudi avui.
1: Avui estàs content per tornar? Doncs també aprofito per enviar una salutació a la Susana Lázaro, que és l'encarregada del so. Per tant, ara sí que sí, comencem la matina a l'esportiva. Bé, David, doncs, què és el que tindrem en el dia d'avui a la matina a l'esportiva? Explica'ns.
2: Doncs, Sheila, com és habitual, tindrem una jornada carregada d'esport. Farem un resum del que va ser la 8a edició de la Marxa Nòrdica de Castelldefels amb el seu organitzador. També repassarem com va anar la primera jornada del grup 2 de tercera regional pel conjunt de Sergio Lamaña i acabarem el programa amb bàsquet en directe. Les jugadores del Club Bàsquet Joventut Castelldefels s'estrenen una temporada més a la categoria de segona territorial. A partir de 1:15 s'enfronten al Joventut Sant Vicenç en la primera jornada del grup 7 d'aquesta competició de segona territorial.
1: Bé, doncs, són les 11:05 del matí i anem amb la primera ronda de resultats.
0: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
2: Ahir dissabte 26 de setembre es van jugar 6 partits en hoquei herba. En la jornada 3 del grup de la divisió d'honor B, el Castelldefels va aconseguir una contundent derrota contra el Genet de los Ríos per 5-1. En hoquei herba femení, en canvi, en la jornada 3 del grup de la divisió d'honor B, el Xaloc va perdre 0-4 contra el Castelldefels. En futbol masculí, en la jornada del grup 11 de tercera catalana, el Vista Alegre va perdre contra el Marianao Poblet per 2-0. En bàsquet masculí, en l'amistós de pretemporada a Artés, el Club Bàsquet Artés va guanyar 70-55 al BBA Castelldefels. En futbol sala masculí, en la jornada 1 del grup 2 de tercera divisió nacional, el futbol sala Castelldefels va guanyar 6-2 a l'Esparreguera. En futbol sala masculí, la jornada 2 del grup 3 de segona divisió B va acabar amb empat a 2 entre el Llefaqui i el CSR Castelldefels. I avui diumenge 27 de setembre tenim un total de 6 partits en bàsquet femení. A la primera jornada del grup 7 de segona territorial, a partir de 1:15 entre el Club Joventut Castelldefels i el Joventut Sant Vicenç, que podrem viure aquí en directe. A 6:15 de la tarda, en handbol femení, la primera jornada de la Lliga Catalana Argent entre l'Esportiu Castelldefels i el Garbí B de Palafrugell. En bàsquet masculí, també la primera jornada del grup 3 de segona territorial entre el bàsquet Esplugues i el Club Bàsquet Joventut Castelldefels. A partir de les 6 tenim doble menú. Primer, en futbol masculí, en la segona jornada del grup 24 de quarta catalana entre el Club Futbol Can Roca i l'Escola de Futbol Bonaire. I en la jornada 3, en bàsquet femení, en la jornada 3 de la Supercopa femenina entre el bàsquet femení Castelldefels i el CSE. I per últim, a partir de 8:45 de la nit, a la primera jornada en handbol masculí, a la primera jornada de la Lliga Catalana Argent, l'Esportiu Castelldefels s'enfronta a l'handbol Poblenou.
1: Doncs, David, gràcies per aquesta primera ronda de resultats que hem fet i anem a comentar un fet importantíssim, i és que avui se celebra la 8a marxa nòrdica de Castelldefels al davant del mar. És una cita que combina esport, salut i, sobretot, molt bon ambient davant del mar. De fet, és una activitat que, doncs, això permet als participants gaudir de l'activitat física a l'aire lliure, però, David, en què consisteix exactament?
2: Doncs, sí, bàsicament, caminar amb bastons específics que ajuden a treballar diferents grups musculars. L'activitat està pensada per fomentar un estil de vida saludable i gaudir de l'entorn de Castelldefels. Els participants comparteixen una jornada esportiva i saludable en un entorn proper al mar.
1: Doncs, per parlar una miqueta més d'aquesta 8a marxa nòrdica de Castelldefels i, sobretot, per entendre què hi ha darrere d'aquest esport que cada vegada practica més gent, tot s'ha de dir, avui tenim amb nosaltres a Xavier Ortega. Xavier és tècnic esportiu de la marxa nòrdica, instructor de la INWA i de l'Escola Catalana d'Alta Muntanya i membre del Comitè de Marxa Nòrdica de la FEC. I a més, doncs és una persona que porta anys dedicant-se a donar a conèixer aquesta disciplina i sobretot els seus beneficis. Xavier, molt bon dia i benvingut a la Matinada Esportiva.
3: Sí, moltes gràcies, molt bon dia. Sí, estem aquí a Castelldefels i ja han arribat els primers, bueno, els primers hem fet dos circuits, un curt i un llarg. Doncs el circuit curt ja ha arribat a una altra vegada aquí a Plaça les Palmeres, que és un lloc ideal doncs, per fer aconteixements esportius.
1: I com avança aquesta 8a edició de la Marxa Nòrdica?
3: Molt bé, la veritat és que bueno, fa un dia espectacular bueno, i sempre gaudir de la ciutat i de dels monuments que té. La curta doncs, anava cap al banc, el banc gran que tenim aquí a Castelldefels, i l'altre anava a l'altre monument, aquest de Donar i Rebre, que és molt xulo també. Doncs bueno, fem una miqueta també de que la gent gaudeixi, que vagi pel passeig, que vagi per la platja. També nosaltres també invitem a la gent a que tregui les sabates per aconseguir també l'esport i la motxilla, per aconseguir també l'efecte grounding, l'efecte de connexió a terra, no? D'anar caminant al costat del mar. Els bastons, lògicament, ens van superbé perquè diguem-ne, doncs, ens obliga a treballar el tren superior i llançar una mica més la pas i també anar una miqueta més de pressa. Doncs, bueno, jo crec que és ideal, no? Fer marxa nòrdica també a la muntanya i, per què no, lògicament, a la platja.
1: I una pregunta, quantes persones han participat més o menys a la cursa?
3: Em sembla que van 140 o 150 havia dorsals que he vist. Sí, molt bé.
1: I què diries que us ha motivat a organitzar aquesta 8a edició ja de la Marxa Nòrdica?
3: Bueno, doncs que hi ha molta acceptació pel poble, la gent li agrada molt aquesta marxa. Després avui com a primícia, bueno, avui aquesta edició com a primícia, a l'acabar, bueno, ara està fent estiraments perquè la gent una vegada estiri, diguem-ne, tornar a la calma, donem la síndria, també donem aigua i beguda isotònica. Una vegada fem un sorteig final també, el que farem és una captura de síndria, és a dir, entrarem a la platja, els voluntaris posaran unes síndries a uns 50 metres, més o menys, i llavors farem, bueno, que la gent vagi, es remulli i que s'emporti la seva síndria si corre una miqueta més que el seu company.
1: I tu com a organitzador, què diries que és el que diferencia aquesta marxa nòrdica d'altres activitats esportives?
3: Doncs de la marxa nòrdica seria una de les, diguem-ne, úniques que es fa. No única, però potser així com més important, que es fa al circuit català de marxa nòrdica de la Federació. És a dir, hi ha una sèrie de caminates populars, doncs aquesta seria com, bueno, la més representativa de la platja, no? De fer la marxa nòrdica es pot fer a la ciutat, als camins o a la muntanya, a la platja i també, lògicament, amb la neu, no? Amb fent raquetes de neu.
1: I, escolta'm, Javier, una pregunta. Què espereu que s'emportin realment els participants després de participar en aquesta activitat?
3: Bueno, que s'emporti un dia xulo, un dia agradable, que es portin, diguem-ne, pues, bueno, tota aquesta connexió amb la natura, el concepte del grounding, que gaudeixin i que sentin de veritat que la connexió a terra doncs, és important. Nosaltres hem creat també ara una comunitat, una tribu, que es diu saludmarxa.com, bueno, que jo invito a la gent que entri, perquè veurà que n'hi ha moltes activitats. No? Moltes activitats de què? No? Doncs d'entendre que la cronobiologia, és a dir, de veure com surt el sol, veure atardeceres, el concepte aquest de ficar-se a l'aigua, aigua una miqueta freda, doncs té un efecte molt important al sistema immunològic i, lògicament, també, només faltaria doncs, l'alimentació, el descans i l'exercici físic. No?
1: I, a més, avui resulta que heu agafat un molt bon dia, no?
3: Sí, totalment, sí. Doncs... La veritat és que estem gaudint molt i ho estem passant superbé.
1: Doncs, Xavi, us deixem que us seguiu gaudint i, sobretot, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a la Matinada Esportiva. Que vagi molt i molt bé el que queda de jornada.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
3: Fins la propera, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
1: Doncs després de parlar amb el Xavier Ortega fem una petita pausa musical i seguim amb tot el que tenim d'esport en aquesta edició de la Matinada Esportiva.
4: Hola, amigos. Si queréis respirar aire del flamenco y tierra del sur, os invito a escuchar Aire del Sur. El programa de flamenco y temas relacionados con sus actividades de Radio Castelldefels, presentado por Pepe Soto.

0: la victoria y sobre todo para empezar a construir esta dinámica tan buena que lleváis?
1: Pues bueno, para mí, yo personalmente los conozco mucho, porque el año pasado yo estaba en segunda B, ellos están en segunda B y me enfrenté contra ellos. Para mí es uno de los favoritos, aunque perdiera 5-1, para mí es uno de los favoritos a estar arriba y pelear el ascenso. Es una pista muy complicada, apretan mucho, son jugadores que individualmente tienen mucha calidad, para mí tienen uno de los jugadores que puede marcar mucho las diferencias de los partidos. Intentaremos darle mucho ritmo al partido, que es lo que les voy a intentar proponer durante la semana, que ellos, exigirles que quieran competir. Y insisto, será complicado allí, será bastante complicado. Es un equipo muy, muy hecho. Al final, insisto, han bajado, han estado a punto de mantener la categoría para jugar en segunda B y será difícil. Será uno de los, seguramente, 3-4 que va a estar arriba, peleando por el ascenso.
0: Pues Sergio,
1: no llega muy temprano el partido. Me hubiese gustado que llegara un poquito más tarde.
0: Pero vosotros seguro que con esta buena dinámica que lleváis lo sacáis adelante y con creces.
1: Bueno, eso espero.
0: Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, no te quitamos más y mucho ánimo de cara a este próximo partido, que así a priori no ves tan claro, pero que desde la matinal esportiva sí que lo vemos.
1: Bueno, eso es siempre positivo, ¿eh? Eso seguro. Mi manera de ser, siempre miro para adelante, siempre hay que ser positivo en la vida.
0: Muy bien.
1: Cuando hay cosas que salen mal, rectificar. Yo se digo a los jugadores, tenéis que intentarlo. Si al final yo digo que hagáis una cosa, intentarlo. Que sale mal, oye, pues miraremos de cómo corregirlo. Es la mejor manera, pero las acciones pasan. Y me puedo equivocar una vez y ya tengo que pensar en la siguiente. No puedo estar lamentándome todo el rato en lo que he fallado. He fallado, no pasa nada. Hay que mirar para adelante. Al final, si el entrenador te da confianza, agárrala.
0: Pues Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, mucho ánimo de cara al próximo partido y ya para toda la temporada, pues también.
1: Venga, pues muchas gracias.
0: Que vaya muy bien el día. Chao, gracias.
1: Venga, adeu.
0: Doncs seguim aquí a l'estudi de la matinal esportiva, són exactament les 11:43 del matí i David, què et sembla fer una miqueta de repàs de la jornada i de com va la classificació a hores d'ara?
2: Doncs sí, va obrir aquesta primera jornada el Frederic Mistral contra el Barri Riera, victòria per 5-2 del Frederic Mistral. Després, seguidament, a l'Eixample va guanyar per 5-1 el Futsal Lleida. També seguidament vam tenir el Vilomara, que va guanyar, atenció, per 6-3 al Balaguer en aquest partit de futbol sala, el futbol sala Castelldefels, com hem comentat, va guanyar per 6-2 a l'Esparreguera. Empat a 4 entre Sant Sadurní i el Tecnobit al Forja. I avui a partir de les 7 tenim doble jornada aquí al primer tenim el Montbui, que s'enfronta al Salou, a l'Andorra, que s'enfronta a la Seu d'Urgell, i per últim, a 8:15 de la tarda, a l'Atlètic Vilatorrada s'enfronta al Solsona.
0: Doncs després d'aquest repàs de la jornada, recordem que ahir un dels partits que també es van jugar va ser el de futbol sala masculí entre el Jefa KFS i el CCR Castelldefels, que va ser la jornada 2 del grup 3 de segona divisió B. David, que sembla que la cosa va quedar en un empat, no?
2: Sí, Sheila, empat a 2 fora de casa pel conjunt d'Alfredo García en un partit que no va començar de la millor manera possible. Roger Serrano marcava en prop de porteria al minut 11, tot i que Jordi Prats empatava l'enfrontament al minut 22. 4 minuts després, Aldo Fuster avançava el CSR amb l'1-2, però al 29, Gabriel Pastor del Jefaki posava el 2-2 final.
0: Doncs, com dèiem, un partit igualat que volem analitzar avui amb un protagonista que, a més, té una trajectòria espectacular dins del futbol sala nacional, perquè és jugador del CCR Castelldefels i va passar per les categories inferiors del Barça, on també va arribar a jugar amb el primer equip abans de passar per equips com l'Espil Vidal Rivera Navarra, el Levante o el Betis. Avui tenim amb nosaltres a Roger Serrano. Roger, molt bon dia i benvingut a la matinal esportiva. Com estàs?
3: Hola, bon dia. Doncs molt bé, una mica cansat del viatge d'ahir, però bé.
0: T'hem fet matinant aquest diumenge?
3: No, ja m'aixeco sempre d'hora, però vam tenir 6 hores de viatge pel dematí, 6 hores de viatge de tornada amb autocar per tornar, i al final amb l'edat i tot, les cames comencen a passar.
0: Amb l'edat, que exagerat. Roger, empat a dos davant del Llef, aquí com va anar aquest partit? Quines sensacions us deixa aquest punt després del que, bueno, doncs del que vau viure a la pista?
3: Bé, al final sempre es diu que un punt fora de casa és un bon punt i després d'un viatge així crec que també ho és. Nosaltres al final el que volem és guanyar tots els partits i a sobre ens vam posar 1-2 i va fer mal aquest gol de l'empat, però bueno, crec que va ser un partit molt igualat i crec que és un empat, podríem dir que és just. És veritat que nosaltres ens vam posar a jugar de 5 als últims minuts i vam tenir un parell d'ocasions on ens haguéssim pogut emportar els 3 punts, però no podem estar disgustats i un punt fora de casa el donem per bo.
0: I tu quines creus que van ser les claus perquè el partit acabés amb aquest empat?
3: Bé, va ser bastant igualat. Ells a la primera part van tenir algunes ocasions clares que el Max, el nostre porter, va salvar. I després, a la segona part, nosaltres només començar ens vam empatar. Crec que es va posar més el partit de cara cap a nosaltres. Vam marcar a l'1-2 i sí que és veritat que en el córner ens van empatar i allà el partit estava molt igualat. Podria haver guanyat qualsevol. Nosaltres ens vam posar amb 5 faltes i aleshores l'entrenador va decidir treure el porter jugador per tenir una mica més la pilota i fer uns atacs sense arriscar molt, però intentar marcar el 3-2 si teníem alguna ocasió clara. I la veritat que vam tenir dues o tres que vam estar a punt de marcar-los, però bueno, vam acabar amb l'empat i com et dic, tampoc no és un mal punt.
0: I més enllà del resultat, tu quina valoració fas del partit i del nivell que va demostrar l'equip? És a dir, amb què et quedes especialment de positiu?
3: Crec que competir després de 5-6 hores d'autobús contra un equip que a casa ha demostrat els dos últims anys que és bastant fort, crec que ha fet play-off els últims 2 anys o ha quedat entre els 4 primers, crec que vam competir prou bé. Una pista que és de goma, tampoc és com la nostra, que és de parquet. Vull dir, em sembla que pocs punts perdran allà. Per tant, la valoració és positiva d'haver passat un dissabte així i tornar amb un punt.
2: Hola, Roger, què tal? Bé,
3: hola.
2: Porteu ja aquestes dues primeres jornades, una victòria i un empat. Us esperàveu aquest inici?
3: S'està veient que la categoria està molt igualada. Em sembla que hi ha molts pocs partits que hi hagi de diferència més d'un gol, tant a la primera com a la segona jornada. Nosaltres, doncs, contents perquè de moment no coneixem la derrota. Ens agradaria portar el 6-6, però bueno, l'altre dia vam guanyar un partit molt competit. El punt d'ahir, com dic, també el fem bo. Pensa que som un equip molt nou, som molts jugadors nous, ens estem coneixent. Crec que la nostra segona volta serà molt millor que la primera i, per tant, tot el que puguem treure de bo la primera crec que serà molt positiu perquè, com dic, a la segona segurament ho farem millor perquè ens coneixerem més. Al final portem un mes entrenant tots junts. Em sembla que més de la meitat de l'equip són nous i la majoria d'equips porten anys competint junts.
0: I, Roger, tu, quins aspectes creus que heu de millorar perquè en pròxims partits com aquest, com el d'ahir, que al final de bo empat, doncs s'acabi convertint en una victòria?
3: Mira, crec que ahir va estar molt bé a nivell defensiu perquè eren un equip que tenien molt bons 1 contra 1 i bé, ens van marcar només 2 gols. La veritat que la majoria de partits, si encaixem 2 gols, els guanyarem. Per tant, la línia a seguir és aquesta. El primer partit vam guanyar 5-4, però vam encaixar 4 gols. És més difícil guanyar un partit encaixant 4 gols a futbol sala. En canvi, encaixant-ne 2, el normal és que tu més de 2 gols els facis. Aleshores, crec que hem de seguir amb aquesta línia, fer-nos forts en defensa. Crec que la qualitat en atac la tenim. Tenim jugadors amb experiència, jugadors joves, com dic, ens estem coneixent. Cada cop ens trobem millor als entrenos, cada cop estem guanyant la forma física, estem millorant el nivell i segur que... és veritat que el següent partit és contra un dels equips més complicats de la categoria, no? El Palma B, però jo crec que a poc anirem entenent-nos millor i si seguim amb aquesta línia defensiva ens en portarem molts partits.
0: Roger, teniu algun objectiu així molt marcat de cara a aquesta temporada?
3: Bé, els místers i des de la directiva no ens han dit cap objectiu, però jo crec que el nostre objectiu ha de ser mirar cap a dalt i intentar entrar als play-offs. Està clar que, com dic, som un equip molt nou i que el més important és anar partit a partit, lo típic, no? Guanyar tres punts cada partit i primer la salvació i després mirar cap amunt, però m'agrada ser ambiciós i a mi m'agradaria intentar lluitar almenys per mitja taula cap amunt.
0: Doncs segur que ho aconseguireu. I tu abans m'estaves parlant del proper rival. Precisament jo et volia preguntar, perquè clar, ja toca pensar en el proper partit, i volia saber què haureu de fer bé doncs, per continuar sumant i donar aquesta continuïtat en aquesta dinàmica que arrossegueu, que bueno, és un empat, però com deies, bones sensacions igualment per part de l'equip, no?
3: Sí, crec que el Palma B és l'equip més fort de la categoria perquè físicament són nois molt joves, amb molta il·lusió, que molts tenen, estan en dinàmica de primer equip, per tant tenen un ritme molt alt, però també és veritat que són joves i per tant no tenen l'experiència que podem tenir alguns jugadors del nostre equip, com el Mármol, l'Uri, l'Aldo, jo. Aleshores, crec que hem de fer un partit seriós. Com t'he dit, la defensa és molt important perquè al final és un equip que segur que crea moltes ocasions i fer un partit molt seriós en defensa, aprofitar les ocasions que tinguem, saber portar el partit al nostre ritme i al final nosaltres a casa, crec que ja ho vam demostrar l'altre dia i durant les últimes temporades pel que m'han comentat, som un equip bastant fort, amb el pavelló de Can Roca s'omple, amb tota l'afició crec que ens portarà cap a la victòria o almenys a competir.
0: Doncs Roger, des d'aquí, des de la Matinal Esportiva, és evident que també us donem molts ànims de cara a aquest pròxim partit, que estem segurs que guanyareu, i no res, no traiem més temps perquè aquestes 6 hores de viatge et deuen haver deixat cansadíssim.
3: Sí, bé, estic acostumat, molts anys, molts viatges d'autocar, però com et deia abans, l'edat es nota i avui al dematí ha sigut difícil despertar, però ara ja estic actiu, sí.
0: Doncs et deixem que gaudeixis del diumenge. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, merci.
3: Adéu.
0: I David, nosaltres seguim aquí a l'estudi, són les 11:53 del matí. Ara mateix, què et sembla fer una miqueta de repàs de la jornada i de com va la classificació?
2: Doncs, Sheila, ahir va obrir aquesta segona jornada el partit entre el Club Deportivo Sporting La Nucía contra el Llevant de Manacor. El partit va acabar amb empat a 4. El Palma Futsal va guanyar 3-2 al Sant Joan d'Espí. El Futbol Sala Picassent va perdre per 0-1 contra el Covisa a Manresa. L'empat a 2 entre el Llefaqui i el CSR Castelldefels, que ara repassàvem. El Futbol Sala Ripollet perdia 4-7 contra el Santa Coloma. El Canet empatava 3 contra les Corts. El Club Natació Sabadell perdia 4-5 contra el Nuncis del Pilar. I bé, avui, per tancar aquesta segona jornada, el Futsal Ibi s'enfronta a l'Hospitalet Vesport. I bé, la classificació de la Lliga amb aquestes dues primeres jornades. Tenim el Palma Futsal com a líder amb aquestes dues victòries, amb 6 punts. El Santa Coloma, segon, amb 4 punts. Aquí també tenim empat aquí entre el CSR i el Sporting La Nucía, també amb 4 punts. Cinquè, el Sant Joan d'Espí, amb 3 punts. Sisens, el Futsal Ibi, també amb 3 punts. Però clar, el Futsal Ibi encara ha de jugar aquest segon partit. El Covisa Manresa, setè, també amb 3 punts. El Nursin del Pilar, vuitè, amb 3 també. El Llevant de Manacor, novens, amb 2 punts. El Canet, amb desens, amb 2. També l'Hospitalet Vesport, de moment, en aquesta 11a posició provisional, després que encara hagi de jugar el partit d'avui. El Club de Sabadell, 12è amb un punt, i bé, del 13è al 15è tenim el Picassent, les Corts i el Llefaqui amb empatats a un punt, i de moment el Futbol Sala Ripollet amb 0 punts després d'aconseguir dues derrotes en aquestes dues primeres jornades.
0: Doncs gràcies, David, per aquest repàs, i ens anem a fer una petita pausa musical i tornem en uns minuts amb més entrevistes de protagonistes d'aquest cap de setmana ple d'esport. Fins ara!
4: Tota la informació local. De dilluns a divendres. A la 1 i a 2:15. A l'informatiu local de Ràdio Castelldefels.

0: mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
1: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
2: Som-hi, Castelldefels, la matinada esportiva.
3: Doncs seguim aquí a la matinada esportiva. Són exactament les 12:05 del migdia i cal destacar que avui tenim un partit important perquè a les 6 de la tarda el Complex Esportiu Municipal Can Roca acollirà la jornada 3 de la Supercopa Femenina entre el BF Castelldefels i el CC. I per fer una miqueta de prèvia d'aquest partit i conèixer tots els detalls sobre com el viuran, tenim aquí amb nosaltres a la Clara López, jugadora del BF Castelldefels. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, què tal?
3: Doncs, Clara, després de la victòria de la setmana passada contra el Safa Claró, quines sensacions teniu de cara al partit d'aquest diumenge contra el CC? És a dir, arribeu amb més confiança després d'aconseguir la primera victòria de la temporada?
4: Sí, bueno, jo crec que era important assolir la primera victòria. Al final, quan guanyes, les coses sempre van millor. I res, encaixem una setmana de bons entrenos i jo crec que arribem més rodades per encarar el partit d'avui.
3: Per tant, les sensacions són bones, no?
4: Sí. Ara mateix jo crec que estem construint cap a aquestes bones sensacions i jo crec que anem en la bona direcció.
3: Doncs ara em parlaves d'aquests entrenaments i et volia preguntar que, abans de començar, com arriba l'equip físicament? És a dir, teniu alguna baixa o alguna jugadora que arribi entre cotons i pugui ser dubte pel partit o no?
4: No, en principi sí, és veritat que al final hi ha, que és part de l'inici de temporada, alguna lesió muscular o alguna cosa, però arribem totes amb bona forma física i en principi estem totes al 100%.
3: Doncs, sens dubte, és una gran notícia perquè, a més, jugueu a casa vostra i veniu d'una victòria a domicili. Què creus que haureu de fer bé durant el partit per poder quedar-vos amb els 3 punts?
4: Bé, sí, és veritat que avui ens espera un equip molt jove, amb moltes jugadores que promocionen cap a sènior i elles ens portaran a un nivell d'intensitat i un nivell físic molt alt, que és característic de gent tan jove, i jo crec que serà important per nosaltres intentar posar-nos aquest nivell d'intensitat i físic que ens requerirà el partit.
3: I teniu algun objectiu marcat de cara a aquest inici de temporada?
4: Bueno, jo crec que al final construir la Lliga és molt llarga i ja ho sabem de l'any passat, i al final jo crec que l'important és anar construint i agafar una mica com la hoja de ruta que tenim per tal d'assolir els objectius i anar sumant victòries a mesura que anem creixent.
3: Doncs ara ens deies, és un equip molt jove. Et volia preguntar exactament què ens pots explicar del rival i quins són els seus punts forts i què creus que haureu de vigilar especialment per endur-vos la victòria.
4: Bueno, és això. Realment sí que mantenen algunes jugadores del bloc de l'any passat, però tenen moltes jugadores que l'any passat eren de categoria júnior i aquest any ja són sèniors. I per tant, les caracteritza molt aquesta xispa, aquesta energia molt intenses en atac, intenten córrer molt. I això jo crec que per elles, bueno, és el seu joc i realment són els seus punts més forts i nosaltres haurem d'intentar frenar això i que ens corrin el mínim i poder baixar-los una mica aquesta intensitat a mesura que nosaltres també la pugem per intentar competir de la millor manera.
3: Per tant, sou optimistes? Creieu que us emportareu aquest partit, aquesta victòria?
4: Sí, jo crec que sempre quan les coses facin bé, nosaltres seguim el nostre pla de partit i estiguem totes les jugadores ficades i amb les mateixes ganes de seguir construint que portem arrossegant aquesta setmana i les anteriors, jo crec que al partit tenim números de que si les coses les fem bé ens el puguem endur. Al final, com a tots els partits en aquesta lliga, la lliga és bastant igualada, llavors no saps ben bé què pot passar cada jornada, però jo crec que si fas les coses bé i ets constant, tens molts números d'endur-te'l.
3: I Clara, tu quins creus que són els vostres punts forts com a equip?
4: Bueno, jo crec que ara mateix estem intentant acabar de construir i tornar a la nostra idea i a la nostra identitat de joc, que potser aquestes últimes 2 setmanes ens està costant una mica més, però jo crec que al final tenim un joc interior molt potent, tenim una línia exterior també molt bona, llavors trobar una mica l'equilibri i intentar córrer també i transicionar de la millor manera possible.
3: Doncs Clara, moltíssimes gràcies pel teu temps i molts ànims de cara al partit d'aquesta tarda, que des d'aquí, des de la matinada esportiva, estem seguríssims que assolireu aquesta victòria.
4: Molt bé, moltes gràcies a tu.
3: Merci.
4: Adéu.
3: Doncs continuem aquí a la matinal esportiva, són ara mateix les 12 i 10 del matí i acabem doncs, parlant d'handbol. Per què? Doncs perquè aquest diumenge també arrenca la Lliga pel sènior masculí de l'Esportiu Castelldefels. A les 8 i mitja del vespre, els grocs reben l'handbol Poblenou al Poliesportiu Municipal de Can Vinader en aquesta primera jornada de la Lliga Catalana d'Argent. Un partit que realment suposa el tret de sortida a una nova temporada i que volem analitzar amb un dels seus protagonistes. Estem intentant des de l'equip de so contactar ara mateix amb Joan Obiols, jugador de l'Esportiu Castelldefels, i si ara mateix no podem aconseguir-lo, doncs farem una petita pausa musical i en quan s'acabi parlem amb ell.
5: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
6: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
1: Doncs ara sí, ja tenim amb nosaltres a Joan Obiols, jugador de l'Esportiu Castelldefels. Joan, molt bon dia i benvingut.
2: Hola, bon dia. Soc l'entrenador.
1: Ah, l'entrenador, disculpa, que ha estat un error. Com arribeu a aquest primer partit de Lliga?
2: Doncs, sincerament, no arribem com esperàvem, però l'equip té moltes ganes de començar amb victòria, comencem a casa, i és una categoria on mai ha estat l'equip, així que, bueno, el club, així que ho donarem tot.
1: I quines sensacions teniu després de tota la preparació? I bueno, suposo que amb ganes ja de començar la competició real, no?
2: Exacte, se'ns ha fet un pèl llarg, perquè acostumats a competir cada setmana aquestes darreres temporades per pujar de categoria, pues els amistosos no van amb nosaltres, la veritat.
1: Doncs, bueno, ara arriba aquesta primera jornada i sempre hi ha doncs, aquesta incògnita, no?, de com arribarà l'equip al primer partit oficial. Com està l'equip físicament? I et volia preguntar si teniu alguna baixa o algun jugador doncs, que arribi amb alguna molèstia o com està l'equip?
2: Doncs sí, tenim el capità que no ha pogut començar la temporada encara, que es va lesionar a l'estiu, i és una baixa important per l'equip. Però, bueno, hem pujat a un noi que es diu Goro, que pujava del juvenil, i de moment l'està suplint amb garanties. L'equip arriba amb dinàmica d'entrenaments positiva, però no sensacions a l'hora de competir. I això és el que em té una mica preocupat.
1: Preocupat? Explica't millor amb això.
2: Doncs que els amistosos no ens els hem pres com si fossin importants per la temporada, sí. I aleshores em falta veure l'esperit competitiu de l'equip aquest any. Però bueno, com que es conec de l'any passat, sé que avui ho donaran tot per sumar els dos punts.
1: Sí, és com que sents que ara arriba la prova de foc real, no?
2: Correcte, correcte, perquè la temporada passada, que va ser quan vaig venir jo al club, em vaig trobar un equip que eren animals competitius, o sigui... el que estic veient aquesta pretemporada no és el de la temporada passada, però ja et dic, jo crec que avui començarem a tenir aquestes sensacions i tindrem una gran temporada.
1: Bueno, i de fet, jugareu a casa i davant de la vostra afició. Què creus que haureu de fer bé durant el partit per començar la temporada amb una victòria?
2: Doncs mira, el més important avui serà començar bé. Començar bé, començar dominant el marcador, les sensacions en el joc, sobretot allò que fem també, que és defensar. La combinació defensa-porteria és el més important d'aquest equip. I que la gent que vingui a veure'ns avui al vespre ja s'engresqui des de l'inici, perquè conforme vagin passant els minuts, segur que ens començaran a fallar les cames.
1: I què ens pots explicar sobre el rival? És a dir, quins aspectes creus que haureu de tenir especialment controlats vosaltres per poder-vos quedar amb els punts?
2: El Poblenou, que és el rival d'avui, la temporada passada lluitava per les posicions d'ascens, però han patit un canvi d'entrenador i un parell de baixes importants i aleshores han rejuvenit l'equip. No tenim tanta informació com ens agradaria del rival, però ja et dic, si nosaltres comencem anant al marcador, aprofitarem la seva joventut perquè no puguin veure superiors a nosaltres en cap moment.
1: I Joan, teniu algun punt d'autocrítica per fer hores d'ara, encara abans de començar, o esteu plenament positius?
2: No, tenim molta autocrítica. Els jugadors són molt autocrítics. No hem sigut capaços de fer una gran pretemporada, però ja et dic, és que aquesta setmana els entrenaments ja han canviat. Ja la gent ja hi havia ambient de Lliga, saps? Aleshores, jo confio molt en que la gent avui vindrà al món de treball. Són molt autocrítics, saben el que estan fent malament, tenim veterania en l'equip i per això crec que avui ho capgirarem.
1: I teniu alguns objectius concrets de cara a la temporada que avui comenceu?
2: Sí, està ben clar que un recent ascendit que mai ha estat en aquesta categoria ha de lluitar per assolir la permanència el abans possible. Que si és a falta de 3 jornades per acabar, ho celebrem igual que si és al febrer, però bueno, un cop tinguem els 30 punts que crec jo que faran falta per assolir la permanència, pues, depèn quan els agafem, mirarem més amunt o no.
1: Doncs, Joan, no traiem més temps. Moltíssimes gràcies per aquests minuts aquí a la Matinal Esportiva i sobretot molts ànims de cara al partit d'avui, que estem seguríssims que assolireu.
2: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Merci a tu, que vagi molt bé el dia.
2: Igualment, adeu.
1: I ara aquí a la Matinal Esportiva són exactament les 12 i 17 del matí i fem una petita pausa musical perquè en uns minuts connectem amb el nostre company David Okereke, que ha sortit de l'estudi, perquè el tindrem en directe narrant el partit entre el CB Joventut Castelldefels i el Joventut Sant Vicenç. Per tant, en uns minutets tornem.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopop. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
2: Avui és diumenge i estàs escoltant La Matinal Esportiva.
3: Doncs avui també tenim bàsquet en directe aquí a La Matinal Esportiva de Ràdio Castelldefels. A partir de 1:45 del migdia, el complex esportiu municipal Can Roca serà l'escenari del partit entre el CB Joventut Castelldefels i el Joventut Sant Vicenç. I nosaltres ja som allà perquè no us perdeu absolutament res del que passi sobre la pista. Tenim en directe el nostre company David Okereke, que serà l'encarregat de posar-nos veu i d'explicar-nos tot el que passi durant el partit. David, molt bon dia. Com està l'ambient pel Can Roca?
4: Hola de nou, Xeira, i hola de nou a tots els oients de Ràdio Castelldefels i benvinguts una temporada més aquí a bàsquet local en directe. Com bé has dit, aquí em trobo, no? Aquí al pavelló del complex esportiu Can Roca, on el Joventut Castelldefels femení s'enfronta al Joventut Sant Vicenç. Recordem que és el partit corresponent a la primera jornada del grup 7 de segona territorial.
3: David, abans que comenci el partit, quines creus que seran les claus perquè el Joventut Castelldefels pugui endur-se avui la victòria? És a dir, en què ens hauríem de fixar especialment durant aquests primers minuts?
4: Doncs, bé, pel que fa, no, a ser avui la primera jornada, jo crec que sobretot l'aspecte ofensiu i sobretot de cara a la temporada passada, doncs, on els tirs lliures era una mica el hàndicap d'aquest equip, jo crec que avui serà clau, i sobretot els triples. Recordem, no, que és la primera jornada i avui, bé, hauran de fer molt bona actuació.
3: Doncs al davant tindran el Joventut Sant Vicenç. Què ens pots explicar del rival? Quin tipus d'equip és i sobretot quins són els seus punts forts?
4: Doncs bé, el Sant Vicenç, doncs, és un equip molt competitiu, sobretot segueix en aquesta categoria. I bé, pel que fa als precedents d'aquests dos conjunts, ja saben el que juga entre elles. Recordem, el passat febrer del 2025, el Sant Vicenç es va enfrontar a casa contra el Joventut Castelldefels amb una victòria per 46-38. Nou mesos després, al novembre del 2025, en aquest cas el Joventut Castelldefels va tornar a enfrontar-se al Sant Vicenç, en aquest cas també fora de casa, però aquest cop, en aquest moment, les jugadores de Sergio Amaya es van imposar per 42-48. Així que bé, la balança està una mica 50-50.
3: I David, l'altre dia ni tu ni jo vam encertar la porra i avui et torno a demanar que facis una. Quin Ostres. Resultat creus al final del partit?
4: Jo em mullaré aquest un altre cop. Jo crec que el Joventut Castelldefels guanyarà, però jo crec que per 2 punts com a molt d'avantatge. 2 punts amunt.
3: Doncs guardem aquesta porra del David i per últim, repassem alineacions?
4: Bé, de moment no les tinc disponibles. En quan les tingui, les faré arribar.
3: Perfecte, doncs mentre tu prepares les alineacions, jo comunico als oients de La Matinal Esportiva que són ara mateix les 12:26 del matí i que anem amb la ronda de resultats. Ahir, dissabte 26 de setembre, vam tenir un dia molt carregat de diversos partits. Comencem, doncs, perquè en hockey herba masculí, la jornada 3 del grup 2 de la divisió d'honor B, el Giner de Los Ríos, es va imposar el Castelldefels amb un resultat de 5-1. En hockey herba pro femení, en la jornada 3 del grup 2 de la divisió d'honor B, el Castelldefels Axé va tenir més sort i va guanyar el Xaloc en un contundent 0-4 perquè jugaven fora de casa també. En futbol masculí, la jornada 2 del grup 11 de tercera catalana, l'equip Mario Poblet va guanyar 2-0 a la Unió Deportiva Vista Alegre. En bàsquet masculí es va jugar un amistós de pretemporada on els de casa nostra, el BBA Castelldefels, també va perdre contra el CB Artés en un total de 70-55. En futbol sala masculí, l'FAS Castelldefels va guanyar amb un contundent 6-2 a l'Esparreguera, al Can Roca, i en futbol sala masculí, empat a 2 en la segona jornada del grup 3 de segona divisió B entre el Llefaqui i el CCR Castelldefels. I pel que fa avui, diumenge 27 de setembre, tenim el dia igual o més carregat encara de diferents jornades de diversos esports. En bàsquet femení es jugarà la primera jornada del grup 7 de segona territorial entre el CB Joventut i el Joventut Sant Vicenç, que és el partit del que parlàvem amb el nostre company David Okereke, i que ens narrarà en directe. També a les 5:30 de la tarda, jornada 1 de la Lliga Catalana Argent en handbol femení entre l'Esportiu Castelldefels i el Garbí B de Palafrugell. A les 17:45 començarà el partit de bàsquet masculí de segona territorial, grup 3, jornada 1, entre el Bàsquet Esplugues i el CB Joventut Castelldefels. En futbol masculí es disputarà la segona jornada del grup 24 de quarta catalana entre el CFA Can Roca i l'Escola de Futbol Bonaire. Què més? Doncs a les 6 també es jugarà la jornada 3 de la Supercopa femení entre el BFA Castelldefels i el CC, i per últim, a les 20:30 tindrem partit d'handbol masculí en aquesta primera jornada de la Lliga Catalana d'Argent entre l'Esportiu Castelldefels i l'handbol Poblenou. Doncs connectem una altra vegada amb el meu company David Okereke a veure com va aquesta prèvia al partit. David, com està l'ambient? David?
4: Sí, hola Sheila, perdona. Sí que deia que segueixen les jugadores escalfant. Bé, pel que fa al marcador, queden uns 3 minuts per acabar aquest escalfament previ a aquest primer partit. Llavors, pel que fa, en aquest cas, a la plantilla, no?, del Joventut Castelldefels, de moment estic esperant a les aliacions, però bé, pel que he pogut saber... de cara a aquesta temporada, no?, d'aquesta temporada 26-27, les jugadores d'Agus han obtingut un total de 3 altes. En aquest cas, han fitxat a Andrea Vilaclara, a Marta de Udaeta i a Clàudia Bermejo. Aquestes serien les tres altes per aquesta temporada.
3: Doncs et sembla si anem una petita pausa musical i quan ens avisis connectem amb tu per arrencar el partit?
4: Perfecte, aviso.
3: Doncs una petita.
4: Fins ara.

0: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
1: Doncs són ara mateix les 12:34 del migdia. Estàs escoltant la matinal esportiva i ens n'anem directes a connectar amb el pavelló Can Roca perquè tenim allà el nostre company David Okereke que ens narrarà el partit entre el Joventut Castelldefels i el Joventut Sant Vicenç. David, com va això?
2: Hola, Sheila. Hola de nou. Bé, ja queden 40 segons perquè comenci aquest apassionant partit. Abans de res, vaig a repassar ràpidament els 5 inicials, que ja els tinc per amb dos equips. Pel que fa al Club Joventut Castelldefels, sortirà amb el dorsal 6 amb Olga Quintana, amb la capitana amb Alexa Cortés, amb el dorsal 11, amb el dorsal 23 amb Neus del Jesús, amb el dorsal 26 amb Claudia Bermejo, recordem aquest nou fitxatge, i amb el dorsal 64 amb Claudia Moreno. I pel que fa al Sant Vicenç, surt amb el dorsal 10 amb Zaira Escobar, amb el dorsal 11 amb Eva Martínez, amb el dorsal 18 amb la capitana amb Marta Alet, amb el dorsal 24 amb Geraldine Brisset i amb el dorsal 25 amb Isabel.
1: Doncs perfecte, ja tenim tota la informació. Arrenca ja el partit?
2: Dos segonets perquè l'àrbitre posi la pilota aquí en joc. A veure com serà aquest salt, primer salt del partit. S'estan aquí preparant perquè s'inici aquest partit, aquest primer quart. Ara sí, Neus aquí preparada i ara sí, comença aquest partit.

0: i el Joan Dut Castelldefels.
1: De moment,
0: partit que ha començat molt a favor de les jugadores d'Agus. Comptava amb el llançament de 3. Ui, llàstima aquí el llançament de 3 de Clàudia Bermejo. S'ha anat... Apa, no ha pogut encistellar-la. Ara possessió novament pel Sant Vicenç. Contra Malet. Enrere. I triple. Triple del Sant Vicenç. Triple, en aquest cas, de Maria Lalet, la capitana del Sant Vicenç. S'avança per un al Sant Vicenç. Intentava de 3 ara, en aquest cas, la Quintana del Joventut Castelldefels. Atenció, perquè en aquest cas el Joventut Castelldefels demana el primer temps mort del partit.
2: David, i quin és l'ambient al Can Roca?
0: Doncs, sincerament, l'ambient, bé, no està molt ple, però bé, de moment, suficient per, bé, aquí, per...
2: Potser és que la gent està una miqueta de ressaca per la Mercè, o què?
0: De diumenge. Sí. Pot ser una miqueta, una miqueta.
2: Home, tot influeix.
0: Però bé, estan... Sí, sí, sí. Però de moment, bé, aquí, suficient per animar a les jugadores.
2: Doncs recordem el marcador ara mateix.
0: Ara mateix el marcador és de 2-3 a favor del Sant Vicenç. Sí. Ara sí, s'acaba aquest temps mort que, bé, perdoneu, havia demanat aquí al Sant Vicenç, és a dir, aquesta primera avantatge amb aquest triple d'Eva Martínez. Ara sí que sí, es reprèn el partit. A la possessió pel Joventut Castelldefels, Joan Jesús intenta el llançament de 2, però bé, no ha tingut aquí encert. Novament se l'emporta el Sant Vicenç. Ve aquí aquesta intercepció de Clàudia Bermejo, Neus Jesús, i llançament de 2, cistella de 2 de Neus Jesús. Es torna a avançar el Joventut Castelldefels, 4-3. Menys de 7 minuts per aquest final del primer quart. Novament possessió pel Sant Vicenç i cistella de 2 del Sant Vicenç. Un amunt al Sant Vicenç, 4-5. Llançament de 2 de Geraldine.
2: Sembla que es va empatant constantment, no?
0: Sí, sí, ara és
2: ara tu, ara
0: un,
2: jo.
0: L'altre... Ah, exacte. Novament, possessió pel Sant Vicenç. De moment, ara, compta aquí, intenta... I atenció, ja encantava la cistella 2 a Zaire Escobat, però bé, s'ha anat a l'aro. Novament, ara, Neus de Jesús. I Neus de Jesús, que torna aquí en cistella de 2. Un amunt al Joventut Castelldefels, 6-5. Novament, possessió pel Sant Vicenç. Bé, aquí, mare meva, Neus de Jesús, quin partit que està fent de moment, eh?
2: Sí?
0: Impressionant. I nova cistella de 2. Sí, sí, de Neus de Jesús amb el dorsal 23.
2: Per ara, MVP?
0: Per ara, sí. Queda molt encara, però
2: de moment seria l'MVP.
0: Sí, sí. 8-5, es col·loca a 3 amunt al Joventut Castelldefels.
2: Bé, doncs, bon arrencament de partit.
0: Sí, sí, bon inici a la possessió pel Sant Vicenç. La capitana del Sant Vicenç tenia la pilota. Atenció aquí, perquè se li ha acabat la possessió al... Atenció, perquè tenim el primer canvi del Sant Vicenç. Ara, novament, possessió pel Joventut Castelldefels. No sé què segura, atenció, que intenta el triple. Llàstima aquí que s'apuntava encara més a les Neus del Jesús.
2: David, sense mirar el marcador, qui diries que està dominant ara mateix el partit?

0: Doncs, sincerament, et diria jugat un Castelldefels, sobretot encapçalat per Neus del Jesús, eh? Sens dubte.
1: Bé, doncs.
0: Sí, sí.
1: Ens agrada escoltar això.
0: Bé, en aquest cas hem tingut aquí canvis pel joventut Castelldefels. Ha sortit Ola Quintana i ha entrat un dels nous fitxatges del joventut Castelldefels, Marta Deudaeta. I pel que fa, en aquest cas, al Sant Vicenç, ha sortit Eva Martínez i ha entrenat Isabel al terreny de joc. Ara, novament, possessió pel joventut Castelldefels. Inicia una nova jugada. Novament, Laia Biondo, que també ha entrat aquest terreny de joc amb la pilota. Neus del Jesús, atenció, i nova cistella 2 de Neus del Jesús. Atenció perquè es posa 5 amunt a les jugadores d'August. Atenció, sí, sí, estic veient aquí les estadístiques de Sheila, que aporta 8 punts, Neus del Jesús.
1: 8 punts?
0: Sí, sí, 8 punts, eh? O sigui, només li falta el triple per acabar de rematar.
1: I queda molt de partit, per tant.
0: Queda, sí, sí. Compte amb Neus, eh?
1: Compte amb Neus. Avui
0: intentava
1: MVP.
0: Intentava el llançament de 2, sí, sí. Tornava a intentar-ho, però bé, s'ha anat a l'aro. Atenció, aquí novament el Sant Vicenç amb nous canvis. Atenció perquè doble canvi. Surt Martalet i Geraldine Brisset i ha entrat Eva Martínez i atenció en aquest cas Andrea amb el dorsal 3, atenció perquè tirs lliures a favor del Castelldefels, atenció al primer de les mans de Neus del Jesús que ha entrat a dins per aquesta falta personal. De moment, 11 a 5, segueix amb aquesta avantatge d'atenció ara de 6 amunt al joventut Castelldefels, quan falten 4 minuts 38 segons pel final del primer quart.
1: Doncs recordem aquest marcador 11 a 5 en aquest partit que el nostre company David Ocareque us està narrant en directe entre el joventut Castelldefels i el joventut Sant Vicenç al pavelló Can Roca.
0: Doncs, Sheila, ara, de moment, joc aturat, en aquest cas per una fora. Atenció, novament, el Joan Castelldefels amb la possessió. Intentava aquí iniciar la jugada Claudia Bermejo, però bé, no ha pogut trobar aquí una companya. Tornem a treure aquí el joventut de Castelldefels. Novament, possessió per les jugadores d'August, les jugadores blau i grogues. De moment, la jugadora que està fent s'ha comès una falta per dues del Sant Vicenç. Compte aquí a Claudia Bermejo, que intentava el triple. Llàstima. Està tornant a tocar l'aro, ara novament possessió pel Sant Vicenç. Atenció, compta amb el aquí dorsal 56 amb Luz Maria, que ha entrat en aquest terreny de joc. Intentava el triple, ara ho intentava també Vanessa Rabaneda, que també ha entrat aquí al terreny de joc. Ha anat a l'aro, compta aquí a relliscada de Marta Deudaeta. Aquesta nova incorporació d'aquesta temporada compta amb Laia Biondo, que intentava llançament de 3. No ha pogut encistar ja. Compta ara amb el Sant Vicenç. Atenció, compta aquí. Falta en atac de Vanessa Rabaneda.
1: Et volia preguntar per les faltes, David. No està bé ni moltes, mira. No?
0: No, de moment era això. Ara em porta una al joventut Castelldefels per 3. Aquesta última falta en atac del Sant Vicenç. 4 en total. compte, i ara sí, aquí Laia Biondo amb aquest triple. 14-5, quan falten 3 minuts, 9 segons.
1: Molt bon avantatge, final,
0: Sí, sí, pel final d'aquest primer quart.
1: El Castelldefels que ha començat perdent.
0: Sí, exacte, sí, ha pogut remuntar aquesta situació, però bé, m'estan agradant molt aquí com estan jugant les jugadores d'Agut, jugadores del Club Joventut Castelldefels. Atenció, novament, llançament de dos d'Andrea Vila Clara, 16-5, 11 amunt al Joventut Castelldefels, Sheila.
1: Déu-n'hi-do, David. Doncs a veure si així segueix en el que queda de partit. Quan queda pel descans ara mateix?
0: Doncs... bé, ara mateix, pel final del primer quart, 2 minuts i mig.
1: 2 minuts i mig. Doncs a veure si les nostres fan algun punt més.
0: Doncs sí, sí, sí. Andrea Vila Clara, que ha notat aquests 2 punts més. Allà Laia Biondo amb la pilota, compta aquí. Falta personal del Sant Vicenç, 2 tirs lliures. 2 tirs lliures pel Joventut Castelldefels. Després d'aquesta falta personal. A veure qui és la protagonista, a veure qui pot avançar més el marcador. Neus de Jesús, que serà l'encarregada d'aquests dos tirs lliures. No, almenys estan esperant aquí, han fet un canvi d'última hora al Sant Vicenç, perquè atenció, perquè a una jugadora s'ha saltat una de les arracades.
1: Vaja.
0: Ah, no, en possessió, sí. Oració pel, novament, pel Joventut Castelldefels. Neus del Jesús amb la pilota. Com, quina llàstima aquí, no ha pogut aquí avançar-se. Novament, aquí a Andrea Vilaclara amb la pilota, passada a Olga Quintana. Olga Quintana amb la possessió. Olga Quintana per Neus del Jesús. Neus del Jesús enrere per Laia Biondo. Llàstima aquí, Laia. Novament, possessió pel Sant Vicenç. Últim minut i mig d'aquest primer quart, 16-7. 9-1. El Joventut Castelldefels. Ara novament Olga Quintana, que ha interceptat aquesta pilota. Llàstima la passada a Laia Biondo, massa llarga. Serà novament puració pel Sant Vicenç.
1: Com diries que està enfrontant el Sant Vicenç aquesta diferència de punts ara mateix?
0: Doncs la veritat és que li està costant ara mateix arribar a la cistella rival, però bé, de moment, atenció, perquè atenció, triple ara, just del Sant Vicenç, triple de Luz Maria, que escurça distàncies, 16-10, ara mateix, bé, quan falten 50 segons per acabar aquest primer quart.
1: Encara així, bastant de marge, no?
0: Sí, són 6 punts. Atenció, falta personal aquí del Sant Vicenç, tir lliure pel Joventut Castelldefels. A veure, Neus, si pot ampliar aquest avantatge. I net, el primer tir lliure. Veurem el segon. I a veure, i el segon també net, 18-10. 8 amunt al Joventut Castelldefels.
1: Ja es deu estar a punt d'acabar, no?, aquest primer quart.
0: 47 segons perquè acabi aquest primer període. Molt superior al Joventut Castelldefels.
1: Molt bé, com ha de ser?
0: Sí, sí. Ah, no, en posició pel Sant Vicenç. Compte ara, bé... no va falta del Sant Vicenç, que ja en porta 5, possessió pel Joan Castelldefels. Neus de Jesús ara mateix amb la pilota. Endavant, atenció, intentava de 3, en aquest cas, a Clàudia Bermejo, però no, no ha pogut aquí encistellar. Compta aquí amb la passada, en aquest cas, a Luz Maria. Se'n va fora, últims 14 segons d'aquest primer quart. De moment, ve a temps per una última jugada pel Joventut Castelldefels. Últims 5 segons. Atenció, fora pel... Normalment traurà aquí el Joventut Castelldefels. Jo... Enrere per Neus i Olga, atenció, intentava aquí Olga, aquí el llançament de 2, i ara sí, Sheila, arribem al final del primer quart. Joventut Castelldefels, 18, Sant Vicenç, 10.
1: Doncs 18 a 10, i David, digue'ns tu com veus el partit ara mateix.
0: Doncs si no passa res de... És estrany, jo crec que el Joventut Castelldefels té el partit molt, molt encarat, amb aquests 8 punts damunt de moment aquest final de primer període, i sobretot destacaria l'actuació de Neus del Jesús, perquè també s'ha notat un total de 12 punts en aquest primer quart. O sigui,
1: 11 dels 18.
0: Per mi, de moment... Sí, sí, 11 dels 18. O sigui, una passada... Llavors, per mi, molt superior al Joventut Castelldefels, que esperem que continuï amb aquesta dinàmica.
1: Bé, i en quin minut exactament arrencarà aquest segon quart, David, informa'ns.
0: Doncs res, ara mateix estan aquí, en aquest temps mort de final del primer quart, en 2 minutets es posarà... No, mira, ara xiula l'àrbitre, conforme s'han de tornar a preparar les jugadores, o sigui, res, en... Poc més de 5 segons començarà aquest segon quart.
1: Perfecte, doncs. Repassem, hi ha hagut molts canvis?
0: De moment, sí, sí, ja no han fet molts canvis. Destacaria de moment que el Sant Vicenç ha fet un total de, diguéssim, a veure, un, dos, tres, de sis canvis. Així que bé, en el bàsquet, que van canviant i van sortint a un ritme frenètic. I ara sí, Sheila, comença aquest segon quart. La bona impulsació pel Joventut Castelldefels, deixem aquesta passada. Possessió ara pel Sant Vicenç. Compta aquí ara... Pilota posarà en joc ara aquesta curació Marta Alet, la capitana del Sant Vicenç. Tornarà a treure aquí Marta Alet enrere per Eva Martínez enrere, atenció, compte, intentava el llançament de 3. Luz Maria, però bé, ara bona intercepció del Joventut Castelldefels. Aquí, llàstima, aquí Marta Déu d'Eta, que intentava el triple. S'ha anat a l'aro. Compte, ara sí, triple del Sant Vicenç, triple d'Eva Martínez. Atenció, perquè el Sant Vicenç escurça distàncies, 18 a 13. Però bé, de moment manté aquesta avantatge de 5 punts amunt l'equip de casa.
1: Ha sentat bé aquest mini descans al Sant Vicenç, no?
0: Sí, sí, l'ha anat molt bé. Ara nova possessió pel Sant Vicenç. Possessió per Eva Martínez. Eva Martínez enrere per Andrea. Andrea per Eva Martínez novament. Mentre Eva Martínez que intenta el triple, no, se'n va al taulell, i el rebot de Vanessa Rabaneda, que se la dueix en aquesta nova cistella de 2, 18 a 15. Compte amb el Sant Vicenç. Novament ara, curació pel Joventut Castelldefels. Llàstima aquesta passada de Neus del Jesús. Massa fort aquí a Claudia Bermejo, que no l'ha pogut agafar bé. Atenció ara Alba amb la pilota. Atenció, intentava aquí el triple novament Eva Martínez. S'ha anat al taulell.
1: Per tant, recordem ara mateix el marcador.
0: 18-15 a favor del Joventut Castelldefels, 7 minuts 56 segons per arribar al descans.
1: Atenció cada vegada més a prop, el Sant Vicenç?
0: Sí, sí, sí. I ara compta amb aquesta falta personal de Neus del Jesús. Es treveix amb dos tirs lliures pel Sant Vicenç, el primer que s'ha anat fora, i el segon ha anotat 18-16. Compta amb el Joventut Castelldefels, amb aquest avantatge que tenia de 8 punts. I atenció, perquè no ho tinc lliure, que s'ha anat a dins, 18-17, a 1, al Sant Vicenç.
1: Doncs potser haurien d'espavilar una miqueta les jugadores del Castelldefels, no, David?
0: Doncs sí, perquè s'han adormit en aquest inici de segon quart. I bé, ara... Molt bé aquí Claudia Bermejo, que aconsegueix el triple. Desperten les jugadores d'Agus, 21-17.
1: Bé, aquí, doncs.
0: Sí, s'hi han despertat. Una ben posació pel Sant Vicenç. Compte aquí amb aquest intent de dos de Zaira Escobar, del Sant Vicenç. Ara, una ben posació pel Joventut Castelldefels. Bé, ara estic veient que a Neus de Jesús li està costant anotar de cara a cistella. Oh, aquí triple, no triple del Sant Vicenç, triple de Marta Alet, la capitana del Sant Vicenç. 21-20, torna a escurçar distància del Sant Vicenç. Sheila.
1: Bueno, de fet està pràcticament rozant l'empat.
0: Sí, sí, sí, a un... 6 minuts i mig per arribar al descans.
1: Doncs a veure si en el descans les jugadores del Castelldefels fan una miqueta de reflexió i acaben de perfeccionar aquests punts, que sembla que en aquest segon quart no està funcionant tan bé.
0: Sí, sí, de moment el parcial està a favor del Sant Vicenç, 2-7 en aquest segon parcial. Així que bé, esperem que el Joventut pugui capgirar aquesta situació. De moment, ara, novament, posació pel Sant Vicenç. Hem tingut nous canvis aquí al Joventut Castelldefels. Dos canvis, han sortit Claudia Bermejo i Marta Deudaeta i han entrat de nou Alba May i Olga Quintana. Tap aquí del Sant Vicenç, que no deixa que el Joventut Castelldefels es posi més per davant. Novament, aquí amb la posació, a Eva Martínez enrere. Ara, novament, Marta Alet. No triple de Marta Alet. Atenció, que es posa per davant en aquest segon quart al Sant Vicenç, 21-23, quan falten 5 minuts i mig per arribar al descans.
1: Bueno, veient la dinàmica de com havien arrencat aquest segon quart, era una mica el que es podia preveure, no?
0: Sí, sí, aquest segon parcial, sens dubte. Atenció, bé, aquí a Claudia Moreno, amb aquest triple. El que deia, el primer parcial ha acabat 18-10 i és que aquest segon parcial està sent molt a favor del Sant Vicenç, de moment 6-13, aquest segon parcial.
1: Sí.
0: Ha simulat aquí, sembla que ha estat falta personal. Perquè el Sant Vicenç també ha fet canvis. Han sortit Anna i Zaira Escobar i han entrat Luz Maria i Geraldine novament al terreny de joc. Compte la apuració pel Sant Vicenç. Compte qui intentava El llançament de 3, Eva Martínez, Neus del Jesús, ara sí, Neus del Jesús, que anota en aquest segon quart, 26-23, torna a agafar aquí una mica respira el conjunt de gust. Novament, puració pel Joventut Castelldefels, Alba May, compta, intentava aquí el llançament de 2, l'estimada Sanata Laro, agafa bé el rebot al Sant Vicenç.
1: David, hi ha nervis al Can Roca després de veure com s'han espavilat les noies del Sant Vicenç?
0: Sí, sí, sí, es nota l'ambient. Eh? Estic veient ara, m'estic dirigint a la
1: graderia. Hi ha algú estressat?
0: I, sí, sí. Hi ha algú que no para d'aixecar-se dels seients. Amb això
1: no
0: dic
1: és per
0: tot.
1: Menys, no és per menys.
0: Doncs bé, atenció perquè ara mateix nou temps mort. És mort aquí que ha demanat el Joventut Castelldefels, no és per menys. Després
1: recordem
0: de com ha estat aquest segon quart.
1: Disculpa, David, sí, recordem quan queda sí. Per la mitja part?
0: 4 minuts 29 segons.
1: Temps suficient perquè les de Castelldefels facin una miqueta més gran aquesta diferència de punts, no?
0: Sí, exacte, sí, sí. Ara mateix el parcial és de 8-13. Va escurçant en distància aquí el Joventut Castelldefels. Però bé, veurem com acaba aquest segon quart. I si les jugadores castellafalenques poden anar amb avantatge a aquest descans.
1: David, segueixes mantenint la teva porra?
0: Sí, sí.
1: Sí?
0: Sobretot com està sent aquest segon quart, jo mantinc aquesta victòria per 2 punts.
1: Doncs sí, la veritat és que té pinta que potser encertes, eh?
0: Tornen a prendre el partit. Posiciona pel Sant Vicenç. Vanessa amb el dorsal 6 que intentava aquí la cistera 2. En el moment aquí a Sanata Laro, no ha posició pel Joventut, Neus Jesús amb la pilota. Doncs jo penso aquí l'Àxima intentava a Claudia Bermejo a la cistera 2. Llàstima aquí ara no ha posició pel Sant Vicenç. No ho intentem a Martínez, se'n va l'Aro. Novament, posició pel Castelldefels. Clàudia Bermejo amb la pilota, en tensió passada a Alexia Cortés. Llançament, que es torna a l'Aro. Llàstima aquí, el Castelldefels està tenint molt mala sort. Aquí, moltes errades aquí en llançaments. La majoria a l'Aro
1: no estan
0: tenint... No estan tenint encert en aquest segon període, Sheila. No
1: bueno, doncs, esperem que en el tercer quart doncs, millori la cosa, no?
0: Doncs sí, sí, sí, esperem que sí, perquè tal com ha anat el primer quart...
1: Semblava que podia ser una victòria contundent. I ara està doncs, una miqueta la cosa
0: sí,
1: més igualada.
0: Sí, sí. Doncs sí. Bé, falta personal d'Alexia Cortés...
1: David, recordem marcador pels nostres oients de la matinada esportiva ara mateix.
0: Doncs sí, a 3 minuts 14 segons pel final del segon quart, el marcador és de 26-23 a favor del Joventut Castelldefels.
1: Victòria ajustadeta, però per ara victòria, que és el que compta, no? També?
0: Sí, exacte, sí, sí, sí. Ara compta Neus Jesús que se'n va aquí amb la pilota passada a Claudia Bermejo. Llàstima aquí i passos de Claudia Bermejo, posició pel Vicenç. Llançament, bon tap aquí de Claudia Moreno. Ara Neus, llàstima. Li està costant molt a Neus ara, eh?
1: Sí?
0: Les cistelles, comparant, sí, amb el primer. Quart, clar, recordem, que Neus del Jesús havia també anotat un total d'11 punts al segon, al primer quart, i en aquest segon quart...
1: Digues, David, que no t'hem sentit gaire bé.
0: Hola, sí?
1: Ara escoltes? Sí. Ara sí.
0: Sí, no, que deia que... Sí, perdona, que... Sí, deia que Neus del Jesús està tenint mala sort, però bé, atenció, amb un triple, el primer ha resultat un tal de... en aquest... són només dos, el triple, no, que ha notat ja 5 de segon.
1: David, pot ser que estiguis perdent una miqueta de cobertura?
0: Sí.
1: David?
0: Hola? Ara?
1: Ara sí, hola? Et sentim més o menys bé, ara sí.
0: Ara? Perdoneu, no estic tenint molta cobertura aquí. No, que deia que ara Neus del Jesús ha rematat aquesta mala sort que està tenint aquest segon quart amb el... amb aquest 29-25, amb aquest triple que ha notat, ja em porta 5 punts en aquest segon quart. Doncs bé, menys un minut i mig pel final, per arribar al descans, el marcador és de 29-25.
1: Bé, doncs segueixen les noies de Castelldefels amb aquesta avantatge, era una miqueta més mínima, però avantatge. Per tant, esperem que això li doni impuls per acabar de sentenciar el partit en el que serà la segona part.
0: Doncs sí, Sheila, ara m'he posació pel Castelldefels. Llàstima, Ola Quintana, amb aquest llançament de dos. Últim minut per arribar al descans. Jugada aquí del Sant Vicent. Intentava el llançament de tres. Martalet, la capitana. Serà possessió. Atenció, perquè falta personal del Joan Tut Castelldefels. Això es tradueix en tirs lliures. En el moment... Isabel falla el primer. Veurem mai amb el segon. Es prepara pel segon. I el segon sí que se'n va a dins. 29-26. 45 segons per arribar al descans.
1: Que arribi el descans, no?
0: Pel Joventut. Sí, sí. Perquè... pel Castelldefels. I bé, aquí. Hola, Quintana, que anota aquesta cistella de dos. 31-26. 5 amunt, el Joventut Castelldefels torna a recuperar aquesta petita avantatge per sobre del Sant Vicenç. I atenció aquí, ve aquí Clàudia Moreno. Aquí serà, atenció, que l'àrbitre atura el joc, quan falten 18 segons. No, la falta personal del Joventut Castelldefels. Dos tirs lliures novament per Isabel. Prepara pel primer. El primer se'n va a dins. I veiem, veurem a veure el segon. I el segon, no, el segon que se'n va a l'aro. 31-27. 15 segons pel final del segon quart i per arribar al descans. Bé, última... Tens per una última jugada aquí, Olga, ara amb la possessió. Olga enrere. Va veure Neus del Jesús. Llàstima aquí, Neus, que intentava el triple. I atenció, arribem al descans. Joventut Castelldefels, 31. A Sant Vicenç, 27.
1: Doncs ho esteu escoltant aquí a la matinada esportiva. Ara mateix són la 1:11 exactament, estem en directe i acabem d'arribar al moment de la mitja part en aquest partit que el nostre company David Ocareque us està narrant entre el Joventut Castelldefels i el Joventut Sant Vicenç. David, si et sembla, fem una petita pausa musical en aquest descans i connectem amb tu una miqueta abans d'arrencar aquest tercer quart per veure com està l'ambient al Can Roca.
0: Molt bé, Sheila, fins ara.
2: Hola amigos, si queréis respirar aire del flamenco y tierra del sur, os invito a escuchar Aire del Sur. el programa de flamenco y temas relacionados con sus actividades de Radio Castelldefels, presentado por Pepe Soto.

0: Tota la informació local. De dilluns a divendres. A la una i a dos quarts de vuit. A l'informatiu local de Ràdio Castelldefels.
1: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
2: Doncs són la 1 i 22 del migdia i tornem a connectar amb el pavelló Can Roca perquè tenim allà el nostre company David Okereke, que està a punt de reprendre aquesta segona part del partit entre el Joventut Castelldefels i el Joventut Sant Vicenç, que de moment el resultat és de 31 a 27 victòria per les nostres. David, com està el tema?
3: Doncs David? Bé, Sheila, ja ha començat aquest tercer... Hola?
2: Sí, sí, et sentim.
3: Doncs bé, Sheila, ja ha començat, perdoneu, ja ha començat aquest segon, perdó, aquest tercer quart. De moment, ara mateix, ja el Castelldefels ja ha aconseguit una cistella de dos. Clàudia Moreno ha pogut anotar aquí de dos i el resultat ara és de 33 a 27. Aquí ho intenta el Sant Vicenç. Torna aquí a reprendre la jugada. Bé, bé com ha sortit aquí el Joventut Castelldefels, els ha servit aquests descans. I bé, ara mateix, oració pel Joventut Castelldefels. Llavors els Jesús amb la pilota. I llàstima, aquí se'n va l'aro. Novament ara, oració pel Sant Vicenç. En aquest cas, Emma Martínez amb la pilota, de Martínez per Vanessa Rabaneda. Ve aquí el rebot interceptat per Clàudia Moreno. Novament ara Neus de Jesús amb la pilota. Repren aquesta apuració pel Joventut Castelldefels. Ara Clàudia Moreno, li passa a Clàudia Moreno. Clàudia Moreno intenta allò el mirador. Llàstima, se'n va al taulell. Bon rebot que ha pogut agafar aquí el Sant Vicenç. Pilota novament per Eva Martínez. Eva Martínez intenta el llançament de 3 i triple d'Eva Martínez. 33 a 30. 3 amb una joventut de Castelldefels.
2: I... bueno, doncs, David, un Joventut Castelldefels que porta tot el partit en part davant, no? Però que de tant en tant va veient com s'escurça aquesta distància amb el Sant Vicenç.
3: Sí, sí, té algun petit ensurt del Sant Vicenç. Ara intentava aquí el llançament Olga Quintana.
2: Què t'anava a dir? S'ha omplert una miqueta més el pavelló?
3: No, continua igual que a la primera part.
2: Vaja.
3: Sí, sí. Però bueno, aquesta tensió, falta personal aquí del Sant Vicenç. Tiri lliures per Olga Quintana, el primer fallat. Anem a veure si pot anotar el segon. I llàstima, el segon també se'n va a l'aro. No ha pogut aquí aprofitar aquesta oportunitat. Posació novament pel Sant Vicenç. Aquí Eva Martínez amb la possessió. Eva Martínez per Vanessa Maneda, que bé, ha tingut aquest tap de Laia Biondo. Laia Biondo endavant per Clàudia Bermejo, novament per Laia. Ara Ola Quintana amb la pilota, un altre cop aquí al taulell. Rebot per Laia Biondo. Cantava novament Clàudia Bermejo, llançament a dos. Llàstima, novament possessió pel Sant Vicenç. Possessió, nous canvis aquí al terreny de jocs. No sé si surt amb la possessió, no sé si surt per Laia Biondo, Laia Biondo per Clàudia Moreno. Clàudia Moreno, que atenció, ve aquí Clàudia Moreno, triple de Clàudia Moreno, 36 a 30, torna a posar-se 6 amunt al Joventut Castelldefels. Ara una impulsació pel Sant Vicenç. Falta personal del Joventut Castelldefels. Falta personal, en aquest cas, de Clàudia Moreno, dos seus lliures pel Sant Vicenç. Vanessa Ramanera intentarà aquí escurçar distàncies amb aquests dos tirs lliures. Es prepara pel primer. El primer que va dins. Veurem el segon. I el segon, que se'n va a l'aro, 36-31, 6 minuts, 21 segons pel final del tercer quart, quan bé, aquí hem tingut també dos canvis pel Sant Vicenç.
2: David, com diries que han arrencat amb dos equips després d'aquest descans?
3: Doncs et diria que el Joventut Castelldefels ha sortit amb un puntet més respecte
2: al segon
3: quart, exacte. No té res a veure el plantejament d'aquest tercer quart amb el del segon. I bé, el Sant Vicenç està una mica per sota respecte al segon quart. Jo crec que han intercanviat aquí els papers. Sí,
2: millor per nosaltres, evidentment.
3: Sí, sí, sens dubte.
2: Perquè el Sant Vicenç, recordem que sí, s'estava escurçant molt aquesta distància, un partit que el Castelldefels porta tota l'estona per davant, però que, bueno, doncs hi ha moments en què arrossa a l'empat, no?
3: Exacte, sí, sí. Recordem, el segon parcial ha acabat a favor del Sant Vicenç amb aquest 13-17 i, de moment, bé, aquest tercer parcial s'està portant el Castelldefels amb un 5-4, però bé, de moment, atenció, escurça distància del Sant Vicenç per bé, la falta personal de Gorga Quintana. El primer tir lliure s'ha anat a dins i el segon de Martínez, que bé, l'ha fallat. Atenció perquè 36-32, 5 minuts, 54 segons pel final del tercer quart. L'àrbitre que ha tornat a aturar el joc. Perquè torna a posar pilota en joc el Sant Vicenç, possessió ara per Marta Alet. Marta Alet enrere, atenció, i no, intentava aquí Eva Martínez del triple, cap a l'aro, Neus Jesús ara amb la pura acció, Neus Jesús per Laia Biondo. Laia Biondo, i bé, aquí Laia Biondo, 6-2 de Laia Biondo amb el 2-22, aquí 38-34, perdoneu, 38-32, 5 minuts, 12 segons, perquè s'acabi aquest tercer quart.
2: David,
3: sí, el Joventut.
2: David, què diries que ha de seguir fent el Castelldefels per mantenir aquesta victòria fins al final del partit, que encara queda una miqueta clar?
3: Doncs et diria continuar amb aquest plantejament, el mateix plantejament que tenia el primer quart i, sobretot, bé, intentar tenir una miqueta més d'encert en els tirs lliures i en les estrelles de dos, que bé, de moment estan patint una miqueta amb aquests dos aspectes, però bé, si continuen així i segueixen igual que en el primer quart, jo crec que poden aconseguir això, atenció, Laia Biondo intenta el llançament de 3, se'n va cap a l'aro. Bé, el rebot aquí de Clàudia Moreno. Clàudia Moreno enrere per al Blamey. El Blamey intenta aquí de 2. No, a l'aro novament. El rebot aquí d'Anna al Sant Vicenç. Doncs aquí ve el rebot. Aquesta intercepció de Laia Biondo. Novament, possessió pel Joventut Castelldefels, per l'equip de casa. Jesús ara amb la pilota.
2: Doncs David, em sap greu interrompre't un segonet, però és que són la 1:31 del migdia i per tant estem aquí a la matinada esportiva i hem d'anar a fer la ronda de resultats. Ahir dissabte 26 de setembre vam tenir un dia molt carregat de diversos partits. Comencem, doncs, perquè en hockey herba masculí, en la jornada 3 del grup 2 de la divisió d'honor B, el Giner de los Ríos es va imposar al Castelldefels amb un resultat de 5-1. En hockey herba pro femení, en la jornada 3 del grup 2 de la divisió d'honor B, el Castelldefels AXE va tenir més sort i va guanyar el Xaloc en un contundent 0-4 perquè jugaven fora de casa també. En futbol masculí, en la jornada 2 del grup 11 de tercera catalana, l'equip Mariano Poblet va guanyar 2-0 a la Unió Deportiva Vista Alegre. En bàsquet masculí es va jugar un amistós de pretemporada on els de casa nostra, el BBA Castelldefels, també va perdre contra el CB Artés en un total de 70-55. En futbol sala masculí, l'FS Castelldefels va guanyar amb un contundent 6-2 a l'Esparreguera, al Can Roca. I en futbol sala masculí, empat a 2 en la jornada en la segona jornada, perdoneu, del grup 3 de segona divisió B entre el Llefaqui i el CCR Castelldefels. Pel que fa avui, diumenge 27 de setembre, tenim el dia igual o més carregat encara de diferents jornades de diversos esports. A les 5:30 de la tarda, jornada 1 de la Lliga Catalana Argent en handbol femení entre l'Esportiu Castelldefels i el Garbí B de Palafrugell. A les 5:45 començarà el partit de bàsquet masculí de segona territorial, grup 3, jornada 1, entre el Bàsquet Esplugues i el CB Joventut Castelldefels. En futbol masculí es disputarà la segona jornada del grup 24 de quarta catalana entre el CFA Can Roca i l'Escola de Futbol Bonaire. Què més? Doncs a les 6 també es jugarà la jornada 3 de la Supercopa Femenina entre el BFA Castelldefels i el CC. A les 20:30 tindrem partit d'handbol masculí en aquesta primera jornada de la Lliga Catalana Argent entre l'Esportiu Castelldefels i l'handbol Poblenou. I per últim, en bàsquet femení, ha començat a 1:45 la primera jornada del grup 7 de segona territorial entre el Joventut Castelldefels i el Joventut Sant Vicenç, que és el partit que el nostre company David Okereke ens està narrant en directe i que a hores d'ara, David, quin és el resultat exactament?
3: Doncs ara mateix 38-32.
2: Doncs segueix el Castelldefels imposant-se en aquest partit que porta tota l'estona guanyant 38-32. David, com està el partit ara mateix?
3: Doncs bé, es manté amb aquest 38-32, amb aquest avantatge de 6 punts amunt, 2 minuts 53 segons pel final d'aquest tercer quart. De moment no hi ha hagut així cap jugada polèmica. Ara mateix la posició és pel Sant Vicenç, que intenta aquí escurçar a distància. Intentava aquí el triple Marta Alec, però bé, ha fallat aquest llançament. I ara serà novament possessió pel Joventut Castelldefels. Serà Neus de Jesús amb la pilota, Neus de Jesús, l'atenció avança i 6-2 a Neus de Jesús, que torna a notar, 40-32, torna a ampliar a distància d'aquí al Joventut Castelldefels. Novament ara posació pel Sant Vicenç, 2 minuts i 8 segons pel final del tercer quart, 40-32. I ara llançament de dos, sistema de dos aquí de Zaira Escobar. Escurça a distància novament al Sant Vicenç, 40-34. Atenció perquè falta personal aquí de novament del Sant Vicenç. Tirs lliures pel Castelldefels. Falta personal de Marta Alet, dos tirs lliures. El primer, que la nota Clàudia Bermejo. Veurem el segon. Es prepara aquí pel segon tir lliure. I atenció al segon, que també entra a dins. 42-34. A 2 minuts clavats de que acabi aquest tercer quart.
2: Doncs molt bé per part de les noies del Castelldefels, no? Aquest tercer quart, David?
3: Sí, sens dubte. Ha començat, estan fent molt bon tercer quart, molt semblant.
2: El primer? Et
3: diria que el primer, sí, perquè ara mateix el parcial és 11-7 a favor del Joventut Castelldefels.
2: Déu-n'hi-do.
3: Veurem si pot seguir aquí amb aquesta avantatge. Aquí, bé, falta personal del Joventut Castelldefels, tirs lliures ara pel Sant Vicenç, falta personal de Clàudia Moreno, el primer se'n va a fora, l'Aro, veurem el segon,

0: Estava fent un incís pel que fa a les estadístiques en aquest tercer quart de moment. La jugadora amb més punts anotats és ni més ni menys que Claudia Moreno, protagonista d'aquest tercer quart, també pels rebots i els taps que ha fet aquí a algunes jugadores del Sant Vicenç. I pel que fa a Neus de Jesús, de moment només ha notat dos punts. Compta ara amb el jugador Castelldefels. Ve aquí Claudia Bermejo. Nou assistent a dos per Claudia Bermejo. 44-35, quan res, falten 50 segons pel final del tercer quart. Ve aquí el rebot. Aquí el joventut Castelldefels. Bon rebot d'Andrea Vilaclara. Andrea Vilaclara, llàstima, intentava aquí a l'assistència de dos, Andrea. Se'n va l'Aro. Nova falta personal. Traurà des de fora. Bé, ara aturació pel Sant Vicenç. 24-23 segons. Temps per una últimes dues jugades. De moment, on intenta el llançament el Sant Vicenç, prova el llançament aquí Luz Marías. I ara sí, última jugada pel Castelldefels. Ve aquí, oi, llàstima l'assistència, bona assistència aquí de Claudia Bermejo, però llàstima aquí a Alexa, que no ha pogut rematar, però bé, falta personal del Sant Vicenç. I últims tirs lliures d'aquest tercer quart pel Joventut Castelldefels. Llàstima, el primer que se'n va fora. Veurem a veure si Alexia Cortés pot anotar el segon. I el segon sí que se'n va dins, 45-35. Atenció, perquè es pot amb una distància de 10 punts. Sheila,
1: molt considerable. I quant falta per aquesta petita pausa?
0: 6 segons.
1: 6 segons.
0: Pel final del tercer quart.
1: Doncs no dona temps a fer gaire més, no?
0: Temps a una última jugada ràpida. Atenció, perquè traurà ara des de fora el Sant Vicenç. Treu ràpidament i tapa aquí del Joventut Castelldefels. Últims 5 segons. De moment, nova aturada del joc aquí a Can Roca. Caira amb la pilota. Ve aquí, intercepció del Joventut Castelldefels, l'última jugada. Llàstima, no? Massa curt aquest llançament d'Andrea Vilaclara i Sheila. Perdona, arribem al final del tercer quart. Joventut Castelldefels, 45. A Sant Vicenç, 35. 10 amunt a Joventut Castelldefels.
1: Doncs sí, recordem els nostres oients de la matinada esportiva, que ara mateix són exactament la 1:41 del migdia, que el nostre company David Okereke el tenim en directe des del complex esportiu municipal Can Roca, on ara mateix les noies del Joventut Castelldefels estan imposant per una diferència de 10 punts al Joventut Sant Vicenç, un equip que ha començat guanyant. És veritat que després en el segon quart s'ha igualat una miqueta més la cosa, perquè les noies de Sant Vicenç també estan espavilat, clar, i ara arribem a aquest quart que s'ha d'arrencar en breus moments, no, David? Amb una diferència de 10 punts. Per tant, esperem que, evidentment, acabi així la cosa i que no hi hagi ensurts en aquests últims minuts del partit.
0: Doncs sí, Sheila, de moment, últimes parlades tècniques amb els dos entrenadors.
1: Com estan els entrenadors, bé, nerviosos?
0: No, la veritat que tranquils, eh? Ara mateix tranquils, així que en algun moment et diria que en el segon quart, quan el Joventut Castelldefels estava patint, en aquest cas, algú sí que estava una mica nerviós, però bé, ara mateix les coses han canviat. Recordem, el segon quart, el Joventut Castelldefels anava amb un parcial de 13-17 a baix a favor del Sant Vicenç, i en aquest tercer quart ha pogut remuntar i s'han portat aquest tercer parcial per 14-8. O sigui,
1: una diferència també molt àmplia.
0: Sí, ha capgirat aquest marcador, aquesta situació

0: i ara s'ho jugaran tot a l'últim quart, que començarà d'aquí res, segons.
1: Doncs...
0: Estan aquí a l'àrbitre.
1: Sí, no, tu ens dius. Esperem que, evidentment, aquesta diferència de 10 doncs punts sí. No condicioni en un excés de confiança, no?, per part de les noies de Castelldefels.
0: Exacte. Sí, sí, sobretot que no cometin errades. I ara sí que sí, comença aquest últim quart de partit. Últims 10 minuts per intentar mantenir aquesta distància i poder aconseguir, recordem, la primera victòria de la temporada. Aquesta primera jornada, recordem, de la competició. Bé, de moment, aquí, ara, el Joan Castelldefels amb la possessió. La Neus Nos Jesús enrere per Claudia Moreno. Claudia Moreno que intenta el triple. No, va a l'aro. El rebot que l'agafa així al Sant Vicenç. Ara, bé, pilota ara pel Sant Vicenç, atenció, i triple del Sant Vicenç, 45-37, com ha començat el conjunt vermell.
1: Sembla que el Sant Vicenç sempre arrenca bé els quarts parells, no?
0: Sí, sí, sens dubte, amb aquest llançament de Vanessa Rabaneda. Per exemple, ha estat un llançament de dos, no un triple, però bé, escurça distàncies, Elisabet, per escurçar distàncies, ara novament agafa el rebot al Joan Castelldefels, Claudia Moreno, que estava completament sola, llança cistella de dos de Claudia Moreno, es torna a posar 10 amunt al Joan Castelldefels, 47-37, ara nova imposició pel Sant Vicenç, pel Joventut Sant Vicenç. Atenció, nou llançament de dos d'Eva Martínez. Nova cistella de dos al Joventut Sant Vicenç, 47-39. I ara Neus del Jesús, que torna aquí a anotar de dos. Torna a posar-se 10 amunt al Joventut Castelldefels.
1: Així t'agrada.
0: Ritme, sí, sí, sí. 49-39. Ara tu, ara jo. Ara nova impuració pel Sant Vicenç. Veurem ara si torna a expulsar o no.
1: Esperem que no.
0: Si ara pura el senyor. Impuració ara novament per Eva Martínez. Atenció perquè bé, se li havia acabat la possessió al Sant Vicenç, ha escoltat aquest segon de possessió. El marcador que es manté 49-39 amb aquests 10 punts amunt. El jugador Castelldefels, a la nova impuració per les jugadores d'Agus. No estima aquest rebot, se l'emporta el jugador Castelldefels, se l'emporta, perdoneu, a Marta Alet del Sant Vicenç, intenta aquí el triple. Massa llarg. Doncs la puració pel Joventut Castelldefels. Atenció, Olga Quintana, que entra al terreny de joc novament i se'n va Claudia Bermejo. Claudia Bermejo. Habla amb ell per Neus del Jesús. Compta amb Neus del Jesús. Neus enrere per Claudia Moreno. Claudia Moreno enrere per Olga Quintana. Llàstima aquí, Olga. He pogut anotar aquesta cistella. Nova possessió pel Sant Vicenç.
1: David, com està el pavelló en aquests últims minuts del partit?
0: Doncs veig tensió i atenció perquè veig que s'ha animat una miqueta més, eh? En aquest transcurs del tercer a l'últim quart, sí, sí. S'ha omplert una miqueta més.
1: Ara que s'acaba?
0: Sí, sí, ara... Però bueno, bé, perquè així per animar més a les jugadores
1: final, no?
0: Locals. Exacte. 6 minuts, 44 segons pel final del partit. El marcador que continua 49-39 amb aquest avantatge de 10 punts del Joventut a Castelldefels. Ara serà novament possessió pel... atenció, compta aquí l'àrbitre, que indica el tècnic del Sant Vicenç, que recull una miqueta, que estava massa endavant, gairebé entrant al terreny de joc. Bé, ara nova depuració pel Joventut. Ah, llàstima aquesta passada d'Andrea Vilaclara, interceptat bé aquí Geraldine Brisset del Sant Vicenç. Ara nova depuració pel Joventut Castelldefels, Olga Moreno amb la pilota, Olga Moreno per Olga Quintana. I tensió entre dues jugadores del partit, i ara atenció perquè, bé, no ho tens mort del partit.
1: Doncs recordem aquest marcador, David. Aprofitem.
0: Doncs sí, 49 a 39. Continua aquesta distància de més 10 amunt. Sí, sí.
1: No, increïble, clar. És increïble anar acabant el partit i saber que tens 10 punts d'avantatge. Evidentment no te la pots adormir perquè sabem que el ritme en un esport com el bàsquet doncs és frenètic i en qualsevol moment et poden igualar un partit, però a hores d'ara, que queden aproximadament uns 5 minuts per final, 5-6?
0: 6 minuts, 18 segons, exactament.
1: Doncs a falta de 6 minuts, clar, un avantatge de 10 punts ha de fer que estiguis amb un optimisme increïble, no?
0: Sí, i sobretot molt els 5 sentits posats, perquè una errada et pot condicionar el partit. De moment, aquest parcial 4-4, així que parcial molt, molt igualat aquest últim quart. Doncs bé, ara sí, s'acaba aquest temps mort. En aquest cas, que havia demanat el Joventut Sant Vicenç per acabar d'ajustar alguna coseta. Ara sí, reprendrà aquí el partit. Olga Quintana, que posarà aquí a reprendre el partit. Ara sí. Atenció, llàstima aquí Clàudia Moreno, que intentava aquí bé, Olga Quintana, amb aquest assistida de 2, 51 a 39. Atenció perquè, bé, 12 punts amunt al Joventut Castelldefels. Em sembla que és així, a màxima distància de tot el partit, aquests 12 punts.
1: 12 punts d'avantatge.
0: Sí, des de 51 a 39.
1: Per tant, veiem que aquest últim quart les noies de Castelldefels també l'han arrencat prou bé, no?
0: Sí, sí. Tan igual o millor que el primer quart, a l'inici del partit. Sí que bé, que continuï aquest bon joc. Bé, aquí, llàstima. Aquí, en aquest cas, Andrea Vilaclara intentava el llançament de 2. Ara se la juga aquí Olga Quintana. El rebot que l'ha guanyat el Sant Vicenç, rebot guanyat per Eva Martínez. Atenció a la possessió pel Sant Vicenç. Ara ve la lluita, aquí la lluita Alba May, però la aconsegueix guanyar novament, no torna a lluitar Alba May. Atenció, Neus de Jesús, que se l'emporta. Ara Olga Quintana, i llàstima aquí la tenia Andrea Vilaclara, no ha pogut anotar de 2. Novament, posació pel Sant Vicenç, pel Joventut Sant Vicenç. Marta Alet ara amb la pilota, la capitana del conjunt vermell. Marta Alet per Luz Maria. Luz Maria enrere novament per Marta Alet. Marta Alet enrere, atenció, per Geraldine, que intentava el triple, però bé, anant a fora, i llàstima aquí la passada. A més, que surt massa forta. Aprofiten per fer nous canvis aquí al poliesportiu Can Roca. De moment, el marcador que es manté aquí en aquest 51-39 a 4 minuts i mig de que s'acabi el partit. Sheila.
1: Doncs déu-n'hi-do aquesta diferència, no? Aquest avantatge que segueixen mantenint des de ja fa bastanta estona les jugadores del Castelldefels. Per tant, molt bé, molt contents, no?, per aquesta primera jornada. Què més volem?
0: Sí, per començar molt bé aquesta temporada, bon partit aquí de la jugadora d'August. Sí que bé, continuem aquí a Can Roca i un triple aquí del Sant Vicenç. Triple de Marta Alet, de la capitana, 51-42. Manté aquest avantatge pel jugador que estigui a fer, el avantatge còmode, però bé, no han estat atentes. I bé, ara ho remata Claudia Moreno amb aquest triple, 54-42. Tornem a aquests 12 punts d'avantatge.
1: David, vols canviar la teva burra, sí o no?
0: A veure, queden 3 minuts, que 3
1: sí,
0: minuts
1: pot passar de tot.
0: Sí que són molts, però pot passar de tot. Però a veure, jo, té un avantatge còmode el Castelldefels. Però bé, tu no has dit res, de la porra? Tu no has dit...
1: No, t'has no, mullat. Jo no m'he mullat. Jo he dit que estaria igualat, però la veritat és que...
0: No, mullat.
1: Tu havies dit una diferència de 2 punts, no?
0: Sí.
1: Doncs ara mateix és de 12, per tant, t'estic donant l'oportunitat que canviïs aquesta porra.
0: No, primer has de mullar-te tu.
1: No, jo dic que acabarà guanyant les noies de Castelldefels amb una diferència de 8 punts.
0: De 8?
1: Sí.
0: Bé. Jo posaria 5 de diferència, de 2 a 5.
1: Home, és que si acabes guanyant la porra inicial vol dir que hem fet un final de partit terrible, no?
0: Sí. No, esperem que no, esperem que no.
1: Perquè podria condicionar les sensacions, no, del partit al final, quan s'acaba molt malament, és com que ja penses que està tot el partit malament, quan en realitat recordem que les noies del Castelldefels porten tot el partit per davant el marcador.
0: Sí, sens dubte. Llavors, esperem que continuï aquesta bona dinàmica. De moment, atenció, perquè falta personal personal del Castelldefels. Tiri lliure pel Sant Vicenç, el primer que l'anota. Marta Alès, la capitana, veurem el segon.
1: Recorda'ns quan falta pel final, David.
0: I el segon, el Palla, doncs ara mateix 2 minuts i mig pel final del partit. El resultat, que es manté ara mateix a 54-43, amb aquest tir lliure anotat del... De moment... Funció perquè bé, no ho... Atenció perquè ara serà, si sí, traurà el Sant Vicenç, però sí, pel Sant Vicenç... Doncs bé, ara es continua, nova apuració, novament, que guanya apuració aquí al Castelldefels, Claudia Bermejo amb la pilota, Laia Biondo que intenta aquí el triple, llàstima, se'n va al taulell, rebot de Neus del Jesús, atenció perquè estiula l'àrbitre, estiula aquí passos de Claudia Moreno. Novament, possessió pel Sant Vicenç. Possessió per Marta Alet, la capitana. Marta Alet enrere per Eva Martínez, la protagonista del tir lliure. Claudia aquí endavant per Vanessa Rabaneda. Ara possessió pel Castelldefels, 1 minut i mig per acabar el partit. El resultat per... Que continua, 45-43, compta amb l'Aia.
1: David, ens pots repetir el resultat, que no t'hem sentit bé?
0: Per Alexia Cortés. Sí, hola. Sí, el resultat ara mateix és de 54-43.
1: Perfecte.
0: 1 minut 7 segons per al final del partit.
1: Bueno, podem anunciar ja, evidentment, la victòria de les noies del Castelldefels, no?
0: Sí. Ara mateix ve aquí Neus del Jesús amb aquest, aquesta cistella de 2, 56 a 43, 56 segons pel final del partit i per la primera victòria de les d'August en aquest inici de temporada.
1: Molt bona manera d'arrencar una temporada amb una victòria, doncs sempre puja una miqueta els ànims, fa que l'equip estigui més enxufat, no podríem dir, i segur que això els dona aquesta força i aquestes esperances d'assolir els seus objectius d'aquesta temporada.
0: Exacte, Sheila, sobretot, doncs bé, després de la temporada passada, no, que van tenir un complicat compte triple del Sant Vicenç, triple d'Eva Martínez, 56 a 46, 10 amunt, escuts a distància del Sant Vicenç, però bé, 27 segons, 26 per acabar el partit. Ara Neus del Jesús amb la pilota, Neus del Jesús a compte, llàstima aquí el triple de Neus del Jesús amb l'aro, era una bona oportunitat, compte aquí amb l'última jugada del partit, 12 segons, el Sant Vicenç amb la possessió, compte aquí, intentava el llançament de dos de Vanessa Rabaneda. Falta personal del Joventut Castelldefels. Falta personal de Clàudia Bermejo. Prepara pel primer.
1: Doncs, David, quan queda pel final pel exactament? Primer.
0: Vanessa Rabaneda, 7 segons per acabar aquest partit. Vanessa Rabaneda, que ha fallat el primer tir lliure. Veurem el segon. Preparar pel segon. I el segon, que se'n va dins. 56 a 47. 7 segons pel final del partit. Última jugada aquí del Castelldefels. La té Clàudia Bermejo. Clàudia Bermejo amb la pilota. Clàudia Bermejo per Neus del Jesús. Neus del Jesús que ho intenta. I ara sí, final. Sí, la
1: doncs, final del partit.
0: Del partit de Can Roca.
1: 56 a 47.
0: Exacte.
1: Doncs, David, t'acomiadem perquè també s'acaba la matinal esportiva d'aquesta edició d'aquest diumenge 27 de setembre. Per tant, feliços amb aquesta victòria. I saludem exacte ben fort a Susana Lázaro des del so. Moltes gràcies, Susana, moltes gràcies, David. I ens tornem a escoltar diumenge vinent.
2: 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa una campanya per difondre la nova normativa que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat. L'ordenança de mobilitat, aprovada el juliol, fixa per on poden circular aquests vehicles, a quina velocitat ho poden fer i quines conductes estan prohibides, amb sancions que poden arribar als 1.000 euros. David Soler és tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Donar a conèixer a tothom que tenim una ordenança aprovada de fa pocs mesos i que ja està en vigor i que posa una mica d'ordre en aquest desgavell que teníem a la ciutat de Castelldefels amb els vehicles de mobilitat personal o, doncs, col·loquialment parlant, els patinets, que porten un enrenou important als carrers peatonals i, sobretot, als peatons que els afecta de forma directa. I, sobretot, aquelles persones que són més vulnerables a la via pública, sobretot als nens i a les persones grans.
1: La campanya arriba després d'un estiu amb 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, un d'ells molt greu. Ha hagut també més de 200 denúncies i 60 patinets els ha retirat la policia local. El tinent d'alcaldia recorda que les sancions ara poden arribar fins als 1.000 euros.
2: Ja van començar, doncs, aquestes setmanes a fer petites campanyes, però iniciem una de ciutat, una campanya de ciutat en la qual el que es vol posar de manifest és que hi ha noves regles pels patinets i que a partir d'ara, doncs, les sancions són força elevades. Són força elevades, sobretot en aquells patinets que hagin estat trucats, que tinguin excés, doncs, de velocitat i, per tant, doncs, estiguin circulant fora de norma. També, doncs, ara hi haurà l'obligatorietat de l'assegurança i, a més, doncs, també exigirem el tema del casc i, per tant, doncs, són tota una sèrie d'elements que són importants a Castelldefels i que nosaltres volíem ser un dels municipis pioners en posar en marxa aquesta nova ordenança.
1: D'aquesta manera, aquestes properes setmanes, la policia local intensificarà els controls als BMP, els vehicles de mobilitat personal. Es busca, diu el tinent d'alcaldia, un grau més alt de convivència.
2: I el que volem és que es respecti la norma, que es respecti la norma, que es respectin els vianants, que són les persones més vulnerables a la via pública, i sobretot que hi hagi una convivència pacífica entre els vehicles, els peatons i també amb altres elements de mobilitat, com pot ser també la bicicleta, i per tant, doncs, hem d'intentar respectar l'espai públic i intentar entre tots ser conscients de que, doncs, circulem moltes més persones per la via pública. Per tant, doncs, iniciarem aquesta campanya a la qual s'iniciaran molts controls a la ciutat per part de la policia local i, evidentment, doncs, ens posarem ferms amb aquestes conductes irregulars a la via pública.
1: Quan el Departament de Salut delimiti definitivament la tercera àrea bàsica de Castelldefels, ho comunicarà per carta a tothom. En aquell moment, l'Ajuntament crearà punts d'atenció als usuaris, als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el Castell i Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar el veïnat davant els canvis que comportarà la futura entrada en servei del nou centre de la Muntanyeta. La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professional mèdic de referència ni de centre. El projecte de la tercera ABS ara es troba en període d'estudi de les al·legacions. Encara no s'ha definit, per tant, quins sectors de la ciutat canviaran de centre. L'Ajuntament vol que els punts d'atenció que pensa crear serveixin per explicar els canvis i ajudar el veïnat a fer les gestions que siguin necessàries. La regidora de Salut, Paquita Cruz, ha explicat que els punts d'atenció es crearan després o tan bon punt, el CatSalut enviï una comunicació per carta a aquelles persones i famílies que canviaran de centre i passaran al nou CAP La Muntanyeta. Paquita Cruz.
3: Y a mí me gustaría dar más información, más fidedigna y más verídica. Sabemos lo que sabe toda la población. Se ha creado la nueva área básica de salud, la Castelldefels 3. Esta nueva área reorganiza la atención primaria en el municipio y delimita la zona que incluye parte del centro de Castelldefels y otros sectores del municipio. Sabemos que la creación de esta tercera área básica supone una distribución de lo que es el territorio de Castelldefels entre la Castelldefels 1 y la Castelldefels 2, que es el Castell y Can Bou. Mientras no se ponga en funcionamiento el nuevo equipo de atención primaria, los vecinos que estén afectados por el cambio de área seguirán yendo a su médico y a su CAP. O sea, hasta que esto no esté abierto. Entonces, hoy he recibido un mail de la directora del CatSalut, que es Sonia Sevilla, que, bueno, invitándome a tener una reunión para ponerme al día de todo, cómo va todo, de la carta que van a enviar a los ciudadanos que tengan que realizar el cambio de CAP, y en este caso de médico, que ya sabemos que esto es elección libre. Si a alguna persona le cambian de CAP porque le toca en su área básica, pero no quiere cambiar de médico, y hay totalmente libertad para quedarse con su médico. Y bueno, esto ya se irá viendo, pero mandarán una carta. A partir de aquí nos tenemos que reunir porque ellos mandarán la carta y nosotros tenemos que hacer una comunicación previa a nuestros ciudadanos, pues mediante los medios de comunicación que tenemos, tanto la radio como la publicidad, como las pantallas, como el bulletí al castell, como lo que, ¿vale? Y entonces abrir un par de oficinas, no oficinas, sino de puntos de atención al usuario que haya estado en un CAP y tenga que ir a otro, pues habrá un punto de atención en el castell y un punto de atención en Cambou. Estos usuarios se dirigirán allá y fantásticamente les atenderán y les informarán del cambio de CAP una vez llegada la carta. O sea, hasta que el CatSalut no envíe las cartas a las personas que tienen que cambiar de CAP, nosotros no podemos abrir este punto de atención, pero es nuestra intención abrir este punto de atención.
1: Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins diumenge vinent funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda dissabte i diumenge. El servei és a càrrec de Proactiva. Inclou la vigilància, la prevenció d'accidents i l'atenció i salvament de les persones usuàries a la platja. També es mantenen els punts de bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, tot això fins diumenge. L'Ajuntament recorda als banyistes que cal respectar en tot moment les indicacions dels socorristes i el color de les banderes. Atenció amb el color. I que davant qualsevol emergència cal trucar al 112. Els atractius turístics de Castelldefels tenen una reputació en línia de 8,21 sobre 10, lleugerament per sobre de la nota mitjana de la comarca. Són dades del laboratori de la Diputació que analitza aquestes dades turístiques. La reputació d'enguany s'ha quantificat en funció de les més de 100.000 opinions sobre serveis turístics de la ciutat registrades a diferents portals, com ara Booking o TripAdvisor. Són dades que formen part del monitor de reputació turística online 2026 de la Diputació, que situa en 8,18 la valoració mitjana dels recursos turístics al Baix Llobregat. A Castelldefels és, dèiem, lleugerament superior, un 8,21. Són les millors notes des de l'any 2020. La cap de l'App Turisme de la Diputació, que és aquest servei que analitza dades sobre l'activitat turística, és Montse Giró.
4: Aquest és un informe, l'informe de reputació turística online de la regió de Barcelona, que analitza la satisfacció dels visitants en relació a l'oferta turística, no? del nostre territori, que està present en els portals, els principals portals turístics online. I hem recollit més de 2,2 milions d'opinions en aquests portals, no? Portals tan importants com Booking, TripAdvisor o Google Maps. Hem analitzat 678 recursos del propi municipi de Castelldefels. I aquests 678 recursos han obtingut 113.000 opinions generades. ¿Vale? Són les que hem analitzat i ens han donat un índex de reputació turística online del municipi d'un 8,21 sobre 10. No? Lleugerament, doncs, per sobre de la mitjana, de la nota mitjana de la comarca.
1: Per categories, l'enogastronomia, és a dir, la gastronomia relacionada amb el vi, és l'oferta més ben valorada entre els turistes que visiten les comarques de Barcelona amb un 9,34. A continuació figuren els equipaments culturals, les activitats de natura i el turisme actiu, que obtenen un 9. Les platges també reben una valoració notable entre els visitants de les platges de Barcelona. És un 8,64 sobre 10. L'Ajuntament està satisfet per l'ús que es fa del WhatsApp de la neteja, que recull incidències que comunica el veïnat i mira de resoldre-les. Només cal enviar una fotografia de la incidència i indicar-ne l'ubicació. El número és aquest, 670 66 90 20. El WhatsApp és una via directa per informar de problemes de neteja i altres incidències a l'espai públic. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de neteja, David Soler.
2: La resolució de les incidències és quasi immediata. Diem que totes les incidències generals estan resoltes abans que acabi el dia i moltes d'elles en les primeres 2-3 hores ja queden resoltes. Tenim equips específics d'atenció a el que seria el WhatsApp de la neteja i la veritat és que hem intentat també millorar molt la comunicació i també l'efectivitat en quant a explicar al veí que allò ja ha quedat resolt. Ja sigui enviant una fotografia amb l'element o la problemàtica resolta, o comunicant-li que això ha sigut ja retirat i, per tant, doncs, agrair-li també doncs, aquesta col·laboració. I és un servei que funciona extraordinàriament bé.
1: El responsable polític de la neteja municipal ha convidat la població a fer encara més ús d'aquesta via de comunicació d'incidències.
2: Per tant, doncs, jo recomano a tothom que si veu quelcom a la via pública que no està bé, algú que està brut, algú que està trencat, algun contenidor que no funciona, algun element doncs, que s'ha de retirar, una paperera que estigui plena, ja sigui que tingui també brutícia o excrements dels animals al voltant de la porta de casa seva o en algun carrer doncs, que sigui doncs, complicat de travessar, que ens enviï una fotografia i una ubicació d'aquesta qüestió i, evidentment, doncs, com ja li dic, molt, molt, molt ràpidament s'atendrà aquesta petició i s'arreglarà doncs, el que s'hagi d'arreglar. Per tant, doncs jo convido tothom a participar-hi.
1: L'Ajuntament també recorda que ofereix un servei que és gratuït de neteja de pintades. David Soler.
2: Igual que el tema de les pintades, tenim un servei gratuït a tots els particulars i comerços de la ciutat de Castelldefels. Només han d'omplir un formulari que està a la pàgina web de l'Ajuntament i que en la revista El Castell estan tant el número del WhatsApp de la neteja com també l'enllaç i el QR per accedir a aquest doncs, formulari per poder retirar les pintades. L'únic que ens han de donar és autorització per poder doncs, treballar en aquesta propietat privada, com podria ser la façana d'un establiment o d'una vivenda. Però la voluntat de l'Ajuntament és retirar doncs, tots aquests elements que embruten, que degraden la ciutat com són els grafitis i, per tant, el que volem és la màxima col·laboració de tothom. I, a més, repeteixo, és un servei gratuït.
1: El número per contactar amb aquest WhatsApp de la neteja és aquest, 670 66 90 20. El repetim, 670 66 90 20. Ja és en marxa una nova edició, la segona, es presentava la setmana passada, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local on acceleradora Startup. Han estat seleccionats 28 projectes d'emprenedoria d'entre les 38 candidatures que s'hi han presentat. Santi Amaro, cap de promoció econòmica municipal, ha fet un balanç positiu de l'inici d'aquesta segona edició.
5: Doncs molt contents. Mira, efectivament el dimarts passat vam donar inici a la segona edició de l'acceleradora. Es van presentar 38 projectes i van ser 28 els seleccionats, finalment, els que entraran, els que han començat a fer, diguem, el procés, a rebre els serveis. A la jornada, doncs, va ser una jornada, la veritat, molt, molt pedagògica i molt, molt creativa. Van venir al voltant eren unes 70 persones aproximadament. La van fer en el On Startup, el CIECON Startup, a l'edifici Lògic, a l'espai que l'Ajuntament ha posat en marxa per incubar i ajudar a crear startups i empreses vinculades amb la innovació. I, bueno, doncs en aquella jornada vam tenir l'ocasió de presentar el projecte, el seu contingut, fer una mica de balanç del curs anterior, de la primera edició, el vam explicar com un, diguem, com una segona edició, com un nou màster, diguem, que repeteix i replica la metodologia que vam fer servir durant la primera edició. I, a més, doncs, la jornada també doncs, va servir per fer una mica de networking al final i parlar una mica d'una forma més distesa amb totes les persones que van voler acompanyar-nos.
1: L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
6: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant a l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs, contra la meva salut i en la meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
6: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb la meva salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, vaig a moltes... Qualsevol incidència que tenen amb la meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que ja l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de la meva salut en tota normalitat.
1: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La meva salut, també als canals d'informació del sistema públic de salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, els usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori.
7: Este primer semestre ha sido, como se esperaba, en la línea de años anteriores, creciendo en cuanto a lo que es la atención.
1: És la veu del coordinador de l'entitat Càritas a Castelldefels. Es tracta de Javier Naval. És que Càritas ha distribuït el primer semestre de 2026 gairebé 23.000 quilos d'aliments, roba i productes d'higiene. És una de les iniciatives parroquials més conegudes, però no l'única. Càritas vol potenciar l'acollida, el reforç escolar y la atención psicológica. Escoltem Javier Naval.
7: Son las dos áreas tradicionales importantes y de primera necesidad. En alimentos, por ejemplo, en el primer semestre hemos excedido lo que sería la mitad de lo que dimos el año pasado. El año pasado repartimos 32 toneladas de alimento y este año ya llevamos casi 23 en el primer semestre con valores superiores. ¿Qué quiere decir? Pues que en la medida de lo posible, además de aumentar la atención, hemos intentado, conforme íbamos haciendo con más suministro de alimentos, pues enriquecer el lote, ¿no? Y eso nos permite llegar a cifras más altas, no necesariamente gastando más. Piensa que esto compramos nosotros, nos gastamos 17.000-18.000 euros en el primer semestre comprando comida, además de lo que nos da el Banco de Alimentos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la ropa, que veníamos a dar unas 950, casi 1.000 el año pasado, lotes de ropa, y este año ya llevamos en junio, al terminar junio, 578, es decir, estamos dando de más. Y en la ropa también se entrega kits de higiene, canastillas para bebés, pañales para niños, set de ropa de cama, sillas para niños, es decir, elementos de higiene.
1: Hay otras que han venido en los últimos tiempos también, pues eso, a ayudar a las personas, entre ellas acogida y orientación sociolaboral.
7: Sí, mira, acogida es un tema muy importante, más importante de lo que quizá tradicionalmente le dábamos en Cáritas, pero nosotros mismos hemos ido corrigiendo y aumentando nuestra atención, porque acogida quiere decir que es la primera vez que recibes a alguien que en muchos de los casos viene totalmente desorientado, no sabe dónde ir, le han citado o conoce Cáritas, no han pasado por servicios sociales. Entonces, claro, hay que perder tiempo, hay que invertir tiempo en estas personas, porque su nivel de desorientación, de falta de recursos informativos también, es importante. Mucha gente no tiene dónde vivir, ha venido con el dinero muy justo, creía que era otra cosa, que era fácil vivir y encontrar alojamiento y empezar a trabajar. Claro, y es el grado de desinformación es importante y, por lo tanto, el grado de atención y los minutos o la media hora que estás con una persona es importantísimo para, de alguna manera, establecer esa base a partir de lo cual ellos se van a poder mover, ¿no? Por lo tanto, eso que para nosotros era un trámite anteriormente, era simplemente registrar lo que nos venía derivado, lo estamos convirtiendo en una actividad social. Mira, yo animo a la gente a que venga a Cáritas a ver, entonces a que venga la gente a ser voluntario cuando pueda, no hay restricción. Entonces, eso es importante. Tenemos un grupo extraordinario, lo digo dos veces, de voluntarios, pero yo creo que debemos ir renovando generacionalmente. Entonces, animo a la gente a que acuda a Cáritas, que pregunte en la iglesia, que venga a Cáritas y que se informe. Y en segundo lugar, me vas a permitir, mira, tenemos, nunca pido dinero. Porque creo que eso debe ser la consecuencia de una vinculación y un compromiso, ¿no? Pero como veo que cuesta, realmente cuesta, hemos tenido más éxito con entidades a las que hemos contactado de forma profesional que con personas. Y eso yo creo que es simplemente pues por un desconocimiento, o a lo mejor es que yo no lo he forzado demasiado. Pero tenemos un programa de ser corazones de Cáritas y tenemos el objetivo de tener 100 corazones de Cáritas. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en dos cosas básicas. Básicamente, que te comprometes al menos durante un año a aportar 20 euros al mes, que tampoco es tanto, pero hay gente que le supone mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, cuidado, que de esto soy consciente. Tenemos 40 corazones, a mí me gustaría llegar a los 100, porque eso nos da una estabilidad financiera, frente a ayudas, como te he dicho, la de Ibercaja o la de otros, que se hay que renovarlas cada año, o las del ayuntamiento, ¿no?
1: ¿La sede en la calle Doctor Marañón?
7: Sí, está debajo, en los bajos de la iglesia de Montserrat, de Vista Alegre. Pues ahí estamos de martes a jueves, para quien quiera venir a enterarse o tal.
1: ...78.000 alumnes de secundària de 149 municipis de la demarcació de Barcelona, entre ells Castelldefels, comencen el curs amb l'agenda escolar per a la transició ecològica que ha distribuït la Diputació. És una iniciativa que enguany posa el focus en l'energia i en la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i participatiu, diu la Diputació. Anabel Subies és tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelldefels.
8: Doncs mira, Castelldefels, per aquest curs escolar s'han repartit concretament 1.830 agendes entre l'alumnat de secundària i 107 calendaris, que els calendaris estan dirigits, diguem, als centres educatius de primària. Hem de dir que tots els instituts públics de la ciutat estan oferint aquestes agendes a l'alumnat. O sigui, si tenen algun conegut, algun alumne d'un institut públic de la ciutat, segurament ja tindrà a les seves mans aquesta agenda.
1: Tot just comença un nou curs a l'Escola Municipal de Dansa de Castelldefels. En parlem amb la directora, Míriam Martínez. Bon dia.
9: Bon dia a tothom.
1: Com es presenta el nou curs a l'Escola Municipal de Dansa?
9: Pues mira, se presenta como siempre, con retos nuevos, manteniendo la calidad de la enseñanza y con la intención de participar en todo lo que normalmente participamos de actividades municipales y nuestras propias y allá donde nos llamen, manteniendo el nivel, vamos.
1: Subrayabas, Miriam, el concepto calidad.
9: Sí.
1: ¿Por qué?
9: Subrayo el concepto calidad porque es una escuela con mucha solera y es una escuela que sobre todo tiene un profesorado altamente cualificado, altamente titulado y con una larga experiencia pedagógica, artística y profesional contrastable a todos los niveles. Y claro, esto al final pues es lo que se nota cuando el alumnado va recibiendo las clases semana a semana. Por otro lado, pues la calidad también estamos intentando mantener que las clases tengan un horario adecuado para poder prosperar, 2 días por semana mínimo, etcétera. Cosas que por la marcha de hoy en día a veces se cambian los horarios, un día por semana, dos, un ratito, pues no, no, hay que, si queremos aprender hay que dedicarle un poquito de tiempo, ya sabéis.
1: Además estábamos hablando de edades diferentes en cuanto a los alumnos y las alumnas, me imagino que la parrilla de horarios presentará su complicación.
9: Pues un poquito sí, pero poco a poco lo hemos ido encajando desde siempre y seguimos en ello, porque además desde hace unos años la escuela atiende a niños desde un año, niños, niñas con papás o mamás, desde un año a tres en Danza en Familia, que era una franja de edad un poquito olvidada, bueno, y tuvo mucho éxito y seguimos ampliando grupos y con lista de espera. Y luego a partir de ahí, pues grupos de todo tipo, de todas las edades, de cuatro en adelante, pues ya tienen lenguaje musical y expresión corporal, danza, iniciación a la danza, danza creativa clásica, contemporánea y española, hip hop y calais flamenc, y bueno, y es un poco la misma oferta que se tiene para adultos casi, o sea que estamos un poquito ahí, hemos sido muy pioneras en este sentido, en el de la danza en familia y en el de la danza para adultos.
1: ¿Y más chicas que chicos o como sea, o eso es un cliché que ya tenemos que ir abandonando?
9: No, hay más chicas que chicos, desgraciadamente todavía es un cliché. De hecho, el otro día oí a alguien decirle, ah, tú vienes a danza, pues eres, ¿qué eres, mariquita? Pues no, no. Venía a acompañar a su hermana y pude escoger danza o no. Pero de hecho, afortunadamente, los grupos de peques vuelve a haber chicos. Vuelve a haber ya, a ver, no es un porcentaje altísimo, pero sí empieza a ser un porcentaje un poquito más importante que otros años atrás. Pero sigue siendo muy mayoritario de mujeres.
1: Este año, ¿en qué fechas podremos en fin, acercarnos al trabajo de la Escuela de Danza en el escenario, en el Plaza?
9: En el escenario. Pues mira, empezaremos con... es muy posible que el día de 11 de octubre, que es el Festival Estels per la Pau, que organiza Pau y Solidaritat, siempre tenemos algún grupo de gente medianita bailando. Luego ya la actividad más importante de este trimestre es el Festival de Navidad de la Escuela Municipal de Danza, que es 19 y 20 este año, y luego solemos participar pues, en el Día de la Dona, si hay premis al Día de los Premis, no siempre, pero casi siempre. Y en el Día de la Danza, que la organizamos nosotros en conjunto con las demás escuelas, pero se organiza desde Cultura y en todo lo que nos avisan para poder participar al Pla de Educativo, en la cluenda del Pla Educativo d'Antor, porque nos sentimos parte de los centros educativos del municipio. Y como somos parte, nos hacen sentir parte y ahí estamos. O sea que intentamos que hayan actividades en las que participar que pueda ser diversa la edad en la que se participa. Luego siempre cerramos con el Festival de Fin de Curso, que también será 19-20 de junio. Y luego actuamos normalmente en las NIT entre palmeres, que también es una cosa diferente, muy bonita, porque claro, bailar al aire libre por la noche en verano es muy chulo. Y la verdad es que parar, no paramos. No paramos y no queremos.
1: La Escuela Municipal de Danza, que ha sido protagonista estos últimos minutos, al inicio del curso queríamos conocer cuál es la oferta formativa, cómo se organizan las clases y todos los detalles que nos ha compartido la directora, Miriam Martínez. Muchas gracias, Miriam.
9: Pues muchas gracias a vosotros.

0: El proper 3 d'octubre, Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar.
0: I en el teu cas, Eva?
2: Jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són el futur. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells.
0: Sembla que l'avi,
1: ja
0: però tampoc.
1: Sempre l'autoritat ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
1: Això els hi deixo amb ells, a veure què diuen. Que es mullin, que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
1: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és, si es pot fer tot en 3 rondes, millor, i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent desmuntat del castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part de la colla dels castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Bon dia.

0: El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Voli Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia va ser divendres, dia 18, al Poliesportiu de Can Roca. Entre les entitats que van ser homenatjades com a destacades de l'any, el Castelldefels Hockey Club va figurar entre els millors gràcies al seu equip masculí de divisió d'honor i al tècnic Miqui Delàs, que diumenge atenia la trucada de la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels. Miqui Delàs.
1: La veritat és que és un bon reconeixement a la feina feta. Cert, doncs, que a nivell individual molt content, però sí, m'he de quedar amb una cosa. Sobretot és amb la feina que està fent el club, amb la feina que està fent l'equip, i bé, doncs, sempre està bé reconèixer coses individuals, però la veritat és que el conjunt i l'equip és el que està per sobre tot. I en definitiva, doncs, molt satisfets del que estem fent i la trajectòria que estem portant com a club. I tot és cert, doncs, que ens van quedar a les portes d'aquest segon un ascens consecutiu, però bueno, doncs mirant les coses ara amb una mica més de perspectiva, la veritat és que tots molt contents i satisfets de la feina que estem fent.
0: Per la seva banda, l'equip sènior femení i l'entrenadora Mònica Lázaro van obtenir els reconeixements per part de la seva representació del Club Bàsquet Castelldefels. En representació de l'equip, la jugadora Paula Gallego valorava, amb les paraules que sentirem, l'obtenció d'aquests dos guardons.
2: És molt guai, o sigui, crec que és un reconeixement molt xulo pel club, per nosaltres, per la Mònica, i que de veritat durant la temporada crec que no ets conscient de tot el que estàs fent i premis com aquests doncs, et fan mirar enrere i dir, ostres, que xulo i quina temporada vam fer i que guai.
0: Pel que fa a les categories individuals, entre els guardonats com a millors esportistes de l'any hi ha Carlos López, del grup Trialcín Picassent. S'ha mostrat molt satisfet amb aquest premi.
3: Doncs un orgull, la veritat que ja quan un té una edat on a l'esport queda com un segon pla, perquè tens la teva vida familiar, tens la teva vida laboral, entrenes doncs, quan tens forats, o sigui, l'horari de la nena, l'horari del col·le, l'horari de la feina, tal, quan queden petits forats, llavors és quan vas entrenant i no et pots mesurar com amb altres persones que tenen uns horaris marcats d'entrenament, com amb més disponibilitat horària, més regularitat, i doncs, això per mi és el doble d'orgull, de no poder entrenar com altres persones i poder aconseguir doncs, uns bons resultats.
0: Juan Antonio Martín Juanito, per la seva banda, l'excapità de la Unió Esportiva Castelldefels, va rebre un reconeixement per la seva trajectòria al món del futbol local a les files del Club Mariner. Així ho valorava a la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels.
4: Bueno, pues la verdad que para mí, a lo que te he dicho, es un orgullo, más que nada porque hacer el equipo de mi ciudad, siempre un reconocimiento así, pues la verdad que hace estar contento y estar bien. Un poco triste, porque como ya no formo parte del equipo, pues la verdad que se me está haciendo un poquito raro ahora en estos tramos, pero la verdad que muy bien, la verdad. O sea, me hizo mucha ilusión y estoy muy contento de haberlo recibido.
0: Altres protagonistes d'aquesta nit de l'esport 2026 van ser Alba Vázquez, del Club Tenis Andrés Jimeno, com a millor esportista sènior. També van resultar reconeguts Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, i Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme Castelldefels. La principal novetat d'aquesta edició va ser la incorporació de la categoria màster per a majors de 45 anys. Els primers guanyadors han estat Carlos Avelló, de l'Embol Esportiu Castelldefels, i Natàlia Prosbirnina, del Club Tenis Taula Castelldefels. Rocío Ríos, del Club d'Atletisme Sedentaris.cat, va rebre el premi a la millor esportista en esport adaptat.
5: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
6: Moltes gràcies.
7: Gràcies, bon dia.

0: La Fels Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
1: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels. L'objectiu és que, diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment de lo que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa poder accedir a la pràctica de l'esport.
0: Precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
2: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
1: Per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora de poder fer projectes d'aquest estil que, insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs com jo, no? Que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
0: Amb això, agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Pilar García, directora de l'Associació ISTEA i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz, moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
1: Moltes gràcies.
3: Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell aquest estiu ha permès localitzar noves restes d'època romana. Entre les troballes hi ha una sepultura que correspondria a una dona adulta i que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II. Per conèixer millor què s'ha trobat, quin és el context d'aquestes restes i què ens expliquen sobre el passat romà de Castelldefels, parlem tot seguit amb Alfons López, que és president del grup de recerques històriques de Castelldefels i, a més, és un dels responsables d'aquesta troballa. Va ser una troballa accidental, a càrrec del mateix president del Grey quan passejava pels vols del castell. Bon dia, Alfons.
4: Molt bon dia.
3: Va anar així, això? Qui ho va trobar? Com va anar?
4: Sí, més o menys va anar així. Jo estava amb un amic, que és el Xavier Esteve, que és l'arqueòleg territorial de Catalunya, que és el que s'encarrega una mica de controlar tot el tema arqueològic de la comarca del Baix Llobregat. Estàvem passejant per la zona del castell i en un moment donat tots dos ens fixem en que hi ha una peça de ceràmica que s'entreveu per la terra, hi ha hagut pluies els dies abans i que havia quedat al descobert. I més o menys tots dos la veiem i diem, cony, la paraula cony, bueno, però sí, però és però literalment certa.
3: Va ser
4: sí,
3: així, no?
4: Literalment certa, sí. Això sembla una teula romana. I així va ser. Truquem per en Lluís Artigas, que era una persona que té molta experiència en recerca arqueològica. Llavors parlo amb els companys del Greic, i els companys del Greic, també Pere, Jan i tota la resta, doncs sí, volen donar suport sense cap mena de dubte.
3: Bé,
4: bueno, pues fem l'excavació, llavors comencem a excavar.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs comença una nova temporada de l'entitat La Rogeta amb noves tertúlies literàries i conferències. I la temporada comença amb la presentació del llibre Lleón 14, Ombra sota la cúpula, de Vicenç Lozano, una obra que explora l'últim conclau del Vaticà i la seva elecció de Lleó. El periodista i conferenciant Vicenç Lozano, amb una carrera de tants anys de mitjans de comunicació i també amb obres de gran abast, ofereix una radiografia del poder eclesiàstic actual. El llibre centra a les tensions i aliances que van fer possible l'elecció d'un pontífex decidit a continuar el llegat reformista de Francesc amb un escenari geopolític convuls i la resistència dels sectors més ultres que amenacen l'estabilitat del Vaticà. Periodista i historiador Vicenç Lozano està especialitzat en Itàlia i en el Vaticà, temàtiques al voltant de les quals han girat els seus articles i assajos. A més del seu treball periodístic, ha donat conferències en universitats nord-americanes com Columbia, Berkeley i l'UCLA. Al llarg de la seva carrera està redactor de la secció internacional de TV3, col·laborant també amb el Diari de Barcelona, El País o Mundo Diario, entre altres mitjans. Ha cobert esdeveniments de gran impacte històric, com el cas dels macrojudicis a la màfia l'any 1986, la independència de les repúbliques bàltiques el 1991, o la guerra dels Balcans i el tsunami asiàtico el 2004. El 2021 va publicar Intrigues i poder en el Vaticano, obra en la qual treia a la llum els secrets del Vaticà. Què tal, Vicenç? Benvingut.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Escolta'm, per què vas decidir en un moment donat especialitzar-te en el Vaticà?
1: Doncs bé, vaig decidir, vull dir, quan vaig entrar a TV3, que era l'any 84, ja ha plogut molt, hi havia un buit a la secció internacional, amb els temes d'Itàlia i amb els temes del Vaticà. Vaig omplir jo, amb molt de gust, perquè Itàlia sempre m'havia interessat molt. Aleshores em va començar a interessar molt també el Vaticà, i des d'aleshores doncs, he estat especialitzat doncs, en política italiana i en el Vaticà, vull dir, havent viscut doncs, els tres últims pontificats, el del papa Joan Pau II, el de Benet XVI i el del papa Francesc, i ara doncs, el del papa Lleó XIV.
0: Què és el que explica Lleó XIV, Ombra sota la cúpula, que ja el seu títol et diu una mica per on va el llibre, no?
1: Sí, a veure, els dos primers llibres, Intrigues i poder al Vaticà, de l'any 21, i el segon llibre, Vatican Gate, eren llibres ja que explicaven doncs, intrigues vaticanes, explicaven els misteris, les claus de poder i les lluites de poder que hi ha doncs, a dins del Vaticà, que bé, és, a veure, estem parlant de l'estat més petit del món, però amb una influència molt gran, perquè vull dir, és la seu, òbviament, de l'Església Catòlica. Això no passa, vull dir, en cap més estat que sigui la seu d'una religió. Les altres religions no tenen una seu determinant ni tenen un territori. I, per tant, doncs, l'autoritat moral que significa doncs, el papa doncs, és important i sempre ho ha estat a nivell geopolític, a nivell internacional, no? I a mi el que m'interessa fonamentalment del Vaticà i el que m'ha interessat sempre doncs, és treure a la llum temes dels quals no se n'ha parlat o que es desconeixen absolutament, per treure una mica doncs, aquestes contradiccions de poder i contradiccions doncs, també de les línies ètiques i morals que defensa el cristianisme i que moltes vegades vull dir, s'han trencat durant la història doncs, de l'Església Catòlica.
0: Fins a quin punt està relacionada o no a la màfia en Itàlia amb el Vaticà?
1: Bé, al llarg de la història hi ha hagut una relació molt directa entre la màfia italiana, sobretot, doncs, amb el Vaticà. Recordem el cas del banc Ambrosià doncs, als anys 80, vull dir, quan era un banc que estava, doncs, formava part del holding bancari doncs, de la banca vaticana, l'Institut d'Obres de la Religió, que és el nom oficial que té la banca vaticana. Hi va haver un escàndol doncs, financer important, vull dir, una fallida fraudulenta doncs, d'aquest banc, que va portar doncs, el suïcidi, teòricament suïcidi, que va ser un assassinat del director d'aquest banc, Roberto Calvi, que van trobar penjat en un pont a Londres com si s'hagués suïcidat, etc. Vull dir, tot aquest escàndol estava determinat perquè la màfia rentava els seus diners negres, els diners del crim organitzat, els rentava a través doncs, del banc Ambrosià i de la banca vaticana, i això ha continuat al llarg de la història fins fa molt poc. Pràcticament, doncs, fins a l'arribada del Papa Francesc, que va ser el primer que va dotar d'una certa transparència a la Banca Vaticana, situant-lo ja fora del que era la llista de paradisos fiscals, i fent que doncs, la Banca Vaticana tingui uns estàndards similars als que pugui tenir qualsevol banc d'arreu del món. Queda encara feina per fer en aquest aspecte, però sí que ha tingut una relació important. I el llibre que em demanaves abans, el llibre que avui presentem, és un llibre doncs, que en una primera part explica, en exclusiva perquè no s'ha explicat en absolut, vull dir, com va arribar doncs, Robert Francis Prevost, aquest cardenal nord-americà, doncs va arribar a ser escollit com a papa. I, evidentment, hi ha un joc de poder important, de gent, doncs, d'un nucli de gent que no volia perdre el llegat del papa Francesc, que de les reformes del papa Francesc, i el grup que havia plantat batalla i guerra bruta, fonamentalment durant els 12 anys del pontificat del papa Francesc, que pretenia un canvi a l'Església Catòlica per tornar doncs, una altra vegada al que era doncs, els mecanismes de poder i la manera d'actuar durant els dos pontificats conservadors doncs, de Benet XVI i de Joan Pau II. Aleshores, vull dir, aquí doncs, hi ha una lluita d'intrigues, gairebé està escrit com un thriller, i és, en definitiva, vull dir, una mica doncs, aquesta lluita entre les dues ànimes de l'Església, una ànima conservadora i tradicionalista, que tot veu que és pecat i tot veu que trenca, diguéssim, amb la doctrina oficial de l'Església, i un sector important, que des de feia anys i dècades demanava canvis importants a l'Església Catòlica, que vol el continuisme, com s'ha produït, doncs, del papa Francesc. Un papa, en definitiva, a la segona part del llibre, revelem com és la personalitat de Lleó XIV, de la qual se'n parla molt poc. Si us hi fixeu, surt molt poc als mitjans de comunicació. Aquí hem tingut la sort de tenir la seva visita doncs, a Catalunya recentment, se'n va parlar més, però és un papa molt discret, és un personatge, vull dir, amb una categoria moral, ètica, diguéssim, important, i a nivell professional, un gran matemàtic, a més, i una persona amb una estratègia molt determinada i que està molt decidit a continuar les reformes del papa Francesc. Tota aquesta operació secreta que es va muntar, vull dir, jo l'he pogut anar esbrinant a través dels assessors doncs, que tenien els cardenals, diguéssim, més progressistes i també els cardenals més conservadors, que m'han explicat doncs, com va funcionar el conclave, perquè això no s'ha explicat, és una exclusiva mundial. I aleshores revelo no només la personalitat a la segona part del llibre de Lleó XIV, sinó també els projectes que té en marxa. Jo ja explicava, doncs, quan es va publicar el llibre, jo vaig acabar d'escriure el llibre el mes de desembre de l'any passat, es va publicar aquest mes de març d'aquest any, jo ja revelava el que seria l'encíclica que s'ha acabat publicant doncs, fa molt pocs mesos i que, sobretot, doncs, posa el focus en la necessitat d'una intel·ligència artificial ètica i moral i al servei de la humanitat.
0: Ara que parlaves de les persones a les quals havies interpel·lat, és molt difícil obtenir informació de les fonts en aquest context?
1: Molt, molt difícil. És molt difícil, molt complicat. Jo he treballat durant molts anys en política internacional, he treballat en eleccions, he treballat en guerres. On m'ha resultat més difícil és el Vaticà, t'ho dic sincerament. Vull dir, realment, l'opacitat informativa que hi ha al Vaticà i que continua havent-hi al Vaticà, malgrat els esforços del papa Francesc, repeteixo, vull dir, obrir, diguéssim, el Vaticà a la informació i explicar detalls informatius, això no es produeix. Encara ara és una assignatura pendent. Després tens la gent que et vol engatussar per interessos propis. Fonamentalment, és a dir, vull dir la gent que fa córrer rumors, que vol que aquests rumors es donin com a certs, que ataquen un determinat personatge, un altre, etcètera, etcètera, que parlen bé o et parlen malament d'un determinat personatge per liar-te, i això realment és així. I després hi ha les pressions que es produeixen doncs, en aquest cas dels dos sectors. És a dir, el sector reformista, que no tenia ganes de que s'expliqués la gran derrota que van tenir en no poder situar un candidat com a nou pontífex, i el sector més progressista i més reformista, perquè no volen que sigui dit que aquest papa, Lleó XIV, va arribar al poder a través d'una operació secreta.
0: És tan intocable com sembla el poder del Vaticà actualment?
1: Intocable, no sé si és intocable, però vull dir que és un poder molt, molt gran. Pensem que en aquest moment hi ha dos lideratges importants al món. Un lideratge que és el de Donald Trump, que està avalant, diguéssim, la ultradreta a nivell internacional i intentant imposar unes polítiques de restricció dels drets humans i de les llibertats que hem tingut, sobretot a les democràcies, i un altre lideratge, que és el lideratge d'un papa que intenta ser una veu i un líder ètic i moral del segle XXI, que intenta doncs, que la dignitat humana estigui per sobre de tot. I la dignitat humana significa llibertat. I significa llibertat d'expressió, i significa llibertat de comunicació, i significa drets socials pels treballadors, drets pels col·lectius que han estat més marginats, com les dones, com els homosexuals, etc. Immigrants, posa el focus molt també en el tema de la pobresa i en el tema de la immigració, com ja havia fet el Papa Francesc, i per tant són dos lideratges enfrontats en aquest moment. Dos lideratges enfrontats, en els quals, evidentment, està guanyant el primer lideratge a base de què? A base d'amenaces, a base d'arancels, a base de violència, a base d'absolutes arbitrarietats que violen fonamentalment drets i llibertats que han costat doncs, anys o segles i, sobretot, vides humanes també, la llibertat doncs, en el món laboral, els drets laborals, els drets de la dona, els drets de les comunitats de la comunitat homosexual al món, els drets de les persones immigrades i la dignitat humana està en aquests moments en entredit. I això és un poc el focus, l'encíclica aquesta del Papa, Lleó XIV, i on ell doncs, posa, diguéssim, l'alerta al món i sobre la consciència de la humanitat la necessitat de que el món d'alguna manera torni al diàleg i que la violència i que les amenaces i que les guerres no siguin, en definitiva, vull dir, un element que coarti doncs, la llibertat de la gent i que coarti, sobretot, les vides humanes, també.
0: Has parlat de col·lectius com els homosexuals i les dones. Imagino que en el si de l'Església, entre els cardenals o els capellans que viuen al Vaticà, hi haurà també persones homosexuals que no sé si poden manifestar-se obertament. I també una altra reivindicació és l'entrada de la dona. Doncs, per què no una dona que sigui papa o que sigui cardenala? No?
1: Sí, el tema de la dona és una de les grans assignatures pendents que té l'Església. El Papa Francesc ho va dir molt clarament, l'Església és mare i l'Església és dona, i per tant les dones no només estan absolutament discriminades dins la societat, sinó també a dins de l'Església, i molt, i molt. S'han produït casos d'abusos sexuals doncs, en molts convents, s'han produït casos d'abusos de poder contra dones dins mateix de la institució eclesiàstica, i és un tema que continua obert i que encara no s'ha afrontat d'una manera seriosa. El Papa Francesc va ser el primer que va nomenar dones al capdavant de dicasteris, que són els ministeris de l'Església, i aquest papa ha continuat fent exactament el mateix, Lleó XIV. Ha continuat posant dones al capdavant. Ell, al Perú, quan estava doncs, al Perú com a bisbe de Chiclayo, ja estava envoltat de dones i de laics, de persones que no eren religioses, joves sobretot, que l'ajudaven amb les seves tasques doncs, dins del bisbat. I actualment doncs, es van dur molta gent doncs, del Perú, vull dir que és el seu entorn més immediat dins del Vaticà, gent que ha conegut i que ha treballat amb ell durant tota la vida, com el seu secretari, que té, no arriba doncs, a 30 i pico d'anys, no arriba a 40 anys, vull dir, és relativament jove, i també moltes dones que ha posat doncs, en llocs claus de responsabilitat dins l'Església, que és un club exclusiu d'homes, vull dir, fonamentalment, i que han fet les seves lleis a partir dels principis de la tradició, diguéssim, del poder masculí dins l'Església. Amb el tema dels homosexuals, el mateix, vull dir, el Papa Francesc va ser el primer que va dir qui sóc jo per jutjar aquesta gent, i el Papa Lleó XIV doncs, segueix avançant doncs, en aquest tema dins l'Església. Evidentment, hi havia molts catòlics homosexuals, milions de catòlics homosexuals que havien estat condemnats que havien estat expulsats, com aquell qui diu, qualificats de malalts, qualificats de ser l'anticrist, qualificats de ser persones viciades, etc, etc, pels pontificats conservadors d'allò de Benet XVI, perdó, i del papa Joan Pau II, i que el papa Francesc va tornar a acollir dins el si de l'Església, considerant que el millor amic del papa Francesc, vull dir, era un homosexual xilè.
0: Mm-hmm. Però es continua mantenint el celibat dins de l'Església Catòlica.
1: Sí, sí, sí, es continua mantenint el celibat i, evidentment, la dona no accedeix al sacerdoci perquè és un tema realment... A veure, l'Església, hem de pensar que l'Església, vista des de l'òptica europea d'un continent profundament laic, cada vegada més laic, menys religiós, amb menys influència de l'Església Catòlica, tot i que la influència a nivell econòmic, a nivell financer, a nivell polític continua sent molt i molt important. Evidentment, els ulls amb els que nosaltres analitzem l'Església, bueno, per què no es poden fer les dones sacerdots, com ja passa a l'Església Anglicana, per exemple, poden acabar sent ministres, poden acabar sent, en definitiva, els màxims dirigents. No oblidem que l'Església Anglicana fa pocs mesos va triar la màxima personalitat dirigent de l'Església Anglicana, avui en dia és una dona. Això és una assignatura pendent del Vaticà, el que passa és que, vist amb altres ulls d'altres continents, molt més tradicionalistes, molt més conservadors en els temes de la dona, en el tema de l'homosexualitat, amb els temes del món musulmà, per exemple, etc., doncs realment són vistos d'una altra manera. Per tant, les coses al Vaticà avui van lentes, sempre hi han anat i continuen anant lentes i continuen anant tota la vida així. El que passa és que ara tenim un papa que ell és molt treballador, és molt discret i, per tant, no fa públiques grans reformes ni res, però ens n'enterarem quan estiguin fetes. Ell recull el que va sembrar, les llavors que va sembrar doncs, el papa Francesc, i anem veient com a poc, diguéssim, en base a nomenaments doncs, de bisbes, en base doncs, de bisbes arreu del món, que s'està canviant completament el tarannà dels nous bisbes com a pastors, el que deia el papa Francesc, jo vull que els sacerdots, els bisbes, els dirigents de l'Església facin olor d'ovella, no? Que siguin pastors, i que vagin on hi ha el ramat, vagin on va la gent, no que el ramat hagi d'anar a les esglésies, que el ramat hagi d'anar doncs, a buscar els sacerdots, sinó que siguin els sacerdots que busquin a la gent i que guareixin a la gent amb les necessitats materials i també espirituals, òbviament. No? Tot això, evidentment, és lent, és un procés lent, però l'Església ha donat ja els primers passos per un canvi, i això és important.
0: Quin tipus de poder otorga estar dintre del Vaticà? Que estem parlant de poder tota l'estona, no?
1: Quina
0: influència? Sí. Si un està dintre del Vaticà i és, per exemple, doncs, un cardenal o un membre de l'estatus top, quin tipus de poder o per què està codiciat aquest poder avui en dia?
1: És codiciat aquest poder perquè, evidentment, és un poder sobrehumà en tots els sentits. És a dir, és un poder que va molt més enllà del poder polític o del poder purament econòmic, tot i que hi ha un poder econòmic també al darrere molt important. És el poder de la influència, vull dir, amb la gent. L'Església Catòlica, 1.500 milions doncs, de fidels arreu del món, vull dir, és un contrapoder important, sobretot per Occident, per Donald Trump, en aquest sentit. Per què? A veure, el Vaticà, tot i ser l'estat més petit del món, té una influència geopolítica, sempre l'ha tingut important. Aquesta influència geopolítica, precisament estic escrivint un llibre que és sobre geopolítica vaticana, un llibre que m'han encarregat d'una col·lecció de llibres sobre geopolítica al món, a mi m'han encarregat doncs, fets per experts internacionals, m'han encarregat i he tingut el privilegi que m'encarreguessin el del Vaticà. I realment des de l'època de l'Imperi Romà fins avui en dia, vull dir, el Vaticà es demostra, vull dir, que ha tingut un paper determinant en la història de la humanitat. La història de la humanitat, en tots els sentits. No oblidem que el papa francès, per exemple, va dir, oh, millor dit, que Pau VI amb l'os polític, amb la política en relació als països de l'est. Després arriba, doncs, abans, doncs, els pactes que va fer l'Església Catòlica amb Hitler i amb Mussolini, durant la Segona Guerra Mundial, evidentment, importants. Després, vull dir, la mínima obertura que va significar el Concili Vaticà II, realment podem arribar fins al punt del que el papa francès va ser vital, doncs, per restablir les relacions diplomàtiques entre Cuba i Estats Units a l'època de Barack Obama. Va ser vital per el desarmament de la guerrilla a Colòmbia. Vull dir, els pactes que va fer amb el govern colombià, la guerrilla, que es va desarmar. Va ser també vital a la cimera de París, la cimera del clima de París, quan es van establir, doncs, els grans acords que encara haurien d'estar vigents i que són poc respectats, però que signifiquen d'alguna manera l'ètica i moral del que ha de ser l'ecologia avui en dia i la no destrucció de la humanitat com estem fent amb el canvi climàtic. Això va ser propiciat pel Vaticà. Va ser propiciat pel Vaticà. Per tant, la influència que té l'Església Catòlica, vull dir, en el món, per, encara que sembli, vull dir, banal, encara que diguem no, és que cada vegada hi ha menys gent, doncs, de fe, hi ha menys gent, les esglésies estan cada vegada més buides, els seminaris han hagut de tancar, etc. Sí, és cert. Però la influència que té l'Església Catòlica, gent situada en llocs claus també, de la política internacional, a través de congregacions diverses, catòliques, i a través de fundacions catòliques, etcètera, etcètera, vull dir, dona el to de pensar, doncs, que aquesta influència geopolítica continuarà. I evidentment, va molt més enllà de la influència que té emotiva o de fe per part de les comunitats. Va molt més enllà.
0: Imagino que Lleó XIV es farà una pregunta de si quan fa aquests viatges o que són plan de persones que el volen veure, tocar, és molt més difícil, no? Però fins a quin punt pot esdevenir una figura pop, una figura pop de masses i una figura que pot acabar perdent el pes que és, doncs, intentar fer arribar aquesta ideologia cristiana catòlica o la seva visió del món de ser una religió o de ser una doctrina, doncs, que està pels més desfavorits.
1: A veure, la doctrina catòlica es basa en els evangelis. Els evangelis són clars amb el tema de la justícia social, amb el tema de la llibertat, amb el tema de en totes aquestes qüestions. Amb la pobresa situada com a centre, diguéssim, de lo que hauria de ser l'atenció internacional envers a la gent més desfavorida, la gent que ha de fugir dels seus països per guerres, per conflictes, per problemes econòmics, etc, etc, refugiats, immigrants, etc. Si el papa fa el que ha de fer, que és defensar els principis de l'Evangeli, està defensant, diguéssim, unes polítiques, entre cometes, encara que el papa no sigui polític, però està defensant, diguéssim, unes polítiques de justícia social, de llibertat, etc, etc. I això realment és el que determina d'alguna manera el fet de que els dos últims papes, el papa actual més el papa francès, van veure clar la necessitat de que l'Església acabi tornant a defensar els principis fundacionals, que no s'enredi amb altres qüestions, que no quedi ancorada amb la tradició sense fer que aquesta tradició evolucioni com evoluciona el món. I, per tant, la necessitat d'adaptar l'Església al segle XXI, vull dir, és evident com s'adaptaria qualsevol empresa, qualsevol institució del món s'ha d'adaptar, evidentment, a una realitat. I aquesta realitat avui en dia té un nom, xarxes socials, intel·ligència artificial, etc, etc. I, per tant, vull dir, això és així, agradi o no agradi. Aquest papa, vull dir, té la consciència, de fet, ell va adoptar el nom de Lleó XIV en homenatge a Lleó XIII. Lleó XIII va ser un papa que va fer una encíclica molt important, que era la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, en l'època de la industrialització, on molts obrers es quedaven sense feina per culpar les màquines que començaven a accedir, doncs, al món laboral, va fer una encíclica demanant, vull dir, allò, vull dir, responsabilitat, vull dir, els empresaris. Es demanava que es fessin lleis de justícia laboral, també, i de dignitat laboral, en una època que gairebé el món del treball estava entre un amo i uns esclaus. Vull dir, era aquest el món del treball, en definitiva. I això va ser important i va ser una autèntica revolució en el seu moment, com ara ho és la intel·ligència artificial, i és el gran repte d'aquest segle XXI. Una intel·ligència artificial que està canviant ja la nostra societat, la nostra manera d'entendre les relacions socials, la personalitat de la gent, sobretot de la gent jove, i en la qual l'Església, vull dir, seguint, repeteixo, el missatge de l'Evangeli, té alguna cosa a dir. I alguna cosa a dir vol dir, doncs, demanar que aquesta intel·ligència artificial, en lloc d'estar al servei d'una poca gent, que són les grans tecnològiques, estigui al servei de la humanitat. I que estigui al servei de la dignitat humana, per sobre de tot. I que només hi ha unes regles, hi ha unes normatives de restricció de determinades coses a la intel·ligència artificial, que ara són lliures i que estan provocant, i estem veient aquests últims dies, vull dir, amb alarmes que hi ha dels propis CEOs o els propis presidents d'aquestes grans empreses d'intel·ligència artificial que estan dimitint, alguns d'ells, dient que no estan disposats a compartir la feina que fa la seva empresa perquè posa en perill, diguéssim, el que és la dignitat humana i posa en perill, en definitiva, la humanitat. Estem entrant en una època, vull dir, jo l'altre dia vaig veure un vídeo que em va impactar, vull dir, era un robot humanoide que entrava en una botiga a la Xina, on ja circulen robots pel carrer, i el robot, doncs, el senyor de la botiga li donava la mà al robot per donar-li la benvinguda i el robot li va negar. Què va fer el de la botiga? Li va fer una petita empenta al robot. Uh-huh. El robot es va posar en estat de defensa i li va clavar un mastegot que el va tirar per terra. Bueno, què vol dir això? On som?
0: Un perill molt manifest, en aquest cas.
1: Clar, vull dir, a veure, estem generant màquines que aprenen constantment, que sabem que aprenen constantment de tot el que milions de persones li estem ensenyant, que utilitzem la intel·ligència artificial, li estem ensenyant, i entre les coses que li estem ensenyant és la venjança, entre el rancor, la rancúnia, vull dir,
0: la
1: mala educació i, en definitiva, la violència i, en definitiva, la guerra. Què està passant? Per tant, vull dir, aquí hi ha d'haver una veu ètica i moral que posi, en definitiva, que exigeixi als estats, que són els que haurien de tenir potestat sobre aquests temes, de restringir la intel·ligència artificial o fer-la anar més lenta en la mesura que la humanitat la pugui controlar, que no sigui la intel·ligència artificial que acabi controlant la humanitat, sinó al revés. Uh-huh. Cap i la fi és un producte creat pels humans.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Vicent Lozano, autor de Lleó 14, Ombres sota la cúpula, que és la primera de les tertúlies literàries que organitza la Roget, entitat d'aquí de Castelldefels. Benvingut a Castelldefels. Moltíssimes gràcies per haver estat també aquí als estudis.
1: Moltes gràcies a vosaltres, a la Rogeta també, per haver-me convidat. I bé,
0: esperem
1: tornar-hi.
0: I tant, amb el següent llibre ja,
1: Molt bé.
0: Editat. Moltíssimes gràcies, Vicent.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs parlem ara de temes relacionats amb la salut. Avui se celebra el Dia Mundial contra l'Alzheimer i hi ha diferents activitats que han programat tant la secció d'aquí de Castelldefels com d'abast comarcal l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. Mercè Rull, la seva presidenta. Molt bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé. Quines activitats heu previst per commemorar la jornada d'avui?
1: Bueno, avui estem fent, de veritat, que el Dia Mundial es converteix quasi en el mes, perquè tenim moltes activitats a tot arreu del Baix. En concret, a veure, avui es llegirà el manifest i tenim en aquesta setmana unes portes obertes al taller d'estimulació cognitiva que fem a la Masia Can Roca el dia 23 de setembre a les 4 de la tarda i també el 25 de setembre a les 10 que el fem, perquè és un taller que el fem cada any, que dura tot l'any i ara l'obrim a tothom perquè puguin venir a veure com es fa. També després, ja el dia 5 d'octubre, tenim una xerrada de conducta i emoció en la persona amb Alzheimer, què passa i com abordar-lo, a les 5 i quart a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Llavors, bueno, fem altres activitats a diferents poblacions i recordar que aquí a Castelldefels tenim dos tallers a Masia Can Roca i Frederic Montpou que tenen una duració des de setembre al mes de juny, durant tot l'any, per activar tota aquella estimulació cognitiva i treballar perquè la malaltia vagi al més a poc possible.
0: Doncs aquest dia arriba la commemoració del Dia Mundial d'Alzheimer amb, no sé si pensaràs igual, Mercè, però amb coses, notícies esperançadores, perquè hi ha avanços en el diagnòstic precoç, noves teràpies, nous fàrmacs. Estem davant una revolució a l'hora d'abordar la malaltia de l'Alzheimer en aquests moments?
1: Bé, m'agrada que facis aquesta pregunta. La veritat és que no teníem res, partíem de zero i durant molts anys no ha hagut cap tipus d'avanç en investigació científica ni en res que donés resultat. I ara tenim una esperança amb dos medicaments que estan sortint, el lecanemab i l'altre, que donen un raig d'esperança amb la investigació. Són medicaments que encara tenen les seves dificultats, els seus efectes secundaris, no es poden aplicar a tothom, s'han d'aplicar a l'hospital i una persona més gran de 80 anys no ho rebrà, serà per fases primerenques i aquí és on tindrem la importància del diagnòstic precoç. Sí que és veritat que amb el diagnòstic precoç la gent ara avui en dia va abans al metge i s'ha adelantat molt amb aquest tema i s'està treballant també per poder fer un diagnòstic amb sang. Llavors, quan es pugui fer aquest diagnòstic amb sang, amb una analítica per la població, clar, tot això doncs sí que serà una mica revolucionari. El que passa és que hem de pensar dues coses. Una, que si el sistema està preparat per tot això, i segona, de que des del govern van rebutjar el finançament d'aquests medicaments. Clar, ara, doncs, què passa? Que només els rics podran optar a aquesta medicació perquè és caríssima. Bueno, no sé, això doncs, des de la Federació Catalana, des de la nostra associació i des de la Confederació Espanyola estem reivindicant aquest Dia Mundial precisament el poder lluitar contra aquest sistema, aquesta voluntat política de no poder finançar els medicaments que tenen l'Alzheimer. Llavors, aquí estem. Nosaltres tenim el lema de si vull i encara hi som aquí perquè ens pensem que una persona quan està diagnosticada d'Alzheimer ja no té voluntat, ja no té autonomia, que això ja no és així. En primeres fases la persona encara hi és, encara pot prendre decisions, encara pot aprofitar molta part de la seva vida, i

0: sobretot el tema del finançament, de resoldre aquestes demores al finançament públic dels tractaments de l'Alzheimer, que ja estan autoritzats per la Unió Europea, que respecti el dret de cada persona a decidir, juntament amb els professionals sanitaris, el que vol rebre, que també es garanteixi un accés equitatiu a totes les comunitats autònomes, perquè amb unes passa una cosa, a les altres una altra, i creiem que això ha de ser igual per tothom, que el sistema sanitari disposi dels professionals, les proves diagnosticades i els recursos per administrar-los amb seguretat, que avui en dia tot això sembla una utopia, perquè ja tenim el sistema sanitari com el tenim i clar, només, bueno, doncs només falta això. I que les persones afectades i les seves famílies siguin escoltades i participin en les decisions que les afecten, que hi hagi voluntat política. El que no pot ser és que facin un pla d'Alzheimer sense pressupost, que s'omplin la boca de dir que és el gran... una epidèmia del futur i després no hi hagin recursos i que no ens valorin a les associacions quan fem una feina que seria de la mateixa administració. Som un braç més de l'administració i a vegades ens tracten d'una manera que no crec que sigui justa. La nostra feina ojalà no existís. No existís perquè seria que ja està solucionat moltes coses. Llavors, bueno, on no arriben ells, doncs nosaltres som un braç més. I, bueno, totes aquestes reivindicacions i justament amb demanar que s'investigui més i que s'inverteixi més, doncs és el que volem fer visible els nostres polítics. Sí, sí, això.
1: No, que deia també que un altre dels problemes associats a la malaltia de l'Alzheimer és que les fases finals de la malaltia, sobretot, tenint el problema que tenen les persones malaltes que pateixen aquesta patologia, la seva dependència i, per tant, persones que s'han de cuidar d'elles, una tasca que normalment recau en els familiars.
0: Exacte, vull dir, un malalt d'Alzheimer costa uns 35.000 euros a l'any per una família. Això, si no és, ja en fases avançades en el que ens aniríem al doble. Aquesta despesa l'assumeix la família. Tots els recursos, o sigui, ja sigui posar una persona que ens ajudi, un centre de dia, una residència, té un cost superimportant per la família i les famílies estan molt limitades econòmicament. Llavors, bueno, doncs, no sé si es plantegen aquests preus desorbitats de les residències, dels preus que hi ha per poder tenir cura d'això, que moltes famílies han de deixar de treballar o reduir la seva jornada laboral per poder tenir cura del seu familiar. Però, bueno, com que queda dintre de la família i no li queda més remei a la família que assumir-ho, doncs queda com amagat. Llavors, la llei de la dependència, doncs cada vegada el tercer sector està més abandonat. La llei de la dependència pot ser els recursos que té i clar, són potser el que es necessita superior a el que es pensaven. I, bueno, doncs el tema administratiu, que és que triga un any en donar-te la llei de dependència, 6 mesos per revisar-la. Vull dir, arriba un moment que, ostres, a la família que ja té prou problemes se li fa molt feixuc tot això. Tot és via online, tot és complicat fer-ho. I des de les associacions intentem fer-ho més fàcil, però a vegades és complicat estar per nosaltres. Bueno, és una problemàtica que té molts peus. Té molts peus, el tema legal, el tema de la cura, el tema familiar, el tema del cuidador. Té molts peus que aguanten aquesta malaltia.
1: Una malaltia que jo no sé si tu tens aquestes dades sobre la taula en aquests moments, Mercè, però que es pensa d'una manera generalitzada que afecta la gent gran i hi ha persones que les està afectant l'Alzheimer i són molt joves. Ara estava pensant en una pel·lícula que he tingut l'oportunitat de veure aquests dies, Jo no moriré d'amor, on es reflexa tot el que representa tenir cura d'una persona que té 60 i pocs anys i que és diagnosticada una mare amb la malaltia de l'Alzheimer.
0: Sí, nosaltres cada vegada a l'associació ens ve gent més jove, potser perquè van abans al metge i es detecta abans, el que dèiem de la detecció precoç, però sí que és veritat que gent que està amb edat laboral. Llavors, és una problemàtica també perquè no entren dintre de la gent gran. O sigui,

0: són abans dels 65. En els centres de dia o les residències igual no els accepten. I tenim gent amb 40 i pico i 50 i pico d'anys. Cada vegada el futur serà que tindrem gent més jove, que tindrem que adaptar també a la manera de tractar-los, d'estimular. I bueno, serà un problema. Per això et deia que abans no investiguen les malalties minoritàries perquè són minoritàries i no dona els recursos, pues, no es compensen a les farmacèutiques o a l'Estat o qui sigui, i en canvi una demència, com pot ser l'Alzheimer o qualsevol altre tipus de demència, que hi ha aquesta dependència total del malalt, al final, doncs que serà la gran pandèmia del futur, doncs tampoc tenim recursos. O sigui, les minoritàries no i les majoritàries tampoc. Llavors, doncs, bueno, serà un problema, un problema.
1: Doncs esperem que siguin ateses totes aquestes reivindicacions, Mercè Rull, des de les diferents administracions que tenen competències, i moltíssimes gràcies per explicar-nos les activitats que heu dissenyat per aquest dia de Mundial contra l'Alzheimer a les comarques del Baix Llobregat, per suposar també aquí a Castelldefels.
0: Moltes gràcies a vosaltres per ser la nostra veu, i dius que qualsevol familiar, qualsevol persona que necessiti de l'Associació de Famílies d'Alzheimer del Baix Llobregat, estem a la seva disposició i que tenim un raig d'esperança amb la investigació i amb els nous fàrmacs que estan venint. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Mercè Rull, presidenta de l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. Que vagi molt bé la jornada.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

0: podcast El Defels. Així som, el més destacat de la setmana. Doncs donem la benvinguda a Leo Piqué, sotsinspector de la policia local de Castelldefels, que ens parla de les darreres incidències succeïdes a casa nostra. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Què ha passat en les últimes 48 hores, per exemple? Bueno, primer de tot, perdó, com va anar la festa de comiat de l'estiu, que va plegar més de 5.000 persones a la platja, no?
1: Doncs molt bé, és una notícia agradable, no? Perquè vam tancar l'estiu, a més vam tancar l'estiu sobretot la primera notícia és que feia temps d'estiu, que això marca molt una mica l'assistència i l'èxit d'aquest event. Va fer un temps fantàstic, la qual cosa va significar que n'hi haguessis un munt d'assistents, estem parlant de com a mínim 5.000 persones, amb un ambient festiu fantàstic, la gent va gaudir moltíssim. I des de la policia local, una vegada més, tenim que felicitar el bon comportament de tota la gent que ens va visitar i tot el que van gaudir i el que va viure en aquell moment. És una situació molt emotiva, sobretot amb l'espectacle de drons, que ja és el segon any que els tenim aquí, i la veritat és que és un espectacle molt recomanable i amb un entorn fantàstic per gaudir-lo.
0: Molt bé, i des d'aquesta festa, quines incidències s'han produït relacionades amb la seguretat?
1: Doncs mira, per sort tenim pocs incidents, vull dir, estem parlant d'una situació de transició, encara estem a l'estiu, encara tenim bon temps, però sí que és veritat que ja hi ha una normalitat ciutadana, han començat els col·legis, ha començat la gent a treballar, s'han acabat les vacances, bueno, no a tothom, però a molta gent, i això suposa doncs, que d'alguna forma les incidències vagin baixant, perquè també a la platja doncs, ja han desmuntat les guinguetes, els visitants són molts menors, l'oci està caient una miqueta, i tenim, per sort, que parlar d'incidents lleus, algun accident lleus per sort. Destacable, ahir es va prendre foc amb una furgoneta ja a la zona de Vista Alegre, estava un descampat. Considerem que és un incident fortuit, és a dir, se va encendre per algun accident d'algun contacte o algun cable o algun problema intern d'aquesta furgoneta, perquè va començar per baix, i per sort no va afectar de forma directa a d'altres vehicles, pot ser alguna espurna va poder caure, però en principi no va afectar de forma directa, no va haver un efecte dominó, un efecte simpatia no va existir. I el més important és que aquest foc no ens va transmetre al bosc perquè estàvem en una zona boscosa. És important també destacar que les condicions meteorològiques han canviat, la humitat dels nostres boscos, per sort, ha augmentat amb aquestes pluges i l'estrès hídric ha disminuït, de la qual cosa, sense baixar mai la guàrdia, perquè no podem fer-ho, recordem l'estiu que hem passat, però el nostre bosc està més resistent en aquest cas a un incident que a la millor s'hagués provocat fa unes setmanes, podríem estar parlant d'una altra cosa.
0: Perquè, clar, es va poder dir ja en el llindar d'una de les zones boscoses limítrofs amb habitatges a Castelldefels, en aquella zona de Vista Alegre, al final de Canyars.
1: Sí, sí, va ser a una zona boscosa. Vull dir, aquesta furgoneta estava ja tocant al bosc i, de fet, se va prendre una mica de bosc, però, evidentment, la capacitat que va tenir de combustió va ser mínima, la qual cosa va fer que els bombers poguessin apagar-ho d'una forma immediata.
0: S'estan investigant les causes encara.
1: Sí, a qualsevol foc o qualsevol incident, vull dir, una cosa és el que a priori se valora, no? A priori, la valoració inicial és que allò va poder ser un foc fortuit, però després cal fer una investigació molt més acurada i saber si pot haver alguna causa o alguna situació de risc per part del propietari o qualsevol dada que ens arribi, nosaltres no podem deixar d'investigar.
0: Doncs parlem ara d'altres de les funcions, això sovint ho comenten aquí, que du a terme la policia local, només a la prevenció de delictes, sinó també a altres funcions que té, com per exemple, vosaltres teniu totes i tots la policia local formació en primers auxilis.
1: Sí, com no pot ser d'altra forma, la policia local se'ns forma d'una forma permanent, en vaga redundància, per tal de poder atendre una situació de risc imminent. És a dir, nosaltres hem de ser capaç de fer una RCP, de poder fer un massatge cardiovascular per poder mantenir una persona en vida fins que arribin a un servei ja qualificat, com pot ser el SEM, com pot ser una medicalitzada. Actuem moltes vegades amb socorristes a la platja, amb salvavides a la platja, quan ja no ofegats, estem també fent relleus. Recordem que fer una RCP a una persona comporta, encara que no sembli, un esforç físic molt important, de tal forma que qui ho està fent en pocs minuts queda esgotat. I tot i ser una persona forta, sorprendríem de la quantitat de força que s'ha de fer, i encara més si no tens una capacitat, un model adient per poder fer aquest esforç. Aleshores, nosaltres el que fem és, aquesta formació és inevitable, primer auxili sempre, fer una maniobra per tal de que algú tingui un atragantament, fer una maniobra per tal d'una col·locar una persona en unes condicions adients, saber si s'ha de moure o si no s'ha de moure, i després una eina que crec que és inestimable i que jo crec que cal recordar a la ciutadania que la tenim no sols la policia, sinó quasi tots els edificis municipals, i és el desfibrilador. El desfibrilador és, bueno, és qui retorna la vida a moltes persones quan pateixen un infart, és aquest aparell que fa una descarga elèctrica i d'alguna forma activa el cor enfront d'una parada. És de molt senzill funcionament, però cal tenir una formació, evidentment, i sobretot també cal fer aquesta formació, anar recordant-la, no? Per sort no ho fem servir molt, molt habitual, però quan el més important és que quan es faci servir els cotxes patrulles ho duem, també estan als llocs, a qualsevol establiment municipal, també a les guinguetes, a la platja, recordeu-vos que també disposen han disposat d'aquest aparell, i saber com fer, bueno, n'hi ha qui diu que és ressuscitar una persona, vull dir, el desfibrilador és la persona que més que desfibrilar fa ressuscitar.
0: Us heu trobat a casos on heu d'haver d'intervenir en l'espai públic i practicar aquests primers auxilis?
1: Sí, no vaig a dir que és molt habitual, però sí freqüent. Una persona infartada a la via pública, me'n recordo una centre d'Octor Ferran, doncs una actuació concreta amb una persona que va tenir un infart i el van poder retornar amb desfibrilador. I en qualsevol moment, estem parlant aquí mateix i qualsevol persona estem dintre de la possibilitat de patir un infart, no? I aquests primers minuts són els que determinen si la persona es salvarà o, per contrari, no salva o pot quedar molt malament. Per això que enfront de qualsevol sospita, si algú es troba malament, si algú presencia algú que li ha passat alguna cosa, d'immediat truca a la policia, truca a SEM, a 112, però la policia tenim la capacitat suficient, evidentment no és la nostra funció principal, però sí que tenim capacitat per mantenir una persona en vida fins que arriben serveis qualificats per tal de retornar-la.
0: Molt important. Aquesta també altra funció que té la policia local, molt, molt i molt important. Doncs vols comentar alguna cosa més, Leo?
1: No, en principi sols destacable de cara a aquesta propera setmana. El dijous tenim la Junta Local de Seguretat a l'Ajuntament, vindran diferents cossos de seguretat i també estaments judicials, on farem una valoració amb l'Ajuntament i diferents estaments municipals sobre les dades que tenim de delinqüencials, assistencials i actuacions policials en general, juntament amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional del nostre municipi de l'últim semestre.
0: Molt bé, i ja la setmana vinent doncs parlarem una mica també dels resultats d'aquestes dades i d'una visita que feu a la ciutat de Huelva, relacionada en aquest cas amb les platges.
1: Sí, això ja parlarem la propera setmana. El dia 29 tenim que anar a Isla Cristina, a Huelva. Se'ns ha invitat a la policia local de Castelldefels a fer una ponència sobre seguretat en platges per part d'ANAC, que és l'Associació de Bandera Internacional de Banderes Blaves de Certificacions, i exposarem el nostre model policial de platges i com actuem, com treballem i com intentem fer el millor possible de cara al nostre municipi visitants. Se va triar Castelldefels perquè som un municipi, estem parlant d'unes jornades internacionals on ve gent de platja de tot el món. Som un municipi metropolità, tenim una platja metropolitana amb 6 milions i mig de visitants a l'any. Estem a costat de, és la mica presentació també de la ponència, estem a costat de la ciutat més densament poblada d'Europa i una àrea metropolitana amb una densitat molt, molt gran i una potència de visitants tremendo. A la vegada estem també envoltats d'una zona d'un nivell mitjà-alt en el qual tenim instal·lats al nostre municipi. Doncs molts esportistes d'èlit, gent de la judicatura, gent empresaris molt importants, gent de la faràndula. És a dir, estem parlant d'una platja de Castelldefels, que tenim, nosaltres la veiem molt normal, però quan vas a fer a jornada o a ponència, te n'adones que tenim doncs, una platja metropolitana amb unes característiques molt específiques i que té interès per part d'altres municipis costes i municipis amb platges importants, de saber el nostre model policial per tal de fer capaç de conviure de la millor forma possible, doncs, aquests diferents interessos que pot haver, insisteixo, des d'estar al costat de la ciutat més poblada, més densament poblada d'Europa, tenim 1,5 milió d'habitants al nostre voltant, molt a prop, sense comptar Barcelona, i a la vegada aconseguir una qualitat molt, molt elevada que aquesta densitat, doncs, de vegades podria minimitzar-la, no? Vull dir, fer una situació intermitja, fer conviure aquests interessos tan diferents, doncs de vegades és el que comporta aquesta qualitat a nivell de seguretat.
0: Molt bé, doncs t'esperem, Leo, el proper dilluns per parlar també d'altres temes, com sempre, relacionats amb la seguretat del municipi, incidències i campanyes, que parlarem d'una campanya molt destacada, molt important, el dilluns vinent. Moltes gràcies.
1: Perfecte, Anna. Doncs moltes gràcies, com sempre, per la vostra atenció i agrair a la ciutadania que ens escolti una vegada més.
0: Gràcies, Leo Piqué, subinspector de la policia local de Castelldefels. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. El proper 3 d'octubre a Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero, ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal, bon dia?
2: Bon dia, molt bé.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, què els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Això...
0: Pau, sí.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, és, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar. I no sé, sobretot això, aquestes dues coses a mi són les que més m'agraden de castells.
0: I en el teu cas, Eva, què és el que et va empènyer a formar part dels castellers?
2: Sí, jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: Uh-huh. I la vostra família també es dedicava als castells o a aquest món?
3: Bueno, la meva germana va estar un temps, però després de mi, i després se'n va anar, ja... Només el meu pare a vegades a la pinya.
4: El vam enganxar.
3: Sí.
4: No volia, però al final...
0: I al final, mira, eh?
4: És que és una secta, això dels castells.
0: I el teu cas, Eva?
2: Jo sóc l'única de la meva família que fa castells, però, bueno, a la meva família sí que li agrada anar-ho a veure així, però no estan en la colla, exactament. Ens venen a ajudar, de vegades.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove, que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
4: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són el futur. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells.
0: Sembla que l'avi, però tampoc.
4: Sempre l'autoritat ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100%... formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar-hi d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castel de Fels en aquest concurs?
4: Això els hi deixo un beix, a veure què diuen. Que es mullin, que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, sí... Si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
4: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és si es pot fer tot en 3 rondes millor, i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent i intentes muntar el castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Mm. Per què és tan important aquest concurs de castells a Tarragona?
3: Doncs perquè al final, doncs, diu més o menys que la colla va millorant, i aleshores, doncs, clar, hem passat d'estar en el concurset al concurs i estem en una molt bona posició. Aleshores, això vol dir que la colla millora bastant.
2: Sí, i a part de tot el que ha dit el Pau, crec que també hi ha una part històrica del concurs de castells que es va començar a fer fa moltíssims anys i que gràcies al concurs també vam aconseguir que el món casteller creixés. I doncs penso que seguir fent-los cada 2 anys i participar en aquestes dates doncs, és molt important per seguir la tradició també.
0: I el concurs en concret de Castells de la Tarragona, per què és tan destacat? Per un dels, quan n'hem pagat diverses vegades, ja m'has dit, és un dels més importants potser a nivell de Catalunya.
4: Sí, bueno, de fet és l'únic concurs de castells que hi ha, perquè la resta d'actuacions són diades normals on no es competeix en teoria o no es competeix formalment com a mínim. I és una data molt rellevant per això, perquè junta moltes colles, també perquè té molta tradició històrica, com deia la Eva. De fet, també està molt vinculada a la figura de Pau Casals. Enguany es celebra el seu centenari i ja té tota una pàtina, no?, de tradició, d'identitat de casteller, de sang castellera, no?, per dir-ho d'alguna forma, que tothom té molta atracció. I també a nivell internacional, doncs, al ser una plaça que es fa una antiga plaça de bous, per tant, és un espai singular dintre del món casteller, entenent que la majoria de dies es fan a places de l'Ajuntament o de les esglésies dels pobles, i a l'haver tantes colles juntes i cadascuna amb les camises del seu color, doncs és un espectacle que visualment també és molt atractiu, perquè també es fan castells simultanis, per tant pots veure diferents construccions de diferents colors, i això crida molt, fins i tot la BBC i altres teles internacionals, doncs, obren telediaris amb el concurs de castells de tant en tant.
0: És un concurs on es veureu amb gent d'altres agrupacions, amb altres grups de castells, que és també un moment per retrobar-vos, no?
4: Sí, sí, el retrobar en aquest punt competitiu, però sí, sí. No, a veure, tenim unes quantes colles amigues dintre de la mateixa jornada, també tenim colles amb qui tenim una mica més de rivalitat, però bueno, dintre d'això, cordialitat i ajut, no?
2: Jo crec que és molt divertit. Al final, per unes coses o altres, sempre hi ha algú que coneixes d'alguna altra colla i pots anar a parlar amb aquestes persones. Al final estem moltes hores allà al concurs i no només és fer castells, doncs és estar amb la colla, passar un dia totes juntes i també doncs, amb la resta de colles, si fas amistats, també serà més divertit.
0: Pues parlant d'amistat, parlant de concentració, parlant de que és una jornada lúdica, el que vosaltres feu, Jan, és que munteu una mena d'expedició des de Castelldefels, no?
4: Exacte. Bueno, ja ho hem pregonat per tot arreu on hem pogut. El nostre objectiu és portar molta gent a la Tarragona plaça i per això ens cal l'ajuda de tot el poble de Castelldefels. És per això que obrim les portes de la colla a tothom, ja com fem sempre, però també com vam fer especialment per Festa Major d'estiu i en altres assenyalades. Estem fent una campanya perquè s'hi sumi tothom que pugui i bueno, en molts jocs els trobareu a l'Instagram de la colla, també a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un formulari obert per qui es vulgui apuntar, per tenir-lo en compte a l'hora de... ja tot, està tot fet, us donem autocar, el transport fins allà, a samarreta groga per posar-vos a les pinyes i l'àpat perquè són moltes hores i a divertir-se. Bàsicament jo crec que és una bona oportunitat per introduir-te al món dels castells, per passar-t'ho bé, també per representar el teu poble, tota aquella gent que tingui ganes de fer pinya fer poble, no? Fer Castelldefels en cert sentit, doncs és un lloc superxulo perquè al final aspirem a que la nostra pinya representi també tot el municipi, no?
0: Molt bé, doncs aquelles persones que vulguin sumar-se a aquesta expedició, acompanyar-vos, com deies, entrant a la pàgina web, per exemple, de l'Ajuntament o al vostre Instagram, només han d'omplir un formulari, però suposo que limitat en el temps perquè us pugueu organitzar, no?
4: Bueno, sí, però al final, si el dia abans queden places i tal, pues venga, pa'lante també, no? Però sí, contra abans ens apuntem millor, però bueno, que al final l'important és ser la màxima gent possible i tothom és benvingut, com sempre, i sempre que es fan castells i amb el mateix, independentment de la talla, la mida, el pes, l'alçada, qualsevol característica física, tothom és apte per fer castells i col·laborar. I això, l'únic que cal estar és disposat a fer pinya i a donar un cop de mà.
0: Doncs que tingueu moltíssima sort en aquest concurs. que també, evidentment, com ho estem parlant aquí tota l'estona en aquesta conversa, que ho passeu molt bé, que es tracta sobretot d'això. Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part dels castells de Castelldefels, de la colla de l'Agrupació de Cultura Popular dels Castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Parlem ara i ens referim a la campanya Castelldefels amb C de civisme. Veurem en què consisteix aquesta campanya, doncs, de la mà de les nostres convidades, Àngela Rubí, responsable tècnica de l'àrea de participació ciutadana, i l'Anna Gil, tècnica també de l'àrea de salut municipal. Molt bon dia.
1: Bon dia, Anna.
2: Bon dia.
0: Àngela, en què consisteix aquesta campanya i des de quan es va implementar a la ciutat?
1: Doncs la preocupació pel civisme és una problemàtica que està molt extensa a la ciutadania. Ja des que van posar en marxa els plenaris veïnals s'ha posat damunt la taula diferents incidències relacionades, no? Això va ser l'any 24. Al març de l'any 2026, d'aquest any en curs, vam convocar aquesta comissió veïnal i vam demanar de dissenyar, primer de prioritzar la problemàtica, concretar-la, i després de dissenyar una campanya conjuntament amb ells, no? I amb els representants de l'Ajuntament. I vam prioritzar tres grans àmbits d'actuació, quatre problemàtiques, però tres grans àmbits d'actuació, i sobre aquesta priorització vam començar a dibuixar aquesta campanya, no? Com tota campanya, té una part d'informació, una part de sensibilització i la part punitiva que ha d'acompanyar també amb la seva normativa i les ordenances perquè això pugui arribar a bon fi, no? Per tant, bueno, posem en valor d'alguna manera aquest codisseny amb les entitats veïnals i que després vam treure carpes al territori i la ciutadania va acabar de dir la seva, de prioritzar, i tot això que hem recollit és el que estem acabant de materialitzar en diferents materials i continguts.
0: Parlem de dades, què és el que dius que les accions s'adrecen a tres àrees principals, tres problemàtiques que són les que preocupen al veïnatge?
1: Sí, podríem englobar-les, són quatre concretament, però hi ha una que l'hem treballat d'una manera diferent i ara t'explico. La preocupació és al voltant de la mobilitat, i aquí entra totes les bicicletes, patinets, els conductors del globo, tot això. La brutícia, aquí doncs, entraria tot el tema del reciclatge, del mal ús dels contenidors, de l'incivisme a l'hora de fer el llançament. Animals i plagues, que este és el temón, aquí és on més hi ha la preocupació de tota la ciutadania en general, aquí entraria principalment excrements i orins de gossos i l'alimentació dels coloms. I hi ha una altra problemàtica que hem tractat d'una manera diferent, que és el tema dels sorolls en la pràctica de l'oci nocturn dels joves, del soroll dels avions, del soroll que molesta la convivència. Llavors aquí sí que l'hem treballat a banda amb diferents programes que tenim ja municipals de prevenció d'aquest tema, no?, i de millorar la convivència, i ens hem centrat en mobilitat, brutícia i animals i plagues.
0: Molt bé, l'Anna Gil està aquí per explicar una de les problemàtiques que més preocupa el veïnatge, és la relacionada amb els animals, Anna?
2: Sí, bueno, des de l'àrea de salut, com segurament molta gent sabrà, portem tot el tema del benestar animal i doncs, fa molt de temps que estem preocupats i ocupats d'aquest tema. De fet, doncs, fa molt de temps que quan una persona sense el seu gos, la seva gossa, aquí al municipi, cosa que és una cosa que és obligatòria, se li facilita un kit de tinença responsable que consisteix en una ampolla d'aigua per donar a veure el seu gos quan està passejant, també un dispensador de bossetes d'excrements per poder incentivar que recollin aquests excrements i una ampolla d'aigua per portar aigua amb una solució de vinagre per netejar els orins de la via pública, no? I això és una cosa que ja fa molt de temps que s'està fent. També l'ordenança municipal de protecció i tinença als animals de Castelldefels al finals del 2024 es va aprovar i aquesta ordenança regula molt millor tota aquesta tinença responsable, a més de moltes altres característiques del benestar animal. I també acaba de regular les sancions, no?, de totes aquestes conseqüències. Per tant, és un tema que ja preocupa fa molt de temps, que ens ocupem fa molt de temps, treballem fa molt de temps amb els companys i les companyes dels agents cívics i també la patrulla especialitzada de la policia local, els Romeos, que són especialistes en totes aquestes ordenances, normatives i conductes, i per tant saben molt bé com no només acompanyar la ciutadania en que facin bones pràctiques, sinó també doncs, quan cal sancionar, no? Aplicar les sancions que corresponen. També hem fet campanyes anteriorment de benestar animal i de tinença responsable. Precisament l'any passat també vam fer una on intentem promocionar totes aquestes conductes cíviques, però bueno, com diu l'Àngela, és una problemàtica que segueix existint. I bueno, és veritat que cada cop es veu més, no?, conductes cíviques, la gent que va passejant amb la seva ampolla d'aigua per netejar els orins, però encara costa i encara veiem les ciutats molt plenes de les façanes amb orins, els fanals, els excrements del carrer, i això és una cosa que preocupa perquè tots volem tenir animals. Hi ha molts animals, molts gossos i molts gats a Castelldefels, però n'hem de tenir cura i sobretot de l'espai públic. I doncs ara concretament, arrel d'aquesta campanya conjunta que estem fent amb l'Ajuntament, tot l'Ajuntament, doncs des de la nostra àrea hem promogut, i segurament veureu pels carrers, una sèrie de cartells, no?, que expliquen quines conductes no s'haurien de fer, quina tipificació té en quant a sancions, no?, que són sancions doncs, de fins a 750 euros, i després també estem fent una sèrie de vídeos, no?, que també anirem traient per les xarxes socials per, bueno, crear consciència de tot plegat.
0: Un tema que preocupa és el dels coloms, també específicament, per què?
2: Exacte. Sí, el tema dels coloms és un... Bueno, hi ha moltes persones que alimenten coloms amb tota la bona intenció del món, segurament, no?, pensant que són animals que necessiten doncs menjar, però al final els coloms són part de la fauna periurbana, que en diem, són animals que òbviament no són domèstics, però també estan al nostre entorn, i alimentar-los crea una sobrepoblació. Aquesta sobrepoblació crea molts problemes. Crea un problema, el principal és sobre l'ecosistema. Una sobrepoblació de coloms desplaça altres espècies, espècies autòctones, espècies que també són necessàries per la biodiversitat, per l'ecosistema, i llavors estem fent un mal al medi ambient. Llavors això, per mi, és la principal problemàtica, que qui pensa que alimentar coloms està fent un bé a un animal, potser està fent un mal a altres animals, no?, i a altres espècies. I després en bruta, també, no ens oblidem, una sobrepoblació de coloms genera moltes deposicions, no?, sobre les façanes, sobre els balcons, sobre el terra, sobre els cotxes, també genera cria de coloms indesitjada sobre els balcons, sobre els terrats, sobre llocs on no ens agrada, no? I al final els coloms formen part d'un ecosistema i ja tenen els seus sistemes d'alimentació natural, no cal alimentar aquests coloms, i també és una cosa que s'ha de saber, està regulada i sancionada, és a dir, no es pot alimentar els coloms, i si algú alimenta, doncs pot ser tributari d'una sanció de fins a 750 euros també.
0: Àngela, què més podem comentar al voltant d'aquesta campanya, perquè tenies dades, no?
1: Sí, que van participar 350 persones en les carpes que van fer al territori, que van ser 10 concretament. Una dada interessant a compartir és que el 70% van ser dones. Que d'aquestes 350 persones vam recollir una sèrie de propostes que alguna persona doncs, va animar-se a concretar més o menys, i amb aquestes propostes doncs, vam posar en marxa ja a l'estiu, durant els mesos de maig, juny i juliol, una acció dins del programa d'oci nocturn d'educació cívica i de tinença responsable, concretament en una zona d'esbarjo canina, la Nova, que està a l'Avinguda Ciutat de Màlaga, perquè vam parlar amb l'àrea de salut i era un bon moment, donat que s'inaugurava i tal. En aquest sentit, ens adreçàvem al col·lectiu de joves, que és a qui s'adreça aquest programa, doncs igual que la resta d'activitats, es realitzaven en un divendres a la nit, de la mà de Trifolium, una protectora amb la que treballem des de l'Ajuntament, i l'activitat consistia precisament en educar tant a la propietat i al gos o a la gossa perquè puguin gaudir i disfrutar del seu lleure, però sent responsables amb l'entorn i amb l'espai públic, no? Va funcionar molt bé i ara el que volem és replicar-la fora d'aquest programa, que ja ha finalitzat, obert a tota la ciutadania. Llavors estem treballant conjuntament amb Salut a veure quins espais, amb quina freqüència. El que tenim clar és que ha de ser en un vespre ja, que és quan d'alguna manera tothom acabem les responsabilitats laborals, traiem el gos o la gossa i estem mirant a quins espais per poder donar cobertura a més d'un espai, quin dia a la setmana seria el millor. Bueno, estem acabant de dissenyar aquesta acció que repetirem oberta a tota la ciutadania, a més de tots els materials que s'estan treballant, com ha dit l'Anna, no? I després, bueno, haurem d'acabar de vincular amb les diferents àrees de l'Ajuntament una sèrie de propostes que també recullim de la ciutadania per veure la seva viabilitat i a veure com podem acabar de derivar-les.
0: També havies fet esment un altre dels temes que preocupava la ciutadania pel que fa al civisme, el tema del soroll.
1: Correcte. El descans veïnal doncs, va molt relacionat directament amb el soroll que fan diferents col·lectius en l'espai públic, entre ells a l'època de l'estiu, amb finestres obertes, i normalment doncs, ens adrecem al col·lectiu de joves perquè és doncs, per l'edat, no?, qui més surt en aquest horari, en aquesta franja, a nivell grupal, i sense mala intenció, doncs, al final un grup de gent al carrer, doncs, encara que intentin no fer molt de gibarri, ens acaba molestant algun veí, alguna veïna. Això, junt amb que tenim una zona d'oci nocturn tradicional, no?, que era Playafels de tota la vida, com el nucli del Baix Llobregat Sud, que acumula certs bars d'oci nocturn, doncs, bueno, tota aquesta problemàtica també és històrica a la ciutat. Portem 5 anys amb aquest programa alternatiu d'oci nocturn i el que estem fent és revisar aquests espais per veure si podem fer un canvi d'ús, que al final la nostra intervenció de la mà del CIEP passa molt per això, no?, per fer un canvi d'ús quan hi ha un ús disruptiu en un espai. Si li poses una activitat dinàmica conduïda que no generi una molèstia, doncs inevitablement desplaces a l'ús que no convé, no? I per aquí, bueno, doncs, juntament amb el veïnat també revisem aquests espais. Hem fet un canvi aquest any del Parc del Castell al Parc de la Muntanyeta. Bueno, anem fent proves a veure si podem millorar-la.
0: I preocupa també, com comentaves, Àngela, el tema del soroll que provoca, doncs, l'aïllament, l'aterratge dels avions.
1: Sí, això ja se'ns va a nosaltres d'aquesta magnitud, ja, exacte. Això ja és a gran escala, no és un tema municipal ni tan sols, no? Sé que hi ha organitzacions veïnals, plataformes, que, no, que s'activen.
2: Sí, s'està treballant també amb l'OMSICA, amb l'organisme que està a nivell de l'Ajuntament, centralitzant tot i coordinant diferents actuacions a nivell de dins del municipi, no? Entre diferents serveis. Nosaltres com a Salut també estem dins d'aquest grup de treball, com diu l'Àngela, amb entitats veïnals, plataformes de defensa, no? De contra el soroll d'aquests avions, i s'estan fent moltes accions conjuntes per poder, doncs, veure quina solució i quin control es pot tenir sobre això, no? Però, bueno, òbviament, els experts serien les persones que gestionen, en aquest cas, l'OMSICA.
0: Tot i que, com deia Sana, són qüestions que afecten també a la salut de la ciutadania.
2: Sí, sí, els efectes sobre la salut són clars. Per una banda, hi ha efectes sobre el benestar emocional, no? L'ansietat, l'insomni, tot el que genera el fet de que estiguin passant avions de forma continuada i, sobretot, irregular, no? Que no sempre passen a la mateixa hora, amb la mateixa freqüència. Llavors, això no et permet ni tan sols acostumar-te a aquest soroll dels avions. I després estan tots els efectes sobre la salut més física, diguéssim, en quant als contaminants, en quant a molts factors, que això són més difícils de demostrar, de vegades, no? Això s'han de fer més estudis a nivell macro, però les existències, les evidències, perdó, existeixen. I després, bueno, estan tots els efectes secundaris o indirectes a tot això, no? Per exemple, si la freqüència d'avions afecta sobre el medi ambient, que afecta, no?, sobre les aus o sobre segons quines dinàmiques en el medi ambient i a l'entorn, indirectament t'afecten a la salut de les persones. És a dir, hi ha efectes molt més directes, hi ha efectes indirectes. Tot això, pues, per això, no?, des de l'OMSICA i des d'aquí de l'Ajuntament s'està treballant en veure de quina manera es pot pal·liar, regular, vigilar, i, bueno, després està el tema de l'ampliació de l'aeroport, que també posa en qüestió l'augment de totes aquestes molèsties que ja tenim.
0: Molt bé. Quelcom més a destacar, Àngela, en general de la campanya del civisme?
1: Bueno, agrair i reconèixer la feina que van fer les entitats veïnals, que van estar més de 2 hores allà amb nosaltres el mes de març, que els hi agraïm també la paciència, perquè al final volíem fer una campanya completa, no? I això, pues, entra en molts àmbits, amb un estiu pel mig, i que tot això és resultat d'aquella sessió, d'aquella feinada que van fer, i simplement posar-la en valor.
0: Anna?
2: Sí, nosaltres només acaba d'explicar molt, molt breument que estem, bueno, amb tota aquesta consciència que volem crear. Hem fet un programa pilot aquest any, hem inclòs una activitat nova a la guia educativa, aquesta guia que s'ha ofert a les escoles, als centres educatius, sobre uns tallers de benestar animal i consciència de tinença responsable en els infants, de la mà de Trifolium, com deia l'Àngela, que és una fundació protectora d'animals que està aquí a la ciutat i que fa molta feina i amb la que col·laborem. Llavors, bueno, doncs hi ha alguns centres que ja s'han interessat per aquesta oferta, i la idea és apropar als infants de les escoles la consciència del que suposa tenir un animal, no? De que hem de garantir el seu benestar i, sobretot, que hem de ser molt responsables quan ens fem cura d'un animal.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, Anna Gil, des de les àrees de Participació Ciutadana i Salut de l'Ajuntament de Castelldefels, per ampliar-nos aquesta informació respecte a la campanya de civisme.
1: Gràcies, Anna.
2: Moltes gràcies.
0: Vosaltres, bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. Són les 10.

Les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença IndieFels. L'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

0: Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Aquí comienza La Cara B Roots.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença IndieFels. L'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.